0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català.

0: català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat.
2: Els 70. Els 80. I'm so excited, and I just can't hide. I els 90. This is the rhythm of the night. Oh, night. Oh, yeah. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
3: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Queda't amb nosaltres.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari. Tots

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: Calafell Ràdio, que van xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi, que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'Espai Natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Guanyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescat Info, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, una a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns. I un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
4: Hem tornat a fer la petició de la Unitat Militar d'Emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultanietat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 de gener.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
8: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi cap a Caldes de Montbui i se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
9: Intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
8: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
10: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
8: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
10: A
11: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
8: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I Artesa de Segre a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al Coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
12: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
13: El Port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val? Però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
12: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
14: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
12: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
15: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
16: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants, és aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
15: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
17: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
18: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran i veurem demà el que passa.
17: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
19: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
17: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
0: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
20: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures, que a Ponent poden arribar als 42 graus. També per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
21: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada ni cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
20: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
22: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu Prepirineu i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6 cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà doncs, agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fons del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
2: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar zona zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
3: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
2: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez. És director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
4: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental també.
2: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults.

0: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa dos segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
0: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
3: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
4: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
5: Como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo.

0: Cucurella a Portugal després de la derrota. El català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
2: Es un honor, una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
0: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament, el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
1: 3CAT Info.
0: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
3: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
0: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
4: Sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada ja bastant content he quedat, però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
0: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
5: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
0: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per dues temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Honda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobolli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
1: Són 2:15 de 7.

Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, una altra a Sentmenat, al Vallès Occidental, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges

0: Ja s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius, i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi, i altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria, perquè d'un millor Vilanova al camí han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
1: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi cap a Caldes de Montbui. Se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que el turó hi havia molt sota bosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostas, cap dels bombers a Lleida.
12: El port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
13: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
14: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants, és aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i es pugui anar cap a les Gavarres.
14: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
16: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
17: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 de esta tarde.
16: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns, a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèvar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
19: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de continente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
19: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat. Una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
21: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa, de que no todas las comunidades autónomas parten de la misma base, y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
20: Catalunya ja està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana Alicia Romero i l'extremenya Elena Manzano.
22: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i de la realitat de cada comunitat autònoma.
23: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualtat també com la del sistema de financiació autonòmica pactado de manera bilateral con el separatismo català.
20: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
0: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions Antena 3.
24: Quan una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones y, desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que en cas d'avortament voluntari les ajudes s'haurien de retornar.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
2: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6 cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà doncs, agreujant de cara als propers dies en aquesta segona una onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
18: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara, Bruno Fortea.
3: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
4: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
3: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
4: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump i jo l'elogio per haver-ho aconseguit. And I commend
3: him for it. En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
0: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
6: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
5: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del comitè tècnic palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
7: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
5: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
9: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
8: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
10: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
8: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'l requeria des de Salut.
0: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès, i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació quedarà interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3,5 milions d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
25: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano, a partir del grafismo ahí sí y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
0: Amb Joan Fitó.
1: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
11: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino si nos echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
1: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
12: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad, y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto tiene total sentido.
1: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens: Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
18: 3CAT Info.
1: El Tour de França, victòria de Tadej Pogacar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
13: To take yellow jersey is his dream for any cyclist of
14: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
13: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
1: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogacar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
15: Sí, sí, molt content. Al final, avui ja a l'estar escapada ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
1: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb fo al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. L'equip femení, la davantera, i ara la Costa, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada, i en motor Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.
26: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
27: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, benvinguts al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 15 graus a Castellar de Nuc, 22 a Gandesa, 22 també a Malgrat de Mar, però sobretot amb un enorme, enorme neguit.
1: Cua, flanc, esquerra. Cua, flanc, esquerra.
2: Potenciem aquesta línia d'aquí al flanc dret.
3: A veure.
2: Sí, sí, que assegurem això.
3: I que obrin des d'aquí en res.
0: És la feina dels bombers durant tota aquesta nit, no en un, sinó en diferents focs simultanis que tenim ara mateix a Catalunya. Aquesta simultaneïtat és el que més preocupa. Tenir prou efectius per treballar en tots els fronts. Hi ha un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, i un altre a Carme, a l'Anoia. Ara mateix, aquests dos són els principals que estan centrant l'atenció dels bombers. Són els que estan sense control, són els que amenacen cases. Sentmenat, al Vallès Occidental, Carme, a l'Anoia. Tot això sense oblidar l'incendi de les Gavarres, l'incendi del cap de setmana, que està estabilitzat, però no està controlat. Està actiu i ahir es van haver de retirar efectius d'aquest incendi per anar als altres dos. La bona notícia de les últimes hores és que vam tenir un altre incendi a Artesa de Segre, a la Noguera, i aquest sí, està controlat. Però és que, a més, hi ha l'incendi de la Catalunya Nord, hi ha l'incendi de Castelló, aquest també amb bones notícies, i, a més, no és per amargar-vos al matí, però tenim una onada de calor en què el risc és extrem d'incendi, no només avui, sinó demà. En fi, el primer és el primer. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Realment el panorama és complicat, eh?
4: I he de dir que cal que tinguem paciència i resiliència, perquè en els mapes del temps a llarg termini ens surt que aquesta setmana i la que ve seran setmanes molt complexes, de temperatures molt altes, i per tant, no, o sigui, hem de posar al nostre cap que això no és només el que està passant ara, sinó que seguirà passant, com a mínim, fins dimarts i dimecres de la setmana vinent.
0: Per tant, molta calor i humitat baixa, no, Tomàs, també?
4: Correcte. De fet, les últimes hores la situació ha millorat una miqueta. Ara estàs parlant d'aquests dos incendis. Mm-hmm. A Caldes de Montbui la humitat està ara mateix, per exemple, a 42%, i això ja sabem que quan les humitats són més altes dona més capacitat als bombers per extingir. I a l'Anoia, per exemple, a Òdena, estan al 60% d'humitat amb una temperatura de 10 graus i amb un vent a tot arreu molt feble. Per tant, doncs, en aquest cas, aquestes primeres hores del matí els donaran capacitat o millorarà la seva capacitat per l'extinció.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara. Val la pena que anem en directe a tots aquests incendis que comentàvem ara mateix. Ja insistim que aquesta onada de calor a la qual feia referència el Tomàs Molina fa que tinguem 107 municipis de 18 comarques diferents en risc extrem d'incendis. És el doble que ahir. Per tant, ahir des del govern s'insistia en aquest missatge a la prudència que ara també ens feia el Tomàs Molina. Dèiem que tenim dos incendis ara mateix actius i que preocupen, una setmana al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia. Comencem anant a l'Anoia. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Fredi.
0: Aquest foc va començar al municipi de Carme, com dèiem ara. A última hora havia afectat unes 400 hectàrees, però sobretot una de les dades més cridaneres és que hi havia més de 30.000 persones, més de 30.000, a qui es va confinar, a qui es va demanar que es quedessin a casa.
5: Sí, hi ha falta d'actualització per part de Protecció Civil. Continua sent així confinats els habitants de diversos municipis: Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, també l'oest de Capellades, la urbanització de les Garrigues, Santa Margarida de Montbui, Castellolí, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. De fet, el centre de comandament dels bombers és a la Torre de Claramunt, és on hi ha entrada i sortida constant de vehicles dels bombers i també dels Mossos d'Esquadra. Per arribar aquí hem passat per la Pobla de Claramunt, municipi també confinat. De fet, impressionava passar-hi no només per no trobar-hi ningú, només Mossos per comprovar que ningú passava, sinó, Freddy, perquè moltes cases han tingut el foc a tocar i, de fet, els laterals de la carretera que entra al poble, estan més que socarrimats, columnes de fum encara visibles a tot arreu, també alguns punts amb foc viu que hem pogut veure. A l'espera que en 3/4 d'hora aproximadament els bombers actualitzin, hi ha mobilitzats prop de 200 efectius dels bombers, 60 dotacions terrestres, 9 mitjans aeris també. L'incendi es va originar, recordem-ho, Freddy, en una zona agrícola, però es va estendre a una superfície forestal. El 70% de la superfície afectada és terreny forestal, 25% agrícola i 5%, com dèiem, de sòl urbà. Aquí la fortor és molt i molt intensa, el fum és present a tot arreu.
0: Anava a preguntar-te això, Marc, es nota el fum, eh? Es nota,
5: sí,
0: que encara hi ha aquest incendi.
5: Sí, sí, sí, ben bé des d'uns 20-25 quilòmetres abans d'arribar a la zona afectada, que ja es comença a notar, i aquí, evidentment, a banda de poder això veure alguns punts amb foc, també el fum és constant a tot arreu, i de fet per això els remana a la gent que es quedi a casa seva, ja no per un perill seu físic, sinó també per inhalació de fum.
0: Gràcies, Marc. Fins ara.
5: Fins ara.
0: El Marc Jurado, eh? Un d'aquests incendis que tenim actius ara mateix, a l'Anoia. Saltem al Vallès Occidental, a Sentmenat. Cristian Roldán, molt bon dia.
6: Bon dia, Freddy.
0: Cristian, aquí el que més preocupava era que el foc amenaçava urbanitzacions que els mateixos bombers han reconegut que no tenien clar que poguessin protegir les cases. Com ha anat la nit? Què en sabem, Cristian?
6: Doncs pel que ens expliquen els bombers, la nit ha estat complicada, com es preveia, però sí que es mostren un pèl optimistes. A veure, les 7 urbanitzacions del Farell, d'aquesta zona de muntanya que ja toca de Sentmenat i que també toca amb Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, segueix confinada, sobretot la part de les 7 urbanitzacions que hi ha en aquesta zona, i de fet part d'aquests veïns que viuen aquí al Farell s'han hagut de desplaçar al balneari de Caldes de Montbui per tal de passar la nit d'una manera més segura. A més, durant la nit, els treballs en aquesta zona, sobretot tocant Sentmenat, han estat constants i els bombers asseguren que les maniobres per això han estat efectives. De fet, hi han treballat prop de 56 dotacions de forma molt intensa, ens explicaven, i també diuen que el perímetre de l'incendi de moment no ha crescut. El que vol dir que tampoc s'ha reduït, però almenys no ha crescut, que és el que els preocupava especialment. Perquè us feu una idea, ja més o menys segons agents rurals, era el càlcul que feien ahir a darrera hora de la nit, segurament aquest matí potser aquest número va creixent, però de moment ja han cremat 90 hectàrees, però feia por que les flames, tal com avançaven, poguessin arribar a les 200, que seria una mica tot el terreny de massa forestal que tenim en aquesta zona. La intenció és que en els pròxims minuts comencin a desplegar-se ja la dotzena de dotacions aèries que hi van treballar ahir a la tarda i fins ben entrava la nit, i esperen que amb aquest reforç, mica en mica, les flames es puguin combatre o almenys controlar, que seria l'objectiu d'aquesta primera hora del matí.
0: Cristian, pel que deies, les persones que estan desallotjades o les persones que estan confinades, aquesta situació continua igual, no?
6: Sí, aquí no tenim cap actualització per part de Protecció Civil. Per precaució, ens explicaven que no preveien cap aixecament del confinament en les pròximes hores, almenys de manera immediata. Tot dependrà una mica de veure com avancen aquestes tasques d'extinció i, si més no, de control de l'incendi.
0: Gràcies, Cristian. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Aquests dos són els incendis que tenim ara mateix, el de l'Anoia i el del Vallès Occidental, el de Sentmenat i el de Carme. El de Sentmenat, com ara ens deia el Cristian, hi ha confinades algunes urbanitzacions i nuclis disseminats entre Sentmenat i Castellar del Vallès, i després ahir els bombers insistien molt en el cas del Farell, que és una urbanització molt disseminada. De fet, el cap dels bombers la va definir com cases del bosc, més que no pas una urbanització, que és la imatge que tenim al cap. Aquí viuen unes 300 persones que els veïns han agrupat per protegir-los amb ells, però els bombers deien que no està clar que puguin protegir les cases. Moltes d'elles estan fetes de fusta, tot i que ahir a última hora la declaració que feien els bombers deia que la cosa començava a pintar una miqueta millor i que, com a mínim, no eren pessimistes. Aquest és el del Vallès Occidental. El de l'Anoia és aquest el que tenim unes 30.000 persones a qui s'ha demanat que es confinin a casa, Sant Margarida de Montbui, a Vilanova del Camí, a la Pobla de Claramunt, per evitar aquesta fumarada que és clarament visible, com ens deia el Marc Jurado, des d'allà mateix. I tornarem, per descomptat que tornarem en aquests incendis, però per donar una bona notícia a aquesta hora, a les Gavarres són una miqueta més optimistes. Ahir encara no es podia donar per controlat el foc, perquè hi va haver-hi alguna revifalla al flanc dret, però Ferran García, el cap de l'operatiu, ens deia això.
7: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale? Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i es pugui anar cap a les Gavarres.
0: I encara un altre foc, Aquest també les millors de les notícies de les últimes hores. Artesa de Segre, a la Noguera. Aquest sí que està controlat. Es va donar per controlat al cap de poques hores. Va cremar unes 25 hectàrees d'una zona boscosa al coll de Comiols. A quarts de 9 del matí hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat amb el president Illa, els consellers de Presidència, Interior, Territori, Agricultura i Bombers, agents rurals, responsables de la gestió forestal, i a més s'ha activat un comandament únic per seguir aquest seguiment dels focs. Insistim que el que és més important és que molts d'aquests focs són alhora. Per tant, la simultaneïtat d'aquests focs és el que preocupa ara mateix. El cap dels bombers, David Borrell, passava pel Catalunya Vespa de Catalunya Ràdio.
8: Però sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis.
0: És el que ens deia el cap dels bombers David Borrell al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio. Avui també parlarem amb els bombers aquí al matí de Catalunya Ràdio. El govern, igual que va passar el cap de setmana amb l'incendi de les Gavarres, ha demanat ajuda a l'exèrcit, a la unitat militar d'emergència. També s'ha ampliat el tancament d'espais naturals, una mica pel que dèiem abans, el que ens deia el Tomàs Molina, aquest risc de calor, aquest risc d'incendis que tenim en situació molt extrema. Avui ja no es pot accedir al Montsec d'Ares i al Montsec de Rubies, i continuen tancats el massís de les Gavarres, per descomptat, però també la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. Però després tenim encara aquest incendi preocupant, aquest incendi també que en alguns moments va arribant a guitejar molt, a la Catalunya del Nord. A Perpinyà hi tenim la Montse Poblet. Montse, bon dia de nou.
9: Hola, bon dia.
0: Aquí les xifres són encara més elevades, eh? 5.000 hectàrees, 50 cases cremades i 10.000 persones, Montse, que continuen desallotjades.
9: Sí, de fet, hi ha alguns canvis perquè la prefectura de Perpinyà i els bombers ens acaben d'actualitzar dades. Aquesta nit el foc no ha avançat, bona notícia. Es manté un balanç de 4.900 hectàrees cremades, però els bombers no creuen, i aquí ve la mala notícia, que les condicions climàtiques previstes per avui, temperatures extremes, vent i una humitat baixíssima, només d'un 11%, puguin estabilitzar-lo avui.
0: Aquesta és la situació.
10: Fixar el foc el més ràpidament possible. Mais je ne pense pas.
9: És el cap dels bombers explicant que intentaran anar el més ràpid possible, però que serà molt difícil estabilitzar aquest incendi a les pròximes hores. Aquesta nit, els bombers sí que els ha funcionat el foc tàctic per frenar l'incendi al flanc esquerre, a la zona de Trevillac, però hi han hagut de renunciar a la zona del massís d'Aspres. De tota manera, el foc no ha entrat en el massís. La confiança està posada en la feina que puguin fer els 8 hidroavions de reforç que aquest matí s'incorporen a l'operatiu de 800 bombers que estan treballant per apagar un foc que ja té un perímetre de 40 quilòmetres. El nombre d'evacuats ha pujat a 12.000 persones perquè ahir es van haver d'evacuar els veïns de Vinçà, un poble de 2.000 habitants. Des de la prefectura de Perpinyà insisteixen a demanar-los paciència i prudència. Continua sent molt perillós intentar retornar als pobles.
0: Són 12.000 persones que estan evacuades i que entenc que estan a casa de familiars o en pavellons o en situacions així, Montse?
9: Exacte, i en hotels també, però sobretot en 16 albergs repartits per diferents municipis. Nosaltres ahir vàrem estar a Tui, que és el poble on hi ha concentrat un nombre més important d'evacuats. Hi ha unes 300 persones en la casa del ciutadà. Per exemple, aquesta nit hi han dormit 180 veïns dels pobles que van ser evacuats. En total, 27 municipis.
0: Gràcies, Montse. Fins ara.
9: Fins ara.
0: I encara l'altre foc, eh? Perquè realment el llistat d'incendis que tenim ara mateix actius no és precisament curt. Al País Valencià aquí també hi ha bones notícies. Ahir la tarda es va estabilitzar l'incendi de Soneja, a l'Alt Palància, després que hagi cremat unes 200 hectàrees. Això sí, durant aquesta nit encara s'hi ha estat treballant, Pepa Ferrer.
11: Durant aquest matí s'espera que els 500 veïns evacuats de Suèbar puguen tornar a casa seva després de passar dues nits fora. L'incendi es va donar per estabilitzat ahir a la tarda, però el conseller d'Emergència Juan Carlos Valderrama advertia que avui és un dia crític al País Valencià amb risc extrem d'incendis. Les temperatures poden enfilar-se fins als 44 graus i per això el govern valencià ha decidit prohibir circular per pistes i camins forestals, fer foc o disparar focs artificials. Des de Soneja, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Pepa. Avui, evidentment, al Matí de Catalunya Ràdio seguirem durant tot el matí l'evolució d'aquests incendis. Parlarem amb afectats, parlarem amb pagesos per saber com viuen i com treballen amb aquesta amenaça constant. I a l'Àgora parlarem també amb l'alcalde de Paüls, perquè queda lluny, però és que avui fa un any de l'incendi de les Terres de l'Ebre. Avui fa un any d'aquell incendi que es va declarar també al principi de l'estiu i també és interessant saber si aquest després dels focs, aquestes promeses que es van fer ara fa un any, es confirmen d'alguna manera o tot el contrari. De fet, els danys provocats pels incendis forestals no entren, i això és important, no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances, i és per això els propietaris que o ja han perdut la casa o es veuen a venir que la perdran, hauran de reclamar a l'assegurança de la llar, segons diuen des de l'Organització de Consumidors, des de l'OCU.
12: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de continente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no.
0: És el que explicava Enrique García, que és portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris. En fi, ja és un quart de vuit. Només amb els incendis hem consumit una part important del tram informatiu del Matí de Catalunya Ràdio. Només un parell de coses més abans d'entrar en altres titulars. Avui farem àgora esportiva per parlar del Mundial.
13: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think
0: aquest és el tema de les últimes hores. Donald Trump reconeixent obertament i presumint obertament de les pressions que va fer la FIFA perquè li retiressin la targeta vermella al seu davanter estrella, que, francament, ha servit de poquet, perquè aquesta nit Bèlgica ha eliminat els Estats Units per 4-1. Amb qui jugarà Bèlgica als quarts de final? Amb Espanya, que hi va eliminar Portugal 1-0 amb gol de Miguel Merino. Miquel Merino al temps de descompte. Avui a partir de quarts d'11. Àgora esportiva amb el Ramon Besa, la Laia Tudel i el Ricard Torquemada. Comença un dia marcat pels incendis. És un quart de vuit. Molt bon dia a tothom.
14: El Matí de Catalunya Ràdio. amb Frederic Vincent.
0: Tot això a l'Àgora avui del matí de Catalunya Ràdio, que començarem d'aquí una hora i mitja amb l'Oriol Marc, l'Anna Grau, l'Alícia Puig i el Toni Bolaño. Abans, però...

0: Abans, però, Pol, fora dada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Begoña Gómez, a l'OTAN, no.
2: Begoña Gómez no podrà acompanyar avui el seu marit i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN, a Turquia.
3: En canvi, sí que podrà ser dimecres a divendres a Londres per anar a la graduació de la seva filla. És la resposta dels tribunals a la petició que havia fet de la Gómez al jutge Juan Carlos Peinado per poder assistir als dos esdeveniments.
0: Joan Vilaplana.
4: Peinado li havia retirat el passaport com a mesura cautelar i Gómez havia demanat recuperar-lo per poder ser a les dues cites. El magistrat, però, és de vacances i no va poder resoldre sobre la petició abans de marxar perquè l'últim escrit de les parts implicades va arribar divendres passat, segons fonts judicials. La decisió l'ha acabat prenent el jutge Antonio Viejo. Alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió del magistrat. Ara la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el primer dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres, el 13 de juliol. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Càstig.
1: El líder de l'OTAN, Marc Rutte, dona via lliure perquè els Estats Units puguin castigar els aliats europeus que es neguin a gastar el 5% del PIB en defensa de cara a l'any 2025.
2: El govern nord-americà estudia aplicar penalitzacions per pressionar països com Espanya, que és l'únic que ha rebutjat obertament aquest objectiu de despesa. L'augment de la inversió militar protagonitzarà la cimera de l'OTAN que avui arrenca a Turquia.
0: Doncs en cap allà, enviat especial, Bruno Forte, a Mires.
5: Fons del govern espanyol remarquen que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% del PIB en defensa i que l'Aliança Atlàntica no té mecanismes per imposar-ho. Per això, els Estats Units ja avisen que els governs que incompleixin s'enfrontaran a possibles represàlies, però no pas de l'OTAN, sinó de Washington. Marc Rutte va avalar aquesta opció quan ahir li van preguntar si li semblaria bé que Donald Trump restringís la venda d'armament nord-americà per als països amb menys despesa militar.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
5: Des d'encara, Bruno Forte a Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més qüestions, bloqueig.
3: El govern espanyol tornarà a convocar tots els governs autonòmics a final del mes, el 29 de juliol, aquesta vegada per debatre el nou model de finançament. El bloqueig tradicional de les comunitats governades pel PP ara s'hi afegeix l'amenaça de Junts de tombar el nou model quan arribi al Congrés. Josep Rius, diputat de Junts.
7: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el café para todos.
1: Des del PSC i Esquerra, Lluís Amoret i Oriol Junqueras pressionen el partit de Puigdemont.
8: Esperem que tota aquesta majoria parlamentària tingui clar la importància i la transcendència que té l'aprovació tant del FLA com del model de finançament.
9: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
0: Formació.
2: Els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que us avança avui al Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a Transparència. El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles o instituts i es destina sobretot això, a la formació. Els cursos no són obligatoris, però sí donen mèrits.
3: El 71% dels docents fan formació entre el setembre i juny. Són dades del curs 24-25 que mantenen la tendència dels últims anys. Els motius per conciliar, per l'oferta o format. Yolanda Segura d'Ustec i Cristian Marco de Comissions Obreres.
10: Sovint, doncs, bueno, doncs ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer, perquè la realitat és aquesta. No tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals o no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
11: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb, amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
1: Sobre el paper, els cursos de formació permanent es fan en horari laboral, encara que els sindicats asseguren que també es fan en hores personals. Els d'inclusió són els més demanats. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
0: Receptes.
3: Per millorar l'educació, l'OCDE recomana enfortir la formació dels directors de centre i millorar la seva capacitat de lideratge per gestionar entorns escolars cada vegada més complexos. També proposa pagar millor el professorat per atreure docents més qualificats. Ho prioritza per sobre de la baixada de ràtios.
0: Més detalls, Txell Garriga.
12: Segons l'OCDE, valdria més la pena invertir aquests diners en pagar millor els docents més preparats o bé per atraure talent. Així ho recull el primer informe que ha elaborat l'OCDE sobre la situació a les aules en el marc de l'acord signat amb la Generalitat per tal de remuntar els resultats a les escoles. Paolo Santiago és un dels coordinadors de l'informe.
13: No va ser gran diferència dentro de la sala d'aula en términos de impacto en la enseñanza, pero va a tener un costo muy, muy alto. Por eso, en la mayor parte de los países, cuando se hacen políticas de reducción del tamaño de clase, lo que se hacen es clases con alumnos más desfavorables.
12: També reclamen donar més poder a les direccions dels centres, incentivar la formació de professors i distribuir els recursos en funció de les necessitats dels centres per tal de garantir l'equitat. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La flora i la fauna.
14: Comencem per la gran paraula, que és droga, en l'actualitat.
2: És el nou podcast que estrena avui Catalunya Ràdio, conduït per la Flora Saura. Els 10 capítols, que ja podeu trobar penjats al web, aprofundeixen amb la ment oberta en l'addicció a les drogues. Per la periodista, les substàncies, siguin legals o no, formen part de la nostra cultura, i estigmatitzar qui en consumeix només porta conseqüències negatives.
1: Per això, amb convidats com Sergi Pàmies o Xavier Ferrer, que és psicòleg clínic, expert en drogodependències, o la cuinera de Parellada, Saura abordarà el fenomen amb rigor, tant amb experts com amb testimonis en primera persona.
0: 7:21 en els esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
15: Bon dia.
0: Ho dèiem abans, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final del Mundial.
15: 1-0 davant Portugal, amb gol de Miquel Merino. El temps afegit, Ferran Torres va donar l'assistència del gol.
16: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo. Estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
15: El català Robert Martínez es el seleccionador portugués.
17: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad, y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
15: Bèlgica serà el rival dels espanyols aquest divendres a les 9 de la nit. Els belgues han guanyat aquesta matinada 1-4 als Estats Units. Els jugadors van celebrar el gol de Lukaku fent el tradicional ball amb moviment de mans de Donald Trump com a protesta perquè la FIFA va perdonar la vermella del jugador nord-americà Balogun. Pochettino és el seleccionador dels Estats Units.
18: És una acció involuntària, no? I me parece que todo el mundo lo ha dicho. 99,9% de las personas de fútbol han dicho que fue una sanción injusta.
0: I avui tornarem a veure una de les estrelles d'aquest Mundial.
15: Es juguen els dos últims partits de vuitens de final, Argentina-Egipte a les 6 de la tarda, amb Messi com a reclam, Scaloni, seleccionador argentí.
19: Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros, y eso lo tiene el equipo.
15: A les 10 de la nit es jugarà el Suïssa-Colòmbia.
0: I el Tour deixa Catalunya amb una lluita pel lideratge entre els dos grans ciclistes del moment.
15: Pogacar, que deixa clavat Vingegaard a la meta i li pispa el lideratge, tot i que els dos tenen el mateix temps.
20: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria, i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
15: Avui etapa de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Pedro Martínez, nou entrenador del Real Madrid de bàsquet. El Barça retira de les negociacions per fitxar Paulo Galbiati, el tècnic del Baskonia.
21: Al Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
22: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randarock?
21: Facilíssim, amb Drac, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
22: Amb Wigo? Amb seients XL i bar a vora els seus trens de dos pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
21: Entra a Wigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Wigo, sigues espavilat.
23: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
24: el 69.233. 69233.
25: No, és el 10 d'abril del 1946.
24: I també és el 10 d'abril del 1966.
25: 96.
23: I el número de la sort, el...
24: 3.
23: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I ara que parlàvem del Mundial, ara que sabem que Trump ha trucat a la FIFA perquè retirin sancions, expliquem i recordem el dia que un xeic àrab va rearbitrar un partit del Mundial.
2: Va ser Espanya l'any 82, concretament a Valladolid, a l'estadi Zorrilla. França guanyava 3-1 a Kuwait. I ara sentirem el so d'ambient del partit. Primer se sent un xiulet i després, uns segons després, el públic celebrant un gol. El cas és que amb el xiulet que se sent i pensant que podia ser de l'àrbitre, la defensa kuwaitiana es va desentendre de la jugada. Aleshores, què va passar? Doncs a la graderia, a la tribuna, es va aixecar un home amb túnica i turbà i comença a fer gestos als jugadors del país del Golf Pèrsic perquè abandonin el camp. És Fahid Al-Haham Al-Sabat, que és president de la Federació de Futbol de Kuwait i germà de l'emir d'aquell país. I com que no li fan cas,

0: fuertemente antideportiva, però també el número 4 de la nostra decisió.
1: Es va donar per bo el resultat 4-1, però no perquè es fes bo el gol, sinó perquè França en va marcar un altre. Es va sancionar amb 25.000 francs suïssos la selecció de Kuwait i es va amonestar el seu president. L'àrbitre soviètic, que va rectificar la decisió, va ser sancionat de per vida. No va tornar a xiular un partit internacional.
2: Hi ha 3 minuts a 2:15, el més destacat de la televisió amb la Mariola Cubells.
3: Ahir es va estrenar a Telecinco de lunes a viernes, el programa de tarda que han previst per l'estiu i que és ni més ni menys que Sálvame, però sense Jorge Javier, i amb la pretensió de fer-nos creure que és una altra cosa. Les meues preguntes són: calia tot este temps de desconcert des de que van tancar el programa fa exactament 3 anys i acomiadaren a tot l'equip? El directiu que ho va decidir encara està a la casa?
2: I ara que hi ha cimera Nacions Unides sobre intel·ligència artificial, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie The Captor.
4: Una producció britànica centrada en com la tecnologia pot alterar la realitat. Arrenca amb el cas d'un jove soldat que torna de l'Afganistan i surt a celebrar-ho amb la seva advocada, que desapareix per art de màgia. Les imatges captades per una càmera de seguretat són molt clares i el vinculen directament a la desaparició. Però el que veiem és el que passa en realitat. 3 temporades sobre la manipulació de les comunicacions, portada a l'extrem en clau de thriller policial. Busqueu-la a Movistar Plus.
2: I per arribar a 2:15, un dels protagonistes de l'estiu, Jubany.
5: Pero si es que hay uno solo, se ve que hay un tren solo.
6: Horroroso, yo la gente mayor no sé cómo no se ha muerto.
5: Home!
7: Bueno, un moment, sisplau, perquè avui serà... Senyora!
8: Fàbula! Què creus tu? Com creus tu que ho estem passant? Com creus tu que vas a
7: senyora,
8: responder?
7: Si no li hem preguntat res.
9: Avui serà un dia complicat, deia la xarxa de Rodalies de Renfe, perquè unes obres a Castelldefels...
8: A Castelldefels, claro, a Castelldefels... No podien fer les obres en su puta casa, no. En Castelldefels.
9: Sí.
8: No, que
9: sí,
8: claro.
9: Si ens ho deixa
8: bueno,
9: si ens ho deixa explicar...
8: Explica, senyorito, explica. A ver com ho explica. Venga.
9: Bueno, és que...
8: Venga, explicar què?
9: És que quan parlo...
8: Explicar què? Què tiene que explicar? Es que tiene que explicar que la Renfe ens està fent la vida impossible.
7: No, però un moment. Deien que hi ha unes obres a Castelldefels que duraran tota la setmana i deixarà sense servei el tram entre Gavà i Sitges, i per això hi ha un servei de bus a disposició dels usuaris.
8: El autocar, ¿dónde crees que estoy ahora? ¿Dónde crees? ¿En la playa, en Malibú? No, en el autocar. Estoy en el autocar, que es una chica ara mateix sentada al costat d'un home que, bueno... Mira, millor no parlo perquè no m'escolta.
9: Escolti, senyora, en tot cas...
8: Però perquè menuda pinta tiene este señor, ¿eh?
9: Senyora usuària...
8: Que parecemos aquí los compañeros de clase y no les crucen al del Tibidabo.
9: Sí, senyora usuària, escolti'm...
8: Es que mira, Marta, no, senyora usuària no, ¿eh? Ricard, senyora usuària no.
9: Marta.
8: Que yo no te digo el locutor. M'entens? A mi no em deshumanitzis, ¿eh?
9: No, Marta,
7: algú l'està deshumanitzant.
9: En tot cas, paciència.
8: De ocas parece que seamos.
9: Que tinguis...
8: Hombre, paciència? M'estàs demanant paciència a mi? M'estàs demanant paciència a mi?
2: Aquests són un dels protagonistes de l'estiu i de l'any, diríem. Arribem a 2:15. Ja hem arribat, 7:45.

0: Estem seguint sobre el terreny i donant veu als protagonistes. Els bombers continuen treballant amb els incendis forestals simultanis que cremen ara mateix a Catalunya. Una setmana del Vallès Occidental, una altra a Carme, l'Anoia, i un tercer a Artesa de Segre, la Noguera, tots declarats ahir. També s'hi suma l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres. La simultaneïtat dels focs preocupa els bombers i la unitat militar d'emergències, que s'ha unit a les tasques d'extinció a petició del govern. Última hora, des de la Torre de Claramunt, Marc Jurada, bon dia de nou.
1: El centre de comandament del foc de l'Anoia, situat al pavelló esportiu municipal de la Torre de Claramunt. Aquí bombers, Mossos i SEM estan ja coordinant les tasques d'aquest matí. També hi és l'UME. La situació és de calma i contrasta amb la imatge que us explicàvem des de la Pobla de Claramunt, aquí a 5 quilòmetres, amb la població confinada i els Mossos comprovant que ningú surti al carrer. Tot i ser zona urbana, han tingut el foc a tocar de casa. Encara hi ha moltes fumarades i algunes flames visibles des del municipi i confien els veïns que en unes hores això hagi estat un malson del passat.
0: El jutge, mentrestant, gràcies Marc, actualitzarem aquests incendis a mesura que vagi avançant al matí. Insistim que aquests dos incendis, el de l'Anoia i el del Vallès Occidental, són els que neguitegen més, primer per la simultaneïtat i segon perquè encara estan cremant el mateix

0: sense control, aquest que dèiem de l'Artesa de Segre, ahir afortunadament ja es va donar per controlat. A banda d'això, dèiem, el jutge denega Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per sortir d'Espanya per acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN de Turquia, però sí l'autoritza a assistir a la graduació de la seva filla a Londres. La Moncloa ho veu incomprensible. Avui, que el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve, també donarà llum verd als objectius de dèficit presentats ahir al Consell de Política Fiscal i Financera, és a dir, els consellers d'Economia i conselleres d'Economia del conjunt de l'Estat, Junts ja ha anunciat que votaran contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del Producte Interior Brut. Una de les notícies que avui estem explicant aquí al matí de Catalunya Ràdio és que els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre, són dades que us avança aquest programa, recollides a partir d'una petició de transparència. El juliol, com sabeu, és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. I pel que fa als esports, Robert Prat, què tenim?
1: Doncs Espanya, que jugarà contra Bèlgica als quarts de final del Mundial de Futbol, divendres a les 9 de la nit, els espanyols guanyen 1-0 Portugal, gol de Merino al temps afegit, Bèlgica goleja 1-4 als Estats Units, els belgues celebren el gol de Lukaku amb el ball en moviment de mans típic de Donald Trump, com a protesta per la intervenció del president dels Estats Units per retirar la sanció d'un dels seus jugadors.
0: Tot això amb aquesta situació dels incendis francament complicada, que dèiem només començar i que ens ha de mantenir en alerta perquè estem en plena onada de calor. Tomàs Molina, bon dia.
2: Aquest dimarts 7 de juliol hem de seguir atents en aquesta situació de temperatures altes, força altes, que mantindran valors, fins i tot els superaran aquest dimecres i fins dijous, amb temperatures per sobre de les normals per l'època i amb un temps bàsicament assolellat. Atenció també a la possibilitat de tempestes seques al Pirineu, sobretot a partir de demà. Una situació de calor intensa que, doncs, cal recordar que cal hidratar-nos i també extremar les precaucions davant de l'altíssim perill d'incendi.
0: Gràcies, Tomàs. És important, perquè estem en plena onada de calor i estarem demà, i ens deia abans el Tomàs Molina, ben bé fins a mitjans de la setmana que ve amb més temperatures més altes del que és habitual. Més coses. La mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
3: Bon dia. Força normalitat a Rodalies. Recordem que a la línia R3 hi ha un tall programat per unes obres que DIF està fent entre Parets i la Garriga, entre Frabra i Puig. I la Garriga, el servei es fa per carretera. A la mitjana i llarga distància, el tren de Tortosa amb destinació a Estació de Sants, de 8:45, circula a mitja hora de retard. A la capital catalana, línies de metro i autobús a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Doncs tenim un matí complicat de sortida de Barcelona. Hi ha un accident a la C58 a l'alçada de Ripollet que ara talla un carril i provoca cua des del Nus a la Trinitat en sentit Sabadell. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles excepte els camions. De retruc d'aquest accident hi ha aturades a la Ronda de Dalt a Santa Coloma en sentit Trinitat i des d'Horta, direcció Besòs, també a la Ronda Litoral des de Sant Adrià en sentit Nus a la Trinitat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
4: Fins ara.
0: 5 minuts ara mateix passen de 7:45.
5: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes. Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
7: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services. Només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
8: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
9: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
10: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
11: 150 anys movent-nos per tu.
12: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
13: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 6:56 de 8. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio pendents dels incendis de les últimes hores. Estem a l'espera de l'últim balanç, però de moment fem un cop d'ull a la premsa. I comencem, com sempre, amb les portades i els articles d'opinió des de la redacció del matí de Catalunya Ràdio pel Foradada. Bon dia de nou.
14: Bon dia. La Vanguardia i l'Ara obren edició amb els focs. Incendis simultanis posen en escac Catalunya, diu la Vanguardia, mentre que l'Ara titula 3 nous incendis simultanis aguditzen una situació crítica. El periòdico, en canvi, obre portada amb que 2 nous hotels planegen la seva obertura a l'Hospitalet de Llobregat. El País, sobre el Mundial, però no sobre la classificació d'Espanya, sinó que obre amb l'escàndol, diu, pel tracte de favor de la FIFA a Donald Trump. El rotatiu de Prisa fins i tot hi dedica a l'editorial, titulat Cacicada d'Infantino i Trump. O també el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, que escriu un article d'opinió en què remarca que Trump ridiculitza la FIFA. Afegeix que el drama no és tan Trump, sinó que la FIFA no li pari els peus i accedeixi a deixar jugar un futbolista que havia estat expulsat. D'altra banda, un parell d'editorials sobre el Consell de Política Fiscal i Financera d'ahir. El periòdico considera que és una llàstima que no s'aprofiti aquesta reunió d'autonomies i govern espanyol per debatre el model de finançament. Mentrestant, El Mundo destaca que el finançament autonòmic necessita una reforma urgent, tècnica i solidària.
0: Continuem el repàs a la premsa aquí al matí de Catalunya Ràdio. Què hi ha llegit avui la periodista Olga Viza?
15: Aniràs a veure el tour? Preguntava el Diari de Tarragona. I donava consells als espectadors per combatre l'onada de calor. Alhora veiem els ciclistes protegits amb armilles de gel, també unes quantes rodes punxades a causa de la temperatura de l'asfalt. El que fan és admirable, i és cert que els ciclistes estan acostumats a la calor, però no tanta. De fet, el seu sindicat demana córrer només al matí. En més d'un segle d'història, el Tour no ha suspès mai una etapa per la calor, però ningú no s'atreveix a assegurar que enguany això no passi.
16: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
17: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
16: A més, té un 98% de carn.
17: És natural que es noti, oi?
16: Doncs sí, natural.
18: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I fem, com sempre, aquesta hora, cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Cília Solanes. Les millors platges del món.
20: La classificació de les millors 50 platges del món que s'acaba de publicar considera que la millor és a Filipines, Lentalula Beach. En segon lloc, Afteri Beach, a Grècia. I tanca el podi l'australiana Warthorn Beach. Només dues platges de l'estat es colen en aquest top 50 són la Cala Macarella, Menorca, i la platja de Cofete, Fuerteventura, on recull el Nació.
0: Encara hi ha esperança.
20: Tornen al seu propietari un sobre de 780 euros extraviat a l'àrea de Vilassant, al Pla d'Urgell. Van ser, això sí, dos Mossos de Mollerussa qui van trobar terra al sobre en una gasolinera. Tenia un nom de pila, però sense cognoms ni res més que ajudés a identificar el propietari. Quan el van obrir, van trobar els diners. Després de revisar les càmeres, van veure la matrícula de la persona a qui li havia caigut i van poder fer el retorn. Una història que llegim al Segre.
0: 5 anys i tot a punt.
20: Barcelona acabarà la reforma de tots els mercats municipals d'aquí a 5 anys. Entre aquests hi ha, per exemple, la Boqueria o el Mercat de l'Estrella o el d'Hostafrancs. El pla preveu una inversió de 100 milions d'euros. D'aquesta manera, el 2036 haurà acabat la renovació dels 39 mercats municipals de Barcelona, que va començar el 1992. Ho veiem al web de BTV.
0: I si sou amants de PortAventura, i en concret del Dragon Khan, pareu l'orella.
20: Perquè es pot comprar una peça original del Dragon Khan. PortAventura ha presentat una edició limitada de 500 peces de l'antic rail de l'emblemàtica muntanya russa. La col·lecció arriba després de la renovació parcial d'aquesta atracció, la primera renovació des que es va inaugurar fa 31 anys. Tots els beneficis es destinaran a un projecte solidari. Ho llegim al Diari Més.
0: I la notícia que agradarà als fans de Tu a Londres i Jo a Califòrnia.
20: Que tindrà oficialment una segona part. L'alerta la va llançar l'actriu Liz Ann Walter, que interpreta la mainadera Chasey. Tot i que encara no hi ha data d'estrena ni repartiment oficial, va explicar que s'han posat en contacte amb ella perquè repeteixi paper. Disney ha confirmat el projecte que 30 anys després tornarà a donar vida a les bessones Hallie Parker i Annie James. Ho recullen diversos mitjans.
0: I aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i el Francesc Soler.
21: El diari belga L'Estuar obre edició amb el Mundial i titula amb una pregunta. Aló, Trump? El rotatiu celebra que finalment la selecció belga, els anomenats Diables Vermells, van eliminar els Estats Units malgrat que el president Donald Trump va convèncer el president de la FIFA perquè un jugador dels Estats Units que estava expulsat pogués jugar als vuitens de final. Canviant de tema, The New York Times fa una anàlisi en què es pregunta si Europa pot tenir un tema destacat de lideratge en aquest acte de l'OTAN, en aquesta cimera. Explica que la cimera de líders de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia estarà marcada per un Trump que pressiona per tenir un paper menys rellevant mentre pressiona els altres estats perquè agafin més protagonisme. I pel que fa a la premsa de Veneçuela, l'Universal explica la història d'una família que va ser rescatada després de 12 dies atrapada sota la runa a La Guaira. Una dona i els seus 3 fills, entre ells un nadó, van quedar atrapats sota un edifici, però finalment van poder-ne sortir vius.
1: Pel que fa a la premsa econòmica, l'ON Economia explica que CaixaBank, el BBVA i el Sabadell tancaran més de 900 oficines aquest estiu a tot l'estat, 300 de les quals a Catalunya. Els bancs aprofiten els mesos d'estiu per adaptar l'activitat a la menor afluència de clients i facilitar el descans de les plantilles. Per la seva banda, l'economista es refereix als efectes del conflicte amb l'Iran i el tancament de l'estret d'Hormuz. Diu que més enllà de l'increment dels preus, els bancs centrals es veuen obligats a mantenir els tipus d'interès més alts en els pròxims anys del que s'esperava abans del començament del conflicte. I finalment, 5 dies es fa ressò que l'Audiència Nacional ha reconegut el dret de l'exentrenador del Barça, Louis van Gaal, d'aplicar una deducció del 40% sobre la indemnització de 4,2 milions d'euros que va rebre en deixar de ser tècnic del club. Hisenda considerava que van Gaal havia aplicat una deducció que no es corresponia.
2: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: La premsa esportiva, Robert Prat.
22: La selecció espanyola, que continua tenint una flor en aquest Mundial, com la de Cruyff, victòria 1-0 davant Portugal, al temps afegit amb gol de Merino.
23: Som portuguès! On the car que esteja! Portugal, vai comigo!
22: Els detalls van decidir la classificació pels quarts de final. Explica el Mundo Deportivo, van segellar la jubilació de Cristiano Ronaldo. L'esport destaca que Portugal, amb una imatge de Ronaldo, se'n va al carrer. Un Cristiano que es va acomiadar amb llàgrimes en el seu últim partit amb la selecció. Joan Bails diu que Espanya es guanya el dret a somiar. La Vanguardia afegeix que Lamin aparca Cristiano amb una imatge tendra, una abraçada entre els dos jugadors al final del partit. El diari també parla d'escàndol mundial pel fet que la FIFA indulti un jugador a petició de Donald Trump. Parla de clam mundial contra la decisió, una decisió que ha superat, ha creuat en aquest cas una línia vermella. Pel diari Ara és una agonia aquesta classificació d'Espanya. El periòdico Francisco Cabezas parla de decrepitud i vergonya, decrepitud de Ronaldo, que no amaga les penúries de la seva edat, i vergonya per les ingerències de Donald Trump. El Marca diu que ni Trump pot evitar que hi hagi una Espanya-Bèlgica als quarts de final, i el diari es destaca també que Pedro Martínez, com a nou entrenador del Madrid de bàsquet, vol un equip sense por.
24: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
0: Doncs continuem el repàs a la premsa i a la premsa del cor, Silvia Andrés.
3: El príncep Harry arriba a Londres i amb ell torna al drama. Segons la BBC, el duc de Sussex havia acceptat instal·lar-se al palau de Buckingham, però de sobte no hi havia prou temps per preparar una de les 240 habitacions reials. Curiosament, avui s'espera que el Tribunal Superior Britànic dicti sentència sobre la demanda presentada per Harry i altres estrelles britàniques contra alguns diaris sensacionalistes. Res, per tant, és casual. De moment, el príncep Harry ha vingut sol, ja que afirma que les autoritats no asseguren la protecció de la seva família. Mentrestant, el príncep Guillem i la reina Camila s'ho miren de reull. Tenen por que els ducs de Sussex vinguin amb càmera incorporada per fer un altre documental. Es veu que la mansió de Montecito, a Califòrnia, no quadren els números. Les melmelades orgàniques de Meghan Markle no donen prou i necessiten més polèmiques a explotar.
0: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
25: Molt bon dia.
0: Qui fa anys avui, va?
25: Doncs mira, avui faran una festa d'aniversari a Ringo Starr. El bateria dels Beatles celebra 86 anys. També es fa gran, però una mica menys, l'actriu irlandesa Eve Hewson. Nascuda el 1991, Hewson és una de les protagonistes de l'última pel·lícula de Spielberg, El dia de la revelación, i de sèries com The Nick. A més, com a curiositat, és filla del Bono Dudós. Altres persones que fan anys el 7 de juliol són l'escriptora catalana Marta Pérez o la nedadora alemanya Bàrbara Krause, que va ser la primera dona que va nedar als 100 metres lliures en 55 segons. Nascuda a l'any 59, va guanyar 3 medalles d'or olímpiques.
0: Això els aniversaris, però el santoral, Mireia?
25: Doncs heu de felicitar els Ots, Marsals i Fermins, i si teniu sort i en trobeu alguna, perquè a l'IDESCAT no n'hi consta cap, a les Adilbergues.
0: Adilberga?
25: Adilberga. Adilberga. Sí, sí, sí. Mira, bon. Saps un nom nou?
0: Bon sant a les Adilbergues. Són 3:15 de 8, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio amb l'atenció molt posada als incendis. De fet, ara d'un moment a l'altre està previst una atenció als mitjans per saber l'última hora, que seguirem en directe aquí el programa, però aquest estiu cada matí volem fer una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Hola a tothom, soc la Rosa Obradors, llibretera de la llibreria Cal Cisteller de Navàs, i us vull recomanar L'Escorxador de Lluís Riera i Porta, d'Editorial Clandestina, que és un thriller rural, cru i sòrdid, amb un llenguatge brut i descarnat, on hi conviuen personatges que sobreviuen als marges de la societat. En Lluís Riera remou la consciència i fins i tot els budells. És un profund coneixedor de les misèries humanes i com a músic també hi té moltes referències musicals que ens hi aporten moltíssim. El recomano a tothom qui vulgui endinsar-se en realitats incòmodes. Enganxa moltíssim.
0: La recomanació en un dia en què, insistim, estem molt pendents dels incendis i, a banda d'això, aquests són els sons del dia.
6: Els sons del matí.
7: Tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat a la zona de Comiols i després aquests dos incendis.
8: Condicions molt extremes. Estem en una situació en què es poden produir un nombre d'incendis important i que aquests incendis tinguin un comportament molt virulent.
9: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el Café para Todos.
10: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
26: Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social.
27: Pues ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casal.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Cília Solanes. Concebut.
20: Participi de concebre, vol dir donar dins de si mateix un nou ésser a partir de la fecundació, però també formar-se una idea, un pensament, una opinió o fins i tot un sentiment. Aquest concebut, quan s'acompanya de no nascut, és que encara no s'ha dut a terme, i això és el que porta de cap Núñez Feijóo per una nova llei que efectes administratius un embrió sigui membre més d'una família i ja permeti accedir ajudes o beneficis de forma anticipada.
0: Simultaneïtat.
20: Que és simultani la qualitat o el fet que dos o més esdeveniments tenen lloc al mateix temps. Segons el context, pot ser coincidència temporal de dues accions. En la teoria de la relativitat, la simultaneïtat depèn del sistema de referència de l'observador, de manera que dos esdeveniments que són simultanis per un observador poden no ser-ho per un altre. Ara mateix s'aplica la primera definició. Més d'un incendi té lloc al mateix temps.
0: Passaport.
20: Llicència per escrit que es dona algú perquè pugui entrar en un país estranger i viatjar-hi. És un document oficial d'identificació i de viatge que emeten les autoritats d'un estat que acredita la identitat i la nacionalitat del seu titular. També hi ha l'expressió donar el passaport a algú, que vol dir desfer-se'n. Quan una autoritat et retiri o et confisqui el passaport, impedeix que el puguis utilitzar normalment per motius legals o administratius.
0: Aquestes són les paraules del dia. Posem-hi tres xifres ara amb el Francesc Soler. 8.450.
1: Són els milions que el govern espanyol ha injectat en defensa durant el mes de juny, just abans de la cimera de l'OTAN, que celebra avui i demà a Turquia. Aquesta inversió s'ha fet a través de transferències a defensa, compres d'armament o finançament de la participació de les forces armades a missions de l'OTAN.
0: 4%.
1: És el percentatge que el govern espanyol permetrà augmentar la despesa de les comunitats autònomes el 2027. L'executiu de Pedro Sánchez ho va comunicar ahir al Consell de Política Fiscal i Financera, que es va fer a Madrid a la trobada. També va plantejar a les comunitats un objectiu de dèficit del 0,1% del producte interior brut pel període 27-29.
0: 100.
1: Són els milions que l'Ajuntament de Barcelona destinarà a completar la reforma de 9 mercats de la ciutat en els pròxims 5 anys. En aquesta reforma es farà especial incidència en la digitalització de l'activitat i en la formació i la professionalització dels venedors.
0: I després de les xifres, després de les paraules, les imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, un carrer totalment blindat, amb tanques per tot arreu, a les quals només es pot accedir per una petita escletxa que està custodiada per dos policies.
28: Encara Turquia, ciutat blindada per la cimera de l'OTAN que arrenca avui. A les reunions, a les discussions, es girarà sobretot al voltant de la inversió en defensa. Les hores prèvies, però, han estat marcades per les protestes d'estudiants o d'activistes. En una operació d'ahir, 200 detinguts, la meitat en presó preventiva sense fiança, investigats per terrorisme. A la ciutat han quedat prohibits tots els actes públics.
0: A la segona imatge del dia, Donald Trump, al despatx oval, al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, fent broma, mentre el president dels Estats Units ensenya, com si fos un àrbitre, una targeta vermella.
28: Imatge d'arxiu en una de les recepcions a la Casa Blanca els últims mesos durant els preparatius del Mundial, però imatge que ha estat premonitòria del control que Trump vol tenir i ha volgut tenir de la cita mundialista. El president nord-americà ha admès que va trucar Infantino per demanar que aixequessin la sanció a la seva estrella perquè pogués jugar aquesta matinada contra Bèlgica. No ha servit de gaire. Algun ha jugat, però els belgues han passat per sobre els anfitrions.
0: I a la tercera imatge ens l'envien des de Girona. Hi veiem l'alcalde, en Lluc Salelles, parlant amb un ciclista, sense samarreta, i al darrere hi veiem un vehicle de protecció civil. On és això, Clara Jordan?
5: Doncs això és a la Vall de Sant Daniel, que és una de les portes d'accés des de la ciutat de Girona, al massís de les Gavarres. L'alcalde li està explicant al ciclista que està completament tallat l'accés a aquest espai natural per l'onada de calor i perquè justament per l'altra banda, ja al Baix Empordà, és on hi ha hagut l'incendi que va començar divendres i que encara no està extingit. Recordem que hi ha controls als diferents accessos que hi ha a tot l'entorn de les Gavarres, òbviament també la ciutat de Girona, que és un espai molt i molt habitual d'esbarjo i de fet és una de les rutes més utilitzades per caminants i ciclistes de la ciutat.
11: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció amb aquest titular que circula. Inventen un vàter robot que s'acosta fins on tu vulguis perquè puguis orinar sense moure't. Marc Amorós, bon dia.
12: Bon dia, diu la notícia que el vàter robot està impulsat amb intel·ligència artificial i es mou de forma autònoma fins on tu vulguis gràcies a un sistema tridimensional que evita els obstacles. El vàter mòbil també és capaç de buidar el contingut dipositant-lo i triturant-lo primer i connectant-se després directament a una canonada de la casa. A més, és capaç d'autonetejar-se utilitzant xorros d'aigua i llum ultravioleta. A més, inclou una capa protectora d'escuma i filtres de carbó activat per eliminar les olors. Per últim, diu la notícia que ara circula que aquest vàter robot autònom costarà uns 11.000 euros.
0: I això és veritat o és fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bonric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
12: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que inventen un vàter robot que s'acosta fins on tu vulguis perquè puguis fer pipí sense moure't del lloc, és una notícia real. Es diu Xiaoban. S'ha presentat a l'exposició internacional de Shanghai sobre atenció a persones grans i dispositius d'assistència. De moment, però, per qui li interessi, només es vendrà a la Xina.
0: Gràcies, Marc.
12: Adéu, bon dia.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
15: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
16: Vaja, Carles.
15: Sí, em va dir que aquell faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
16: I tu què li vas dir?
15: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
17: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
18: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mar amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
29: Troba el teu lloc amb Parklink.
30: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
31: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i les 8. Titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i la Maria Fernández Noguera. Avui el risc d'incendi forestal continua sent extrem a més d'un centenar de municipis de 18 comarques.
20: L'augment de les temperatures i la baixa humitat en són les principals causes. També hi ha 6 espais naturals amb el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt.
0: Tot això mentre continuen actius molt especialment l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental i també l'incendi que tenim a l'Anoia. Estem a l'espera de l'actualització que ens facin els bombers. Però a banda d'això hi ha altres notícies, com per exemple que el jutge li denega a la dona de Pedro Sánchez el permís per sortir d'Espanya per acollir acompanyar el seu marit a la cimera de l'OTAN de Turquia.
2: En canvi, l'autoritza a assistir a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. La Moncloa considera incomprensible la decisió judicial.
0: El Consell de Ministres aprovarà avui el sostre de despesa per poder fer els pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve.
20: També donarà llum verd als objectius de dèficit presentats ahir als consellers d'Economia del Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anticipat que hi votarà en contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB.
0: Notícia que us avança aquest programa. Els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre.
2: El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. Els cursos no són obligatoris, però donen mèrits.
0: Guanyar seguretat en la protecció de dades dels ciutadans als serveis públics.
20: El govern dona avui el tret de sortir del núvol públic que impulsa la Generalitat per fer-ho possible.
0: I en esport, la selecció espanyola classificada pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 Portugal.
2: Miquel Merino, a temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la seva dimissió.
3: Avui seguim parlant d'aquesta situació de temperatures altes, de perill d'incendi molt elevat. És una situació que no només avui, sinó que durarà encara tota aquesta setmana i podria allargar-se també a la setmana vinent. Per tant, doncs, cal que adonem d'aquesta situació que pot ser perllongada en el temps, amb una situació avui de sol en conjunt, però atenció també a la possibilitat d'alguna tempesta seca en àrees de l'Alt Pirineu, tempestes que van acompanyades de llamps però de poca precipitació i que per tant doncs, també poden fer augmentar el perill d'incendi i la situació d'incendi a les àrees de muntanya al llarg de les properes hores.
0: I el trànsit, Clàudia Serra, com ho tenim, això? Bon dia.
4: Bon dia, doncs força col·lapse a l'entorn del Nus de la Trinitat per aquest accident que us explicàvem fa uns minuts a la C58 a Ripollet, que talla un carril i provoca cua des del Nus de la Trinitat en sentit a Sabadell. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles, excepte els camions. De retruc a aquest accident hi ha aturades a la Ronda de Dalt a Santa Coloma, sentit Trinitat, i des d'Horta, també cap a aquest punt, a la Ronda Litoral, des de Sant Adrià, en sentit Nus de la Trinitat, i a la C31 a Badalona, cap a la Gran Via i la Ronda Litoral.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
4: Fins ara.
0: I per arribar a les 8 ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Si voleu dedicar alguna cançó a qui sigui, nota de veu al 636-360609, 636-360609, és el que ha fet la Marga.
6: Hola, sóc la Marga i tinc 59 anys. Ara fa un any que em vaig casar i quan penso en aquell dia em ve al cap la cançó de Dancing Queen d'Ava, que ens va acompanyar en aquell dia tan i tan bonic i també en el vídeo recordatori. Li dedico, evidentment, al Jordi, al meu marit.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts, 7 de juliol.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell millora en seguretat ciutadana per setè any consecutiu. Els fets delictius baixen un 1,7% entre l'abril del 2025 i l'abril del 2026. En parlarem d'aquí a uns minuts. Abans tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. Qualitat excel·lent de les aigües de bany a totes les platges de Calafell. L'Ajuntament de Calafell impulsa aquest mes de juliol una nova edició dels tastets familiars, tallers gratuïts per a infants de 4 a 12 anys en diferents equipaments municipals. Action ja busca personal per al nou gran centre logístic que està construint a Banyeres del Penedès. Detenen dos homes per distribuir peix robat amb residus de medicaments a compradors de Tarragona i Barcelona. La Guàrdia Civil recupera 227 quilos de llobarro i sírvia presumptament robats. Salut reforçarà les plantilles dels centres d'atenció primària amb més pressió assistencial a l'estiu. El sistema sanitari públic disposarà d'entre el 84 i el 97% dels llits. PortAventura posa entrades al 50% en ple juliol i per tot l'any. De fet, les entrades a meitat de preu es poden utilitzar durant tota la temporada fins al 7 de gener. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Aquest cap de setmana el Tour de França ho ha eclipsat tot, però l'esport a Calafell no s'atura i del 2 al 4 de juliol al pavelló Joan Ortoll s'ha celebrat l'11è torneig internacional Ciutat de Calafell Hoquei Veterans. Hem parlat amb el David Prieto, organitzador d'aquest esdeveniment, per saber com ha anat tot.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Dins la Junta de Seguretat que es va celebrar el passat mes de juny amb la presència de la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, es van donar dades referents al municipi de Calafell en el període d'un any. La valoració va ser positiva, tot i que la notícia important va ser que el govern de la Generalitat de Catalunya inclouria la comissaria de Mossos d'Esquadra Calafell-Cunit dins la planificació d'inversions del proper Pla d'Infraestructures de Seguretat que s'aprovarà l'últim quadrimestre d'aquest 2026. Els incidents detectats per policia local i Mossos d'Esquadra s'han reduït un any més en un 1,7%, passant dels 17.021 als 16.733. Entre el període de maig 2024-abril 2025 i el període de maig 2025-abril de 2026. El 39,6% són incidents de seguretat ciutadana i el 20,21% són de trànsit. Entre els dispositius conjunts, entre totes les forces de seguretat, destacant el cas Iguazú, on es desmantella una plantació indoor de marihuana amb 665 plantes i 80 quilos. El cas Hollywood, on es desmantella una plantació indoor de marihuana de 509 plantes i 35,5 quilos. El dispositiu per a motos robades al febrer d'aquest 2026 amb 6 detinguts menors d'edat, on es van recuperar 19 motocicletes. També dispositius contra el Top Manta, dispositiu d'inspecció administrativa i seguretat ciutadana en diferents establiments d'oci nocturn de Calafell, dispositiu contra ocupacions il·legals i fraus en consum. Les infraccions penals han augmentat un 1,2% en el mateix període. L'increment ve degut majoritàriament als delictes contra la seguretat viària, que s'han incrementat un 19,6% per conduir sense tenir el carnet, conduir sota els efectes de l'alcohol o conduir sense tenir el carnet vigent. Les denúncies de trànsit s'han incrementat un 10,8%, majoritàriament per radar estàtic. Per contra, els delictes contra la salut pública s'han reduït un 38,9% a Calafell. Cal destacar que en el mateix període les detencions s'han incrementat un 9,1%. Els delictes contra el patrimoni són el principal motiu en tipologies penals, amb una tendència a mantenir-se, passant de 1.575 a 1.578. D'aquests casos, el 38,3% són furts, el 16,4% són danys i les estafes representen un 15,2%. Els robatoris amb força a domicili són el 7,5% i els robatoris en interior de vehicles el 4,8%. Les infraccions administratives es redueixen un 15,3%, passant de 593 a 502 actuals. Pel que fa a l'accidentalitat, en el mateix període s'han incrementat els accidents lleus en un 15,4%. Els ferits lleus han augmentat un 37,7%. Els atropellaments es mantenen en els 16 anuals. Els accidents i els ferits greus han passat 2 a 6 en el mateix període, en els dos casos. Tot i això, cal destacar que un any més no es té cap accident mortal. En els delictes contra la llibertat sexual es veu un descens d'un 13%, passant de 23 a 20 casos, amb una reducció important de les detencions, passant de 7 a 5, ja que s'han incrementat les agressions sense violència i s'han reduït les agressions amb violència o intimidació. Aquest estiu arrenca una nova etapa amb una nova organització policial a Calafell, on es crea la unitat de proximitat, en detriment de la unitat de trànsit i la unitat fura. L'Ajuntament de Calafell aposta perquè la policia local es vegi més al carrer i sigui més propera al ciutadà. Tot i que es porten 7 anys millorant dades en seguretat ciutadana, no es pot baixar la guàrdia, apunta l'Ajuntament. Es necessita la nova comissaria entre Calafell i Cunit per poder tenir més presència policial, segons han destacat. La seguretat és competència directa de Mossos d'Esquadra i policia local. Per tant, s'ha de tenir proximitat als ciutadans.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell posa en marxa una nova edició dels tastets familiars aquest mes de juliol. Es tracta d'un programa de tallers gratuïts adreçats a infants d'entre 4 i 12 anys que es desenvoluparan en equipaments municipals fins al 15 de juliol. La programació inclou activitats molt diverses com ara tallers de cuina, màgia, cinema, manualitats, realitat virtual, cultura urbana, residu zero o jardineria sostenible. La regidora de formació a l'Ajuntament de Calafell, Manal, n'ha parlat al magazín d'estiu obert per vacances. Escoltem-la.
3: Aquest any canviem el format, és un format de tastets en família. L'infant que vingui, bueno, de fet és de 4 fins als 12 anys, doncs poden venir a gaudir amb la seva família, ja sigui amb els germans i un adult que els acompanyi, o dos adults, ja que és el nucli familiar.
4: Per què ens diu que és diferent amb altres edicions anteriors?
3: Perquè altres edicions era, doncs, bueno, es tenien que inscriure, podien venir, sempre havien de ser el mateix número d'alumnat. Ara no, per exemple, el dia 6 comença el taller de cuina, i són 3 dies, aleshores aquests 3 dies es poden canviar. O sigui, les famílies no tindran que fer només una recepta ells i els altres que no puguin gaudir, sinó que aquests 3 dies hi haurà moviment de nens i de famílies.
0: Les sessions es fan al Jardí de Cal Bolavà, al poble de Calafell, al Centre Cívic a Cinema Iris, a la platja, i al Centre Cívic Montse Civit, al Port Segur Calafell.
3: Incorporem Cal Bolavà als centres cívics, pensem que és un espai també tancat, no és que sigui limitat, sinó, bueno, a Cal Bolavà ho fem al jardí, a l'exterior, hi ha moviment, és a l'aire lliure i també doncs, té molt de potencial. I aquest any, com a primícia, doncs sí, ho hem provat, ens agrada, també agrada a les famílies i això ens fa també molta il·lusió de dir, doncs, bueno, de cara a l'any vinent, per què no fer molt més a Cal Bolavà?
0: L'objectiu és oferir propostes lúdiques i educatives perquè les famílies gaudeixin plegades de l'estiu, alhora que els infants desenvolupen la creativitat, el treball en equip i els hàbits sostenibles. La regidora ha valorat positivament la participació de les activitats que ja s'han començat a fer.
3: De moment positives. Pensem que, ja et dic, és una activitat que sí que és veritat que totes al final es valoraran, però d'inici, bé, un canvi sempre porta coses negatives i positives, però intentem doncs, fer un encaix i sobretot el que teníem clar era de fer alguna cosa en família, ja que sempre tenim la puntualitat de dir on deixem els nens o quines activitats podem fer, doncs també de tenir aquell moment en família i poder gaudir-ho.
0: Recordeu que per participar en aquests tallers gratuïts les places són limitades, però no cal inscripció prèvia. Això sí, els infants i joves han d'assistir acompanyats d'una persona adulta. Podeu consultar les activitats que s'han programat a l'agenda del web municipal calafell.cat.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I ara parlem de la qualitat excel·lent de les aigües de bany a totes les platges de Calafell. Les analítiques fetes per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, indiquen que les aigües de bany han obtingut una qualificació excel·lent en tots els punts de mostreig de les platges de Segur de Llevant, Segur Ponent, l'Estany Masmel i Calafell. Les mostres recollides en diferents punts d'aquestes platges van obtenir en tots els casos la màxima qualificació, confirmant el bon estat de l'aigua en el moment en què es van dur a terme tots els controls. Aquests controls formen part del programa de vigilància de la qualitat de les aigües de bany que l'Agència Catalana de l'Aigua du a terme durant tota la temporada de bany. Les analítiques es realitzen de manera periòdica aproximadament cada dues setmanes per fer un seguiment continu de l'estat microbiològic de l'aigua i garantir la seguretat dels banyistes.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Si tens entre 16 i 35 anys i vius al Baix Penedès, aquesta és la teva oportunitat per donar visibilitat al teu talent i formar part d'un nou espai dedicat a la creació contemporània. Pots presentar projectes d'arts visuals en qualsevol tècnica o format: pintura, dibuix, fotografia, escultura, instal·lació, videoart, art digital, collage, nous mitjans i molt més. Tens temps de participar fins al 30 de setembre per presentar la teva proposta. Les obres seleccionades formaran part d'una exposició col·lectiva que s'inaugurarà el 19 de novembre a la sala Portal del Pardo del Vendrell i que es podrà visitar fins al 16 de gener del 2027. T'hi pots inscriure a través d'un formulari disponible a la sala Portal del Pardo a l'oficina Jove del Baix Penedès. No deixis escapar aquesta oportunitat de formar part d'un projecte que aposta pel talent jove i la creació contemporània a la comarca Baix Penedesenca.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Action ja busca personal per al nou gran centre logístic que està construint a Banyeres del Penedès. La companyia ha posat en marxa el procés de selecció per cobrir diferents perfils professionals vinculats a la futura activitat de les instal·lacions. El pròxim 16 de juliol, l'empresa organitzarà una jornada de captació de candidats a la Biblioteca Municipal de Banyeres entre les 9 del matí i les 2 del migdia. Durant el matí es podran presentar currículums i es faran entrevistes ràpides amb les persones interessades. Entre els perfils que Action busca incorporar hi ha mossos de magatzem, carretoners i personal administratiu. En el cas dels llocs administratius, es demana un cicle formatiu de grau superior en administració i finances, transport i logística, comerç internacional o titulacions similars, tot i que també es tindrà en compte experiència professional equivalent. La companyia també valora entre 1 i 3 anys d'experiència en tasques administratives, preferiblement en entorns logístics o centres de distribució, un nivell d'anglès B1 o superior, domini d'Excel i de sistemes de gestió de magatzem. La jornada de selecció arriba mentre avancen les obres del futur centre logístic, una instal·lació que generarà nous llocs de treball al conjunt del Penedès.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La Guàrdia Civil ha detingut dos homes de 43 i 36 anys com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, receptació, falsedat documental i relatius al mercat i als consumidors. Segons una nota del cos policial, havien introduït al mercat peix procedent de robatoris en instal·lacions d'aqüicultura i l'havien comercialitzat com si fos peix de captura salvatge. Segons la investigació, els dos homes havien presentat a la venda 40 caixes de peix, principalment llobarro i sírvia, que es distribuïen a compradors de províncies com Tarragona, Barcelona, Alacant i Mallorca. La Guàrdia Civil ha recuperat 227 quilos de peix, presumptament robats a la llotja de Santa Pola, Alacant. D'acord amb la nota de premsa, el peix havia estat robat en gàbies d'aqüicultura. Havia estat tractat amb medicaments. El producte es va presentar en primera venda amb documentació falsa per fer-lo passar per captura salvatge. A més, hi havia indicis que aquest producte havia estat sotmès a tractaments veterinaris i no era pas apte per al consum humà. Paral·lelament, els investigadors també van tenir coneixement d'una piscifactoria de San Pedro del Pinatar a Múrcia. Havia patit també robatori de fins a 700 quilos de Sèrbia.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'informatiu.
0: Obrim ara les notícies d'àmbit general. El Departament de Salut adaptarà les línies d'atenció del sistema sanitari públic per fer front als desplaçaments de població i a les altes temperatures estivals. D'acord amb una nota de premsa d'aquest dilluns, en el marc de l'operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut, el Departament reforçarà les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial a l'estiu. A més, el sistema sanitari públic disposarà d'entre el 84 i el 97% dels llets. Salut desplegarà i coordinarà un seguit de mesures per adaptar-se a la demanda pròpia del període estival i fer front a la calor intensa o molt intensa. Els centres d'atenció primària i comunitària i els consultoris adaptaran horaris d'obertura i tancament a la demanda prevista i es reforçaran les plantilles a les regions sanitàries on hi ha més pressió assistencial durant els mesos d'estiu. Els territoris amb més demanda reforçaran amb 972 professionals més de diferents perfils, provinents de noves contractacions o reorganitzacions dels mateixos equips, d'acord amb el comunicat de Salut. Els serveis d'urgència solen experimentar un augment de la demanda en aquest període, especialment en zones costaneres, com és Calafell, i també turístiques. Per això reforçaran els dispositius d'urgències hospitalàries de les zones més tensades. S'ampliaran els horaris de les PAC i s'augmentarà la capacitat assistencial en els seus equips. Així mateix, el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, intensificarà la seva presència a través d'unitats de suport vital bàsic i avançat i incrementarà els seus recursos amb 21 ambulàncies addicionals arreu del territori. Pel que fa a l'àmbit residencial, amb l'objectiu de minimitzar els riscos sanitaris i evitar descompensacions de salut, es mantindrà l'accés a serveis d'urgències i altres dispositius especialitzats. Informem que està sobre la taula el telèfon d'atenció al pacient fràgil, el 061 Salut Respon, així com difusió de recomanacions clíniques. A l'atenció hospitalària, el sistema sanitari públic manté una alta disponibilitat de llits convencionals i crítics. Es disposarà d'un mínim del 84% de llits oberts durant el mes d'agost i del 90% juliol i setembre. Durant aquest període, la planificació quirúrgica s'organitzarà de manera que els centres puguin fer vacances. Durant tot el període de vigència del pla es farà un seguiment continu de l'activitat assistencial i dels indicadors de salut pública per poder reajustar les mesures en temps real. Per tant, doncs, està en marxa aquest pla per destensionar les zones costaneres i, sobretot, els CAPs.
1: L'informatiu.

0: Seguim endavant amb més notícies. Port Aventura World ha decidit avançar el Black Friday a ple mes de juliol amb una de les promocions més destacades de la temporada. El complex ofereix un 50% de descompte en entrades d'adult per accedir a Port Aventura Park, Ferrariland i Caribe Aquatic Park. La campanya està disponible fins al 13 de juliol i per beneficiar-se'n cal introduir el codi promocional Black durant el procés de compra. Les entrades adquirides es poden utilitzar durant tota la temporada, fins al 6 de gener de 2027, d'acord amb els calendaris d'obertura dels diferents parcs. Entrades d'un, dos i tres dies amb descompte, una promoció que s'aplica tant a entrades amb data concreta com a modalitats flexibles. El descompte, però, només s'aplica a entrades d'adult. Queden excloses modalitat júnior o sènior, així com serveis addicionals que es puguin contractar durant la compra.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb David Burillo.
2: Com dèiem en els titulars, aquest cap de setmana el Tour de França ho ha eclipsat tot, però l'activitat esportiva a Calafell no s'ha aturat. S'ha celebrat l'11è torneig internacional Ciutat de Calafell, hoquei veterans, del 2 al 4 de juliol al pavelló Joan Ortoll. Avui parlarem amb en David Prieto, organitzador d'aquest esdeveniment, i primer de tot li hem volgut preguntar que ens faci una valoració de la jornada.
3: La valoració del torneig, la veritat és que ha estat bastant positiva. Aquest any han participat un total de 24 equips, repartits en dues categories, una més 40 i l'altra més 50. La més 40 eren 16 equips, dels quals destacar que hi havia un equip italià, que és el Folònica, un equip francès, el Biarritz Olympique, un equip portuguès, l'Alcobaça, i després hi havia equips de fora de Catalunya, que era l'Alcañiz, que és un clàssic que sempre ve, el Burguillos d'Extremadura, el Tenerife, i després equips catalans que sempre acostumen a venir. I de la competició del mes 50, així estrangers, hi havia el Benfica, el Coimbra, de Portugal, i un equip argentí, que és la primera vegada que un equip des d'Argentina venen expressament a jugar al nostre torneig. I els volem agrair molt l'esforç que han fet, perquè realment és un gran esforç per ells venir des d'allà. I després també han vingut els nostres amics de Mallorca, que no fallen mai. I després teníem també l'Espanyol, el Vilafranca i el Cubelles d'aquí, de Catalunya. El Calafell participava tant amb el més 40 com amb el més 50, i cal destacar que hi havia jugadors d'altíssim nivell amb les dues categories, però ressaltant jugadors que han acabat d'hoquei lliga fa poc, alguns ex-Calafell, com l'Eloi Mitjans, que va venir amb el Tenerife, el Borja Ferrer, que va venir a jugar també a ajudar-nos amb el Calafell, hi havia el Ferran Formatger i el Pere Canyelles de l'Alcoi, que jugaven amb el Vendrell, que són ex-Vendrell, i l'Edu Fernández amb l'Igualada. O sigui, el nivell altíssim de jugadors era palès. I ha estat un èxit, ha sigut, tothom ha participat bé, no hi ha hagut problemes, i la valoració és molt positiva.
2: No estem parlant d'un torneig petit. A la categoria més 40 hi van participar 16 equips i a la categoria més 50 en van participar un total de 8. En David ens ha fet 5 cèntims dels resultats i els equips que van participar.
3: A nivell de resultats, a la categoria més 40, el primer va quedar el Club Petit Congrés, el segon va quedar el Vendrell i el tercer el Folònica d'Itàlia, i el quart lloc va ser el Biarritz Olympique. La final Congrés-Vendrell va acabar als penals, va ser un duel super, super d'altíssima intensitat i es va decidir als penals. I el Folònica-Biarritz, el tercer i quart lloc, també va ser un partit molt, molt, molt intens, perquè els italians són jugadors de Sèrie A de tota la vida i són unes roques d'equip molt bo. Com a cinquè va quedar l'Arenys de Munt, el Noia sisè, Calafell setè, el Ribes vuitè, i el campionat va acabar amb el novè puesto del Tenerife, el desè del Palau de Plegamans, l'onzè de l'Espanyol, dotzè del Reus Ploms, tretzè va quedar el Burguillos, catorzè va quedar l'Alcobaça, quinzè l'Igualada i setzè, i tancant la classificació, va ser el Canyiz. Amb la categoria més 50, el primer va ser l'Espanyol, que tenia un equipàs amb el De Moya, ex portaràs d'hoquei lliga, com a seguro, El Vilafranca va ser segon a la final i el Mallorca i el Calafell van fer el tercer i quart lloc, guanyant el Mallorca, clarament. El Benfica va quedar cinquè, que va guanyar els argentins, i el Coimbra de Portugal va quedar setè, que va guanyar el Cubelles. Cal destacar que als més 50 hi ha jugadors que poden arribar als 60 anys d'edat, que és molt de mèrit jugar aquest esport amb aquesta edat que tenen, i que majoritàriament no pren mal ningú. Aquesta vegada sí que s'ha de ressaltar que va haver una petita caiguda d'un jugador del Mallorca que va estrencar-se la clavícula, i que li enviem una forta abraçada des d'aquí, de tot el partit, als veterans del Calafell.
2: Com dèiem a l'inici, aquesta era la 11a edició d'aquest torneig internacional de veterans. Això vol dir que és un torneig completament consolidat, i el David ens explica que de cara a l'any vinent, a la 12a edició, ja s'estan començant a preparar canvis, i sempre per fer-lo créixer.
3: Sí, aquest és l'11è torneig que muntem, i de cara al 12è, l'any que ve, el que volem és seguir mantenint el format de les dues categories, de la doble categoria, perquè pensem que el hoquei de veterans al final està tendint a consolidar-se molt la categoria de més 50, i la idea que tenim és, si podem aconseguir més dies de pista, poder ampliar el torneig a 16 equips més 50 i 16 equips més 40, per fer un total de 32 equips. A nivell logístic això és bastant complex, perquè falten hores de pista, i llavors els equips realment és complicat trobar les hores per encabir tots els partits, però bueno, s'intentarà fer una espècie de, li volem definir quasi com una Copa del Món de veterans, perquè realment el torneig ara mateix, els equips estrangers que venen ens ho diuen, que és el millor torneig que hi ha al món, i que tots es queden encantats i contentíssims de l'organització i de Calafell com a poble, com els acull a sobre amb la platja, que arriben a l'estiu, i ells gaudeixen ja no només de la part esportiva, sinó de la part lúdica i familiar, perquè venen amb les seves famílies i se'n van a la platja quan no tenen partits, i la veritat és que ho disfruten molt. És molt interessant que sigui sempre, que es faci el mes de juliol, perquè o vinculat a l'estiu, perquè és un atractiu més que té. Llavors, sí, la idea és fer un torneig, intentar ampliar-lo, començant a un dia abans i acabant amb una festa tancament de

0: molt, molt endavant. I volem agrair, evidentment, al Calafell, al Club Patí Calafell, a l'Ajuntament i a la Diputació i a l'Esports i a tots els implicats que han ajudat i sobretot també els patrocinadors que han ficat el seu granet de sorra perquè això es pugui fer.
1: Que els equips visitants diguin que aquest és el millor torneig internacional de veterans d'hoquei del món no és poca cosa. Això és gràcies a persones com en David Prieto que es deixen la pell per organitzar esdeveniments així. Sens dubte, un torneig que ha fet gaudir un públic més adult de l'esport al municipi i que ja espera amb il·lusió la celebració del de l'any vinent.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
3: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

0: Totes les novetats i els èxits més recents els trobaràs al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: els serveis.
1: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
0: Calafell Ràdio. El temps.
1: Josep Miró, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui tornarà a ser esplèndid i de rigorós estiu, amb sol i cel clar tot el dia o amb algun núvol llunyà a la tarda, amb una temperatura que avui puntualment ha baixat una miqueta aquesta nit i s'ha situat entre els 21 i 22 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica i podrà arribar i superar els 31, amb una humitat, això sí, una miqueta més alta i ambient més xafuós, vent feble i variable fins a mig matí i domini del Garbí la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejó amb alguna àrea de maró a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui molt estable i assolellat amb alguns núvols baixos al matí i cel més clar a partir de migdia, amb una temperatura que pujarà i la onada de calor demà sí que es farà més notable a la nostra comarca, movent-se aquesta nit ja amb una temperatura més alta de 23 a 24 graus de mínima i demà de 32 a 33 de màxima, amb una humitat moderada però amb un ambient notablement xafogós. Vent molt feble amb terral a la primera hora del matí i xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui moguda amb maró al matí i marejó a la tarda. De cara a dijous, temps molt estable i la onada de calor podrà arribar al seu zènit amb les temperatures més altes del que portem d'any de màxima.
1: Molt bones a totes i a tots, què tal, com esteu? Avui és dimarts 7 de juliol. És moment de repassar les portades dels diaris, com cada matí a aquesta hora. La Vanguardia diu que incendis simultanis posen en escac Catalunya. Tres focs declarats

Ahir, alhora, s'ha demanat la Noia i Artesa de Segre obliguen a confinar milers de persones. Tres quartes parts de la península estan en risc alt o extrem de patir incendis forestals per la calor extrema. El periòdico diu que Hisenda incrementa el 4% la regla de despesa de les comunitats per al 2027. Catalunya demana a l'Estat que habiliti un objectiu de dèficit diferent per a cada autonomia en funció de la situació de cada una. El punt avui, en portada. Un país en flames. Dilluns negre per la simultaneïtat de diferents incendis al Principat, la Catalunya del Nord i el País Valencià, en plena onada de calor. El rotatiu ara també parla dels focs forestals. Tres nous incendis simultanis aguditzen una situació crítica. A banda del front de les Gavarres, encara actiu, hi ha focs a l'Anoia, Setmanat i Artesa de Segre. Es crea un comandament únic dels bombers i Parlon qualifica el moment d'extremadament complicat. 20 minuts a parlar d'Espanya, a quarts, amb dret a somiar, amb el resultat de 0-1 en el partit d'ahir. I pel que fa a les portades dels diaris esportius, el Mundo Deportivo també diu Portugal 0, Espanya 1, Merinazo i a quarts. El diari Esport també parla de quarts, a Portugal 0, Espanya 1. Un gol de Merino en el 91 ha permès a Espanya guanyar Portugal, de Cristiano Ronaldo, que es va acomiadar entre llàgrimes del seu últim Mundial. Aquests són els titulars que ja podeu trobar a les portades dels diaris. Però ja sabeu, fins les 9 del matí us expliquem les notícies més destacades dels últims minuts. Comencem repassant l'actualitat política. El jutge denega a Begoña Gómez viatjar a Turquia, però sí que li permet anar a Londres. La parella de Pedro Sánchez havia sol·licitat permís per acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN i per assistir després a la graduació de la seva filla. L'exèrcit és la institució que genera més confiança als espanyols i l'única que aprova, segons el CIS. 9 de cada 10 espanyols creu que la justícia no és imparcial amb els polítics ni els tracta igual que la resta. Què és la llei del concebut no nascut que ha aprovat Ayuso i que Feijóo vol exportar a l'Estat? La llei qüestionada per l'esquerra equipara legalment el fetus a un fill ja nascut i permet que les famílies puguin accedir a les ajudes públiques abans del naixement. Seguim repassant l'actualitat política. El jutge autoritza Begoña Gómez a anar a la graduació de la seva filla a Londres, però no a la cimera de l'OTAN a Turquia. Junts avisa que votarà en contra dels objectius de dèficit si la Moncloa fa les mateixes propostes. Madrid s'oposa a la proposta de Romero i diu que les autonomies han de tenir els mateixos objectius de deute i dèficit. El Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament autonòmic serà el 29 de juliol. El ministre d'Hisenda demana un esforç per acordar un sistema que renovi l'actual, caducat des del 2014.

Sánchez anuncia un pla estatal de fertilitzants per reduir la dependència de l'Orient Mitjà. El govern espanyol publica el primer llistat de 425.000 beneficiaris de les ajudes, que s'enfilen fins als 600 milions. Junts proposa el traspàs de l'AP7 perquè la Generalitat decideixi un mètode de manteniment alternatiu als peatges. Junqueras diu que juliol serà decisiu pel finançament i el Fons de Liquiditat Autonòmica i crida Junts a actuar amb la màxima responsabilitat. El govern estrena un pla pilot amb drons per prevenir riscos laborals en episodis de calor extrema. El projecte s'ha estrenat als camps agrícoles i té caràcter informatiu, ja que no hi ha una normativa sancionadora. El Partit Socialista de Catalunya reivindica la gestió del govern dels incendis i crida la corresponsabilitat per evitar-los. La CUP exigeix un canvi profund en política forestal i que s'assumeixin responsabilitats pel foc de les Gavarres. El Partit Popular de Catalunya demana a Illa menys ideologia i més gestió en els incendis perquè els estius no siguin una cursa contra el foc. Feijó promet aprovar una llei estatal del concebut i no nascut si arriba al govern espanyol. Illa anuncia ajudes econòmiques per la gestió dels boscos. El president diu que s'han marcat 14 espais confinats de massa boscosa, però avisa que cal intensificar les feines. I de la política saltem a la plana social del dia. Tensió pels incendis simultanis, encara actius els de l'Anoia i Sentmenat amb milers de confinats. La coincidència de tres focs importants simultanis que s'han afegit al que encara crema les Gavarres, encara per controlar, han posat el límit als bombers i han portat el govern a demanar ajuda a la Unitat Militar d'Emergències de l'Exèrcit Espanyol. Això en una jornada en què a Catalunya hi ha hagut 65 incendis en plena onada de calor. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat extremar la prudència. I és que augmenten el ritme de les temperatures i la crisi climàtica els torna més ferotges. Els bombers ja calculen que si ara en són un 10% en 10 anys, en poden ser el 40%. Detingut un home per haver encès quatre focs de vegetació a Torroella de Montgrí. El sospitós va fugir dels agents després de robar en una botiga i va calar foc en quatre punts diferents.

Més notícies destacades pel que fa a la plana social. Parlem dels incendis. Maniobres de nit per consolidar el flanc dret i el cap de l'incendi de l'Anoia. 30.000 persones continuen confinades pel foc de l'Anoia. L'incendi de la Catalunya del Nord no es podrà estabilitzar avui. I el foc de Sentmenat obliga a desallotjar alguns veïns de Caldes de Montbui. I és que la meitat dels municipis de Catalunya estan en risc molt alt o extrem d'incendi, amb noves restriccions a espais naturals. S'ha tancat l'accés al Montsec d'Ares, al Montsec de Rubies, i es manté el tancament del massís de les Gavarres a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. Pel que fa al Pla Alfa, al municipi de Calafell, a la comarca del Baix Penedès, ens trobem en el nivell 2 del Pla Alfa. Més titulars de la plana social del dia. Formació de mestres i professors. Un de cada quatre ho fa al juliol i la resta durant el curs. La gran majoria de docents fa aquesta formació, que no és obligatòria, però sí que dona mèrits durant el curs escolar. El Departament d'Educació ha presentat aquest dilluns l'informe elaborat per l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic per millorar els resultats acadèmics a Catalunya. Desaconsella una baixada de ràtios a les aules, només als centres amb més complexitat. És una de les conclusions del seu primer informe sobre com millorar l'educació a Catalunya, encarregat pel govern amb l'objectiu de remuntar els mals resultats acadèmics dels alumnes. Onada de calor. Dimecres arribarem al grau màxim de perill a gairebé tot Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les màximes superaran els 40 graus a molts punts de l'interior, amb puntes de 42 graus a Ponent i Terres de l'Ebre i també a Girona. Què fer si se't crema la casa? Què cobreix l'assegurança i per què cal tenir fotos i factures? La majoria d'assegurances ho cobreixen, però és imprescindible notificar-ho a la companyia en un màxim de 7 dies després del sinistre. Tenim més titulars d'àmbit social abans de passar a l'economia. Un 76,9% dels espanyols creu que la justícia no és sempre imparcial en processos que afecten polítics. El 88% dels enquestats pel CIS afirma que els polítics són tractats de manera diferent de la resta de ciutadans. Els Mossos investiguen si un caporal del cos va cridar Pedro Sánchez en un acte per incitar a insultar el president. Els fets van passar a la cloenda del curs de l'Arro a Mollet del Vallès. La URB i també CatSud i Ciber revelen la dieta mediterrània i l'activitat física que poden reduir la impulsivitat. S'han analitzat les dades de 306 pacients d'aquest estudi. La web de Vigilància de Salut Pública farà seguiment dels diagnòstics per deshidratació i cops de calor. L'eina es posarà en marxa en els pròxims dies i ha d'ajudar a identificar mesures davant les altes temperatures. El Meteocat eleva els avisos de perill per calor intensa fins al grau màxim dimecres a bona part de Catalunya. El Pla Alfa per risc extrem d'incendis s'ha ampliat a 45 municipis de 9 comarques catalanes.

Són notícies destacades pel que fa a la plana social del dia, que us estem explicant des de Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM i també online a calafell.tv. Identifiquen un patró cerebral relacionat amb la proteïna tau que canvia segons la fase de la malaltia. L'estudi obre la via d'utilitzar nous biomarcadors per al seguiment i els tractaments de la patologia. Un estudi suggereix que la dieta mediterrània s'associa amb un millor benestar psicològic. La investigació apunta que el model alimentari va actuar com a factor protector davant l'impacte emocional de la Covid. Detenen dos homes per distribuir peix robat amb residus de medicaments a compradors de Tarragona i Barcelona. Salut reforçarà les plantilles dels centres d'atenció primària amb més pressió assistencial a l'estiu. El sistema sanitari públic disposarà d'entre el 84 i el 97% dels llits. I ara sí, ja tenim a punt els titulars econòmics. El nou ministre d'Hisenda s'obre per primer cop a fixar objectius de dèficit diferents per a cada comunitat. Ha estat el primer Consell de Política Fiscal d'Arcadi a Espanya centrat en els comptes del 2027, però sota l'ombra del nou finançament autonòmic. La Unió Europea abocada a convertir-se en un mercat únic real per no quedar relegada massa sovint i més fàcil comerciar amb països de fora de la Unió Europea que amb altres estats membres. Tenim més titulars en economia. La Generalitat desenvoluparà un núvol públic sobirà per allotjar dades que estarà operatiu durant el 2027. L'executiu licita un contracte de 481 milions en 8 anys i preveu adjudicar-lo abans d'acabar l'any. La calor intensa i la manca de mà d'obra allarguen fins a dues setmanes l'espera per instal·lar aires condicionats. Des del sector asseguren que falten professionals i que podrien absorbir 22.000 operaris qualificats demà mateix.

Empresa i Treball destinarà 11,3 milions per impulsar la competitivitat del comerç, l'artesania i la moda. El govern incentiva a traslladar activitats en entresòls o plantes superiors cap a peu de carrer per recuperar habitatge. El govern estrena un pla pilot amb drons per prevenir riscos laborals en episodis de calor extrema. El govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029. Hisenda destaca que si tira endavant, els governs autonòmics no hauran de fer cap esforç fiscal els pròxims 3 anys. La banca espanyola va assolir nous màxims en solvència, rendibilitat i qualitat dels actius durant el primer trimestre. La compravenda d'habitatges cau un 5,8% al maig a Catalunya, però el nombre d'hipoteques augmenta un 9,3%. Les xifres a l'Estat mostren un retrocés del menys 7,6% de les compravendes i una lleugera caiguda de les hipoteques. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya adjudica la construcció del centre operatiu de Vilaseca del futur tramvia del Camp de Tarragona. El govern espanyol calcula que els turistes internacionals gastaran un 10% més aquest estiu, fins als 64.000 milions d'euros. Areu assegura que més de 43 milions de visitants forans visitaran Espanya els mesos de juny, juliol, agost i setembre. Les vendes a les grans superfícies augmenten un 0,6% interanual al maig. L'índex en alimentació cau un menys 1,8%, mentre que s'incrementa un 3,2% als productes no alimentaris. I ara sí, passem a la plana internacional per conèixer què passa a la resta del món. Més d'una vintena de morts a Kiev en un nou bombardeig rus amb centenars de drons i míssils. Segons l'exèrcit d'Ucraïna, Rússia ha llançat 68 míssils i 351 drons i n'ha interceptat la majoria, però 28 míssils i 18 drons han impactat en 34 poblacions, principalment a Kiev i als seus voltants. Playa Carrilito, quan el Carib es converteix en un infern. La lluita de rescatistes, voluntaris, militars i supervivents en un escenari de caos, runa i devastació. Somalilàndia, l'únic país del món que només Israel reconeix. Després de dècades d'aïllament diplomàtic, la regió del nord de Somàlia, autoproclamada independent, compta per primer cop amb suport internacional d'Israel, que té interessos militars a la regió. El risc de mort del pediatre palestí Usam Abu, símbol de la resistència, empresonat per Israel. Organitzacions per drets humans i familiars demanen l'alliberament del pediatre, que porta un any i mig detingut per Israel sense cap acusació formal. Venezuela eleva a 3.535 les persones mortes pels terratrèmols. La xifra de ferits es situa en 16.740 i el govern ha atès 86.794 famílies. Sánchez mantindrà la seva negativa a invertir un 5% del producte interior brut en defensa durant la cimera de l'OTAN a Ankara. Trump assegura que Rússia nota la pressió per posar fi a la guerra a Ucraïna. El president nord-americà diu abans de viatjar a la cimera de l'OTAN que estan a prop de tancar un acord.
Brussel·les nega que el nou control fronterer sigui el principal responsable de les cues als aeroports. La Comissió Europea atribueix els retards a problemes estructurals i es reunirà amb el sector aeri. Zelensky demana als Estats Units i a Europa que prenguin decisions fermes per donar suport a Ucraïna durant la cimera d'Ankara. Von der Leyen assegura que es continuarà augmentant la pressió fins que Rússia acabi amb el vessament de sang.

Notícies culturals. Del FOMO al HOMO, hi ha un esgotament col·lectiu i aturar-se és un acte revolucionari. Davant de la cultura de la productivitat permanent, el nou assaig del filòsof Juan Evaristo reivindica el dret a parar com a opció política i d'emancipació col·lectiva. Trenta anys del Doctor Music, el festival que va posicionar Escalarre al món amb caps de cartell internacional. La Diada Castellera Internacional de Tarragona comptarà amb 6 colles com a prèvia del concurs de castells.

Més titulars en cultura. Arrenca la commemoració del centenari de Joan Costa, dissenyador de més de 400 marques. El programa culminarà amb un congrés internacional per a debatre sobre el disseny en temps d'intel·ligència artificial. I ja tenim a punt els esports. Merino classifica Espanya per als quarts de final en el temps afegit 0-1. Cristiano Ronaldo s'acomiada del seu últim Mundial amb una trista actuació. Mèxic-Anglaterra 2-3, Brasil-Noruega 1-2. Trump admet la trucada a Infantino i ell es defensa de les crítiques. Infantino diu que la ingerència de Trump va ser informal i sense cap pes perquè els òrgans judicials de la FIFA són independents.

El Barça pesca una altra perla canària. El Barça fitxa el nou Pedri. Arriba Johnny Hernández per reforçar el filial. L'efemèride musical del dia d'avui és en Pedro Ruy Blas. Compleix 77 anys, una de les veus més destacades del jazz espanyol. Molt bon dia.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: Calafell Ràdio, que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva. Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio
1: FM. It's summertime.
0: Calafell Ràdio, són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Són les 11 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Vinga, som-hi. Dimarts, dia 7 de juliol de 2026. I aquí estem en directe des de Calafell Ràdio, Calafell.tv, des del 107.9 de l'FM, també en emissió online, per acompanyar-vos a través de les zones radiofòniques i en aquestes dues hores de programa al magazín d'estiu de Calafell Ràdio. L'Obert fa vacances amb molts continguts per fer-vos passar el millor matí d'estiu possible. Salutacions, sóc el Ferran Boquer. En nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa, doncs vinga, engeguem aquestes dues hores de l'Obert per vacances. Si us quedeu aquí amb nosaltres, moltes coses per acompanyar-vos, per entretenir-vos. Engeguem, com sempre, amb les dades del dia, les celebracions d'aquest 7 de juliol. També les efemèrides de la jornada, les efemèrides musicals. Tindrem la previsió d'aquí un moment. El temps amb Josep Miró i la connexió amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell per conèixer com es presenta aquesta jornada de platja. Avui a la nostra connexió del dia connectarem amb el casal d'estiu del centre de la Sínia. Casal inclusiu. També tindrem l'espai de l'astrologia amb el Miquel Quadros, la veu dels astres. Avui parlarem de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. Entrarem a la cuina de l'Obert per vacances amb el Josep Martí a partir de les 12:10, aproximadament. I a l'Emergents, a partir de 12:45, avui entrevistem l'Àlex Pérez. Amb el semàfor de l'estiu, tindrem les tres notícies valorant l'actualitat del dia. I abans d'arribar a la una, l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Doncs déu-n'hi-do, un programa carregadet, aquest l'Obert per vacances de Calafell Ràdio. Com sempre, moltes ganes de ser la vostra companyia. Vinga, som-hi! Benvinguts, ben trobats, comencem!
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per vacances. Què se celebra avui?
0: Doncs avui és dia 7 de juliol de 2026. Avui es celebra el Dia Internacional de la Conservació del Sol. Se celebra cada 7 de juliol des del 1963 en homenatge a l'agrònom nord-americà Hugh Hammond Bennett, considerat el pare de la conservació del sol. Es celebra per recordar que el sol és un recurs essencial, però limitat. D'ell depèn el 95% dels aliments que consumim, però l'erosió, la deforestació, la contaminació i una agricultura poc sostenible el degraden cada any. Es calcula que forma part... Només un centímetre de sol fèrtil pot trigar entre 100 i 1.000 anys, però es pot perdre en qüestió de dies si no es protegeix. Avui també celebra el Dia Mundial de l'Idioma Kiswahili i Swahili. Va ser instaurat per la UNESCO l'any 2021 la celebració i la commemoració d'aquest Dia Mundial per commemorar des del 2022 aquesta llengua africana que té un dia internacional reconegut per aquest organisme. Per què és important aquesta jornada? Doncs perquè el Swahili es parla per més de 200 milions de persones i és llengua oficial o de treball de diversos països de l'Àfrica Oriental i Central. També és una de les llengües oficials de la Unió Africana. Paraules com safari, simba o hakuna matata provenen del Swahili i s'han fet populars arreu del món, especialment gràcies al cinema. I aquest 7 de juliol també és el Dia Internacional del Còndor, una jornada que dedica al còndor, una de les aus voladores més grans del planeta i és símbol també de les Andes. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la necessitat de protegir el còndor andí, una espècie amenaçada per la pèrdua d'hàbitat, l'enverinament

0: Quins grans records que ens porta aquesta cançó, Vonda Shepherd, en aquella sèrie que no ens perdíem cada setmana, Ally McBeal, i aquesta posant-li la seva banda sonora, la cançó Searching My Soul.
1: D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
0: Segons i un quart de 12 del matí. Doncs vinga, anem per el temps, per la previsió meteorològica, amb Josep Miró, que ja el tenim esperant. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Doncs avui, suposo, repetició de la jugada que teníem ahir i aquests dies de molta calor, oi, Josep?
2: Sí, fins i tot amb un puntet més. A veure, de moment, doncs, tot i que es parla molt de la onada de calor, dels incendis i de més, tècnicament nosaltres encara no estem immersos dins d'aquesta onada de calor, perquè les comarques del Garraf i del Baix Penedès no s'han superat els llindars encara d'onada de calor. Fa calor, ahir vam arribar als 30 pelats, en 30,1. Avui ja hem arribat als 30,7, abans de les 10. Ara hem baixat una miqueta entre les marinades i tenim 29 graus, però vaja, continuem fent calor, tenim calor, i demà sí que ja parlarem ja de temperatures més pròpies d'onada de calor i en les que tocarien sostre les temperatures de cara a dijous. Per tant, esperem, tot i la calor que tenim aquests dies, que encara augmenti més, especialment dimecres i dijous. Després divendres pot recular una mica, però tot i així serà més alta que la que tindrem avui. Per tant, avui domini del sol, el cel clar pràcticament la major part del dia. Sí que a la tarda podem veure, com ahir, algun núvol d'evolució llunyà, com el que d'ahir es veia molt bé el núvol, el pirocúmul que es va formar a l'incendi de la Noia, de Carme, i avui doncs es pot formar també algun

0: núvol llunyà, puntual a la tarda, sense més importància. I en quant a temperatures, doncs aquesta nit s'ha dormit prou bé, ha baixat la temperatura una mica, hem tingut una mínima de 21 graus, però ara ja fa calor, tenim 29, com dèiem, hem arribat als 31, i la màxima avui encara podrà pujar una miqueta més i estaria lleugerament per sobre dels 31, no creiem que arribi als 32, amb una humitat que ha estat alta de nit, però que ara és moderada, i ahir va notar més la xafogó, avui doncs tindrem xafogó, però encara relativament moderada, i amb vents febles amb domini del Garbí avui. Això farà que la mar hi hagi una mica de marejol, amb banderes verdes a les nostres platges, tant al matí com a la tarda. Per demà esperem un temps esplèndid, radiant, sol i cel clar, i amb que les temperatures pujaran d'una manera clara. Aquesta nit ja es notarà, la mínima també pujarà, estarà entre 23 i 24, no arribarem a nit tropical, però demà la calor apretarà més i estarà ja entre els 32 i 33, amb una humitat moderada, potser una miqueta més alta de nit, moderada de dia, però amb un ambient, com que la temperatura també serà més alta, la xafogó també serà més acusada, amb vents febles, amb terrals de primera hora del matí i marinades amb domini del xaloc la resta del dia. En conjunt, febles demà la marinada no passarà els 20-25 km per hora, però farà que la mar estigui amb marejol, però a la tarda una miqueta més moguda, amb onades que poden arribar a la tarda als 40 centímetres, i això podria fer que demà a la tarda puntualment puguem veure banderes grogues a les nostres platges. I de cara a dijous, a dia de calor, amb algun núvol baix al matí, algun de cel clar la resta del dia, amb unes temperatures que podrien estar dijous entre 24 i 25 de mínima, podríem arribar a tropical, i la màxima compta que podríem veure els 34, cosa que no és gaire habitual arribar a valors al nostre país.
1: Doncs déu-n'hi-do. Doncs la calor que no només continuarà, sinó que hi ha més possibilitat de, doncs això, de que els termòmetres pugin.
0: Sí.
1: Ho anirem explicant des d'aquest espai del temps. Gràcies, Josep, i fins demà a aquesta hora. Que vagi molt bé i a portar el millor possible
0: igualment,
1: aquesta calor.
0: Igualment, a vosaltres, fins demà.
1: Una abraçada, fins demà, gràcies. Doncs ja que tenim la sintonia sonant, avui ja anem de seguida cap a les platges de Calafell, perquè ja tenim el servei ja de socorrisme treballant, i s'hi troba l'Agustín. Agustín, bon dia, buenos días.
2: Buenos días, Ferran, ¿cómo va todo?
1: Muy bien, aquí en la radio, como siempre. ¿Cómo estáis vosotros aquí en la playa? Empezando ahora la jornada, ¿verdad? A las 11...
2: Sí, la verdad que el día está hermoso, corre un poquito de brisita, no mucho, pero suficiente como para estar un poco más cómodo. Tenemos bandera verde, el mar está plano, el agua transparente, la afluencia de gente es media, en Calafell es alta, el día está espectacular para disfrutar la playa.
1: Día espectacular, ¿así se va a mantener durante toda la jornada?
2: Sí, en teoría... Hay previsión de que aumente un poquito el viento, pero no creo que sea para cambiar la bandera.
1: ¿Qué tal el servicio de ayer, Agustín?
2: El servicio de ayer, bien. Hubo algunas incidencias. Andamos teniendo un poco de problemas con chicos que saltan de las rocas, que estamos tratando de ver cómo podemos tratar de evitarlo, porque es bastante peligroso que salgan atrás del puerto con las rocas. Y nada, a ver cómo lo resolvemos.
1: Pues esperemos que no vaya más. Gracias por la conexión. Volvemos a hablar mañana a estas horas. Un abrazo, buena jornada.
2: Dale, gracias.
1: Adiós, adiós, Agustín. Gracias por la conexión. Nosaltres ara fem una pausa, una aturada, i de seguida la connexió de la jornada aquí en el Obert per Vacances.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons. Tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: Hem arribat a les 11 i 23 minuts. Aquesta és la sintonia de l'espai de les connexions exteriors. També cada setmana aquí a l'Obert per Vacances ens agrada sortir dels nostres estudis i prendre-li el pols a l'estiu i també les activitats que es fan i es desfan en el nostre municipi. I aquest estiu es celebra la tercera edició del Casal Inclusiu Intergeneracional del Centre de la Sínia. Per saber què estan realitzant aquest estiu des d'aquest casal, hem enviat el nostre company, el David Burillo, a investigar i a parlar amb els responsables i amb els participants. David, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Ferran. Doncs sí, aquí estic, investigant. Hem vingut fins aquí i ara tenim amb nosaltres doncs, la Clara Montes, que és la coordinadora d'aquest casal. Bueno, molt bon dia, Clara.
3: Bon dia, què tal?
2: Primer de tot, explica'm com s'organitza un casal d'aquestes característiques.
3: Bueno, nosaltres obrim 20 places cada setmana i limitem una mica, no?, pues nens neurotípics i nens amb més diversitat funcional o que necessiten una mica més de suport. I fem entrevistes a famílies i el que fem és doncs, conèixer els nens, sobretot, que és el més important, per poder donar-los el suport que necessiten a cadascú. I a nivell més d'activitats, doncs només pensem en que s'ho passin bé, en poder fer activitats per tothom, que tothom les pugui fer, que tothom les pugui gaudir, i més pensant també que estem al centre de la Sínia, on hi ha gent amb diversitat funcional i hi ha gent gran, no? Doncs pensar en activitats que tothom pugui gaudir i fer.
2: Dèiem que és un casal intergeneracional i, per tant, explica'm doncs, quin és el perfil dels usuaris d'aquest casal.
3: Bueno, hi ha des dels nens pròpiament del casal i nois de l'STO amb discapacitat intel·lectual i gent gran. I al final és això el que t'he dit, fem activitats per tothom, no? Hi ha una part que aquest any ens ha vingut molt bé perquè participa una monitora del Servei de Teràpia Ocupacional de la Sínia que coneix els nois d'allà i que per tant ens ajuda que les activitats puguin ser per tothom.
2: I estaves explicant ara que les activitats les feu perquè les puguin... Bueno, puguin participar tothom. Com ho feu perquè siguin inclusives?
3: Doncs amb els suports visuals, sobretot. El que més ens funciona a nosaltres és amb suports visuals adaptades, tot amb pictogrames, ben explicat pas per pas, i adaptades, no? I també cada nen té el seu monitor doncs per tenir el suport que necessita i que el pugui ajudar a realitzar-la.
2: Molt bé, gràcies, Clara. Ferran, si et sembla, ara parlarem amb els protagonistes i les protagonistes d'aquest casal. No us ho he comentat, però estem al Club Nàutic Vallbursa i bé, sembla que venen de la piscina perquè estan sortint del vestuari tots els nens i nenes. I tinc sobretot aquí l'Alejandro, que està emocionadíssim, però la resta de companyes que també volen participar a la connexió en directe. Per tant, molt bon dia, Alejandro.
4: Molt bon dia.
2: Explica'm, si us plau, què és el que heu fet avui, que ara m'ho estaves explicant, què és el que heu fet avui i què és el que fareu després, perquè teniu encara més activitats a fer.
4: Avui hem fet la gista, hem anat a la piscina, després esmorzarem, farem jocs d'aigua, farem jocs i ens anirem... Ai, farem manualitat.
2: Molt bé, llavors moltes activitats estic veient, Alejandro.
4: Lo de jocs no compta, eh?
2: Lo de jocs no compta. Alejandro, explica'm si és el primer dia que estàs en aquest casal o si ja fa uns quants dies que has vingut a aquest casal d'estiu.
4: L'any passat ja havia vingut.
2: L'any passat ja vas venir. Això vol dir que et va encantar el casal i que aquest any repeteixes.
4: Sí, me va encantar.
2: Explica'm, si us plau, Alejandro, què és el que més et va encantar del casal de l'any passat. Perquè si estàs repetint vol dir que va haver-hi alguna cosa que et va encantar del casal de l'any passat. Quina activitat, quin lloc vau anar a veure, què és el que vau fer que et va encantar d'aquest casal?
4: La platja, perquè és molt guai i vam anar l'any passat.
2: Abans de parlar amb la resta de companyes, Alejandro, m'explicaves que cada setmana, si no vaig errat, és sobre una pel·lícula i aquesta setmana és sobre una molt especial que sembla que us agrada molt, que heu estat construint una casa. Explica'm una mica de quina pel·lícula va la setmana.
4: De la pel·lícula d'App.
2: De la pel·lícula d'App. I quines activitats esteu fent relacionades amb aquesta pel·lícula?
4: Pues una casa, una cámara fotográfica, una chapa, una...
2: I una banda, oi? Molt bé, Alejandro. Doncs, si et sembla, gràcies de veritat per explicar-me totes aquestes coses tan interessants, però tenim aquí encara més companyes que volen explicar, doncs, què és el que més els agrada d'aquest casal. Molt bon dia, com et dius?
5: Vega.
2: Vega, explica'm, quina és l'activitat que més t'agrada d'aquest casal?
5: La piscina, perquè fem cabanyes amb les hamaques.
2: Cabanes amb les hamaques, escolta, molt divertit això. I és el primer any que estàs en aquest casal o ja has vingut algun altre any?
5: Ja he vingut algun altre any.
2: I això vol dir llavors també que t'encanta aquest casal, oi?
5: Sí.
2: Què és el que més t'agrada del casal?
5: La platja i la piscina.
2: Molt bé. Doncs continuem amb més participants, amb més membres d'aquí del casal. Molt bon dia, com et dius?
6: Chloe.
2: Chloe, explica, més el teu primer any en aquest casal?
6: Bueno, ahir he vingut aquí.
2: Vas venir ahir, per tant, avui és el teu segon dia del casal?
6: Sí.
2: I estàs contenta, de moment?
6: Sí.
2: Tots aquests nens i nenes que tenim aquí al voltant, ja els coneixies o són amics i amigues nous que estàs fent ara?
6: Alguns són amigues que estic coneixent i alguns que ja els coneix molt de temps.
2: Molt bé. Per tant, tu estàs passant molt i molt i molt bé, oi?
6: Sí.
2: Explica'm, quina és l'activitat? Portes dos dies, per tant portes poquet, però quina és l'activitat que més t'està agradant del casal?
6: La de la piscina, perquè els deixen llevar jocs i allà a la sombra podem jugar els jocs que vulguem.
2: Quina enveja, jo també vull anar a la piscina. Llavors, Ferran, continuo preguntant a totes les nenes que estan fent fila i tot per voler parlar amb nosaltres a Calafell Ràdio. Per tant, molt bon dia, com et dius?
7: Índia.
2: Índia, explica més el primer dia de casal, el segon, l'any passat vas venir, la setmana passada vas venir, quan has començat?
7: Ahir ja vaig venir i l'any passat també.
2: Molt bé, o sigui que l'any passat vas venir, això vol dir també que t'encantava aquest casal. Quina és l'activitat que més t'agrada de totes?
7: M'han agradat molt els jocs i anar a la piscina.
2: Anar a la piscina, veig que és l'activitat estrella sempre, vagis on vagis, a qualsevol casal, Ferran. Moltes gràcies i continuem. Molt bon dia, com et dius?
8: Laia.
2: Laia, és el teu primer any al casal, el teu primer dia al casal, o ja fa anys que has vingut?
8: És el segon any.
2: És el segon any, també. Veig aquí repetidors i de segon any. Molt bé, perquè a més és la tercera edició, si no vaig equivocat, d'aquest casal. Molt bé, explica'm quina és l'activitat que més t'agrada de totes.
8: Fer manualitats.
2: Fer manualitats. Quin tipus de manualitats feu? Explica'm, perquè jo no sé quines manualitats heu fet o fareu. Explica'm quines feu.
8: Hem fet la casa d'app i una càmera, i l'any passat vam fer una medalla i...
2: I què més? Una medalla i què més?
8: I ara crec que també una xapa.
2: Una xapa. I aquestes manualitats que feu després, us les podeu emportar cap a casa o no?
8: Algunes sí i algunes no.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Abans de parlar amb tu, Alejandro, una altra vegada, anem a continuar amb les companyes. Molt bon dia, com et dius?
9: Carla.
2: Carla, és el teu primer any al casal o no?
9: No, vaig anar l'any passat.
2: Vas anar l'any passat. I això vol dir també que et va agradar perquè estàs repetint. Quina és l'activitat que més t'ha agradat de totes?
9: La cuina.
2: La cuina? Això no ho sabia. Explica'm, què és el que feu a la cuina?
9: Fem... com... piruletes de xocolata que havíem fet. I aquest divendres farem altra cosa a la cuina.
2: Molt bé, que interessant. I després això us ho mengeu o no?
9: Sí.
2: I està bo? Us queda bo o no?
9: Sí.
2: Toma ja, quins cuinetes. Molt bé, molt bé. I continuem per aquí. Molt bon dia, com et dius?
10: Claire.
2: Explica'm, si us plau, si és el teu primer dia al casal o si l'any passat ja venies també.
10: L'any passat.
2: I quina és l'activitat que més t'agrada de totes?
10: Manualitats.
2: Manualitats. I de totes les manualitats, ja m'han anat explicant que heu fet xapes, heu fet bandes, heu fet una càmera de fotos, una casa d'app. Quina de totes aquestes és la que més t'agrada?
10: La casa d'App.
2: Com l'heu fet? Explica'm això, perquè això, la casa d'App, jo, si no recordo malament, porta uns globus i és de cartró així ben gran, però això com ho feu?
10: Con un cartó i li posem dibuixos de la pel·lícula.
2: I us ha costat molt fer aquesta casa o no?
10: No.
2: Molt bé. M'han dit, per això, que no vola aquesta casa. Heu aconseguit que pugui volar aquesta casa o no, de moment?
10: L'hem tirat.
2: L'heu tirat, però no ha volat, oi?
10: Sí.
2: Sí? Sí ha volat? Per aquí riuen. Abans de parlar, Alejandro, anem a parlar amb l'últim company de la filera. Molt bon dia, com et dius?
11: Hola.
2: Explica'm, si us plau, si és el teu primer any al casal o si ja has vingut més d'una vegada.
11: Casal.
2: Has vingut ja al casal?
11: Sí.
2: I quina és l'activitat que més t'agrada de totes?
11: Aixada.
2: Molt bé. I fas manualitats tu també, com ells i elles, o no?
11: Sí.
2: Quines manualitats has fet? Explica'm-les.
11: Jo i pitós.
2: Oi, sí? Veig que tens aquí una tira. Aviam, explica'ns-la.
11: Torar-la o a la casa, vitibares, comer.
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Veig aquí com si fos un horari. Doncs moltes gràcies per voler també parlar amb nosaltres a Calafell Ràdio. Abans d'acabar la connexió parlant amb una monitora, l'Alejandro ens vol dir alguna cosa per tancar ràpid. A veure, explica'm què és el que em vols dir.
10: Per si us heu oblidat, no he dit...
2: Què és el que no has dit, Alejandro?
10: Al de tot, quan acabem de casar, ens anem a casa a menjar.
2: Ah, això és important, perquè heu sí. de menjar i agafar energia per a l'endemà tornar al venir al casal, oi que sí?
10: Sí!
2: Molt bé, Alejandro. Doncs, per acabar, tenim aquí una monitora. Molt bon dia, com et dius?
12: Aitana, bon dia.
2: Aitana, explica'm doncs, com funciona aquest casal. Primer de tot, com és un dia a dia al casal?
12: Pues, primer de tot, principalment, els agafem a tots i els expliquem què farem cada dia. Sobretot és molt rutinari perquè ells tinguin clar quin és el primer pas després, perquè ells tinguin clar i no es confonguin. Principalment arriben tots els nens, hi ha nens que es queden acollida, que arriben més aviat, però després hi ha uns altres nens que fem el bon dia, cantem la cançó del bon dia i utilitzem sobretot pictogrames perquè ells sàpiguen doncs, quins objectes són, quins noms tenen cada objecte i també passem llista amb les fotos de cada nen. I ells doncs, fan si estan al casal o es queden a casa. Després fem un joc en grup, per exemple avui hem fet el pistoler, el joc dels pistolers. Després fem una fila i anem a la piscina. Dins de la piscina intentem fer jocs dinàmics, com la bomba, pistolers també, l'aranya. Després ens recollim i anem a esmorzar a un pati. Al pati els deixem temps lliure, que ells gaudeixen del temps lliure, i després tornem al nostre casal, que és la sínia. Intentem sempre fer una manualitat i un altre joc, com cuina, jocs d'aigua... Va variant cada dia els jocs.
2: M'explicàveu i abans he vist que és el tercer any d'aquest casal. Com a monitora també és el tercer any o t'estrenes aquest any o vas començar l'any passat? Explica'm la teva trajectòria.
12: Bueno, jo sóc monitora des de fa molts anys, però aquest casal principalment és el meu primer any i monitora de grup també.
2: I explica'm quan va començar aquest casal, perquè la majoria m'estaven dient que van començar ahir. Ha començat aquesta setmana o ja fa setmanes que ho feu?
12: Bueno, el casal va començar dimarts passat, perquè dilluns teníem festa, i portem doncs, dues setmanes, una setmana, perdó, al casal.
2: I de moment, l'activitat que estiguis veient, que és l'activitat estrella de totes, els nens deien la piscina, però per tu com a monitora, quina és la que més valores potser?
12: Bueno, la veritat és que gaudeixen totes, però la piscina, amb aquest calor i amb la pilota, que treiem més la pilota a la piscina, s'ho passen pipa a la piscina.
2: Això t'anava a dir, perquè està fent molta calor, ara venen dies de més calor encara, una onada de calor. Com us ho feu per mitigar una mica doncs, aquesta xafogó que està fent?
12: Bueno, ho fem tirant, la veritat, perquè hi ha dies que estan més cansats amb la calor, la calor xafa molt, doncs anem fent parades a l'ombra, amb aigua, fem molts jocs d'aigua, també agafem pistoles i anem mullant pel camí, anem parant, sobretot, veient aigua i la hidratació doncs és el més important i fem moltes parades d'hidratació.
2: Clar que sí. Ara sembla que aneu cap a la sínia una altra vegada, oi?
12: Sí, anem a la sínia ara a fer dues activitats.
2: Molt bé. Doncs, Ferran, com veus, tenen aquí uns dies molt ben organitzats. Aquí tinc una mà de nens i nenes que s'ho passen pipa en aquest casal i així ens ho han dit al micròfon. Si us sembla, nois i noies, voleu apropar-vos i ens acomiadem de tota l'audiència dient-los adeu i fins la propera? Sí? Doncs 3, 2, 1...
13: Adeu! Que...
14: Adeu, fins la propera.
2: Molt bé, Ferran, doncs gràcies a tothom i que vagi molt bé. Ja veus que aquí estic molt ben acompanyat i s'ho estan passant pipa.
1: Gràcies, adeu, David. Gràcies a tots els participants d'aquest tercer casal, casal inclusiu i intergeneracional del Centre de la Sínia. Us hem ofert aquesta connexió avui a la nostra connexió del dia.
0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
2: Aquest estiu ens remullem junts.

0: per vacances.
1: Segons si arribem al punt de 3 quarts de 12 del matí. I tot just ara fa 7 dies enrere, la setmana passada engegàvem aquesta temporada radiofònica d'aquest magazín d'estiu de l'Obert per Vacances, i els dimarts aquesta temporada, en aquestes 5 setmanes del mes de juliol, volem parlar d'astrologia, volem parlar des de la veu dels astres amb el nostre col·laborador, amb l'astròleg Miquel Cuadros, en Malinos. Miquel, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Què tal, com estàs? Com va l'estiu? Com va la calor?
2: La calor jo la porto bastant malament.
1: La portes malament, eh?
2: Sí, jo sóc més d'hivern que d'estiu.
1: Sí.
2: Tot i que aquest any reconec que la calor està sobrepassant els límits que m'havia pensat, i és increïble, em costa. Sort que tinc aire condicionat a l'habitació, per si no...
1: Estàs a gust avui aquí? Ara s'està bé aquí,
2: eh? Està fantàstic. Jo recomano que tothom vingui aquí, prendre el matí, prendre el sol...
1: Mira, tenim aquí uns jocs buits, eh? Si les persones volen venir aquí a passar una estona al matí amb nosaltres, tenim jocs per veure com fem el programa aquí en directe. Avui de què parlarem? Ja ho vàrem avançar la setmana passada,
2: sí,
1: de fet.
2: A veure, jo penso que podríem parlar de l'eclipse solar que es donarà. Perquè, aviam, no és que sigui res excepcional si n'has vist alguna vegada algun. De fet, l'any 2027, cap al 8 d'agost, en tornarà a haver un altre, cap al 2 d'agost aproximadament. Però aquell serà al sud d'Espanya. Mm. Aquest feia 121 anys aproximadament que no sonava a Catalunya. Llavors, clar, és un fet històric per nosaltres. Els que tinguem la bona sort de veure'l, no el tornarem a veure aquí a Catalunya, vull dir que tornarà a haver-hi un grapat d'anys abans que no arribi. Però, clar, estem parlant d'una franja, diguem-ne, molt, molt ajustada. Què trobem amb això de l'eclipsi? Doncs que, clar, aquesta franja comença, que agafarà des de Galícia, anirà baixant de forma, diguem-ne, cap al País Basc, cap a una part d'Aragó, agafarà una part de València i agafarà la part sud de Catalunya. Mm. Llavors, nosaltres estem dins d'aquesta franja. Sí. L'eclipsi és una cosa excepcional. Mm. O sigui, excepcional a nivell astrològic, eh? Perquè indica nous cicles, indica nous començaments, indica etapes de reinicis de persones i de reinicis de coses. A les franges ens afecta, doncs ens afecta més que en aquest cas la part del sud de Catalunya, doncs hi haurà canvis potser més importants. Per bé, em refereixo en el sentit que poden haver-hi coses que a nivell tecnològic doncs puguin tenir doncs una miqueta més d'activitat, més de dinamisme. Això ajudarà que les comarques del sud de Tarragona tinguin aviat doncs una miqueta més de motivació i d'innovació. I les de Barcelona i Girona veuran només una part parcial d'aquest eclipse solar. Nosaltres el veurem total. Si anem a la platja, el veurem total.
1: Estem en una d'aquestes zones doncs, que es veurà bé aquest eclipsi. Comencem pel principi, de fet. Què és un eclipsi? Quan parlem d'un eclipsi de sol, de què estem parlant?
2: Un eclipsi de sol estem parlant de l'alineació del sol, la lluna i la terra. És a dir, aquesta alineació vol dir que nosaltres a la Terra veurem com la lluna i el sol es posen conjuntades. Conjuntades vol dir que estaran pràcticament al mateix grau, minut i segon, diguem-ne, d'ubicació. Aleshores, nosaltres també tindrem la mateixa posició. Des del lloc on estem nosaltres, des d'aquí, hi ha uns 4 graus de diferència amb l'horitzó, que és, diguem-ne, el sol estarà molt, molt, molt baixet. Recomanaria que anéssim a la platja a veure'l. Però què passa? Que quan hi ha un eclipsi total de sol és perquè, d'alguna manera, els animals, tot el que ens envolta, la natura, el que vivim, ho vivim de forma, en segons, excepcionals. Perquè no dura gaire, dura molts pocs minuts. Comença, sí que comença la fase doncs, a les 19:35 aproximadament i vindrà a acabar, ho dic així a ull, sobre les 20:56. Però la franja, diguem-ne, d'eclipse total solar és quan el sol, la Terra i la Lluna estaran perfectament ubicats en la mateixa línia, i això serà aproximadament cap a les 20:35, aproximadament.
1: Per la qual cosa, l'excepcional és que la Lluna taparà el Sol.
2: Taparà el Sol.
1: Per la qual cosa es farà mig de nit, podríem dir.
2: Es farà de nit. Però nosaltres no tindrem la bona sort de veure-ho molt d'estona, perquè, de fet, serà entre un minut 16, el que dura aquest eclipse total, i nosaltres, des d'aquí, la franja en què estem, que estem una miqueta més ja en el límit, tindrem 35 segons per poder-lo visualitzar bé, evidentment amb ulleres homologades,
1: ara
2: jo recomano.
1: Parlarem, sí.
2: Sí. Però som molt poqueta estona. El que passa que l'eclipse solar afectarà, per exemple, astrològicament, a les persones de signe de lleó, bàsicament, perquè succeeix en el grau 20, aproximadament 0,2 minuts del signe de lleó. Per tant, persones nascudes a signe de Lleó que tinguin el sol ubicat en aquell grau i minut, en aquestes afectarà moltíssim. Llavors s'ha de veure com afecta això a la persona, en la seva carta natal, en el seu camí de vida.
1: Ara parlarem de l'afectació, diguem, sí, també astrològica. Però clar, deies, és un esdeveniment excepcional, especial, perquè des del territori això no passava des de feia 121 anys,
2: 121
1: no?
2: anys.
1: I no tornarà a succeir d'aquí a molts més, també.
2: A molts més, 100 i escaig anys més.
1: I el que deies, estem en una zona privilegiada, on podrem gaudir doncs, plenament de l'eclipsi, i això no és així a tota Catalunya.
2: No és així a tota Catalunya. Les comarques de Ponent també el podran veure, però tindran menys espai de visualització. La zona més afortunada serà la zona que toca cap a Cambrils, tot això que toca entre Salou, Cambrils, Tortosa, l'Ampolla, aquests llocs seran els més afortunats. I, de fet, nosaltres també ho estem dins d'aquesta zona. Per tant, ho podrem gaudir. I, de fet, jo recomano que la gent vagi a la platja a veure-ho, que vagi amb temps, i que es prepari per veure una cosa excepcional que durarà molt poquet, però que... És curiós, els ocells deixen de cantar, els animals es senten desorientats, tendeixen a haver-hi una sensació d'incertesa perquè de cop i volta els hi ve la nit. I dura molt poc, però hi ha aquest tipus de sensació.
1: És com si la natura tot es paralitzés, no? Durant aquests segons, sí, o aquests minuts que,
2: correcte,
1: durarà aquest eclipsi.
2: Correcte.
1: I suposo que quan això hagi passat, doncs tot intentarà anar tornant a la normalitat.
2: Quan es va acabant l'eclipsi, que serà aproximadament cap a les 20:45, aproximadament 45:06 minuts, que ja començarà a marxar, doncs començarem a veure que ja comença a veure una miqueta el sol, fins que realment, doncs, a les 9:04 minuts de la nit, el sol ja deixarà, diguem-ne, també deixarà d'haver-hi l'eclipse i s'acabarà de posar.
1: Anem per aquestes dades, no? Això serà el dia dimecres 12 d'agost.
2: 12 d'agost.
1: És a dir, ens queda un mes i escaig.
2: Realment.
1: És un eclipsi total de sol, val? I això quan passarà? Sobre quina hora?
2: Això començarà aproximadament, per nosaltres, començarà sobre les 7:35 de la tarda i 6 minuts, aproximadament. Aleshores, això es mantindrà fins a les 20:45, aproximadament, que serà quan hi haurà el màxim d'esplendor d'aquest eclipse, i cap a les 8:56 de la nit, aquest eclipse acaba desapareixent, i ja, doncs, bueno, el sol ja torna a la seva normalitat, que sempre hi ha estat, però per nosaltres torna a la seva normalitat.
1: Però en aquell moment en què la Terra, la Lluna i el Sol estan totalment alineats, això
2: alineats,
1: és qüestió de, què, 35-40 segons?
2: Això és un minut 16 segons.
1: Un minut 16 segons?
2: Sí. Nosaltres, malauradament, com que estem fora una vida de la franja, ho veurem en 35 segons.
1: Val.
2: Aproximadament, eh?
1: Clar, el que es trobi exacte en el punt clavat...
2: Sí.
1: Durarà un segon.
2: Durarà res, uns segons. Serà un mig sospir, com que diríem, no?
1: Hem de notar alguna cosa especial?
2: A veure.
1: Els efectes. Anem a parlar dels efectes. Ara ens deies la natura, no? Els animals, doncs, com que modificaran doncs, una miqueta el seu comportament. Per l'ésser humà, a veure, això com ens pot afectar?
2: A veure... Antigament es deia, a les cultures antigues, es deia que els eclipses produïen por, incertesa, desconeixement, i feien que les persones no tinguessin estats d'ansietat, d'angoixa, que es pensaven que el món s'acabava. Avui en dia, afortunadament, doncs, la ciència ens ha permès, d'alguna manera, entendre què és el que succeeix a la natura. A nosaltres, a les persones, ens pot afectar en funció del signe de naixement que tenim. Per exemple, una persona que ha nascut en el signe de Lleó o que té un ascendent a Lleó sí que estarà més afectada per aquest eclipse. Però aquest eclipse afectarà en funció dels diàlegs, o sigui, dels aspectes que els planetes tenen entre si. És a dir, nosaltres veiem l'univers i veiem que a la nostra, al nostre sistema solar tenim X planetes. Aquests X planetes tenen uns espais, unes distàncies determinades, que es medeixen en graus, minuts i segons. Aleshores, per exemple, nosaltres diem que una conjunció és quan un planeta està molt enganxat a un altre, com serà el cas del Sol i la Lluna el dia 12 d'agost. I això en diem conjunció. Per què? Perquè s'alineen. Llavors, quan que la conjunció és partil, que diem nosaltres, vol dir que és ajustada, és quan succeirà l'eclipse. A les persones que tenen aquest signe de Lleó, o que tenen l'ascendent Lleó, si els hi recau en el grau 20 aproximadament del signe de Lleó, que és quan succeeix aquest eclipse en aquest grau del signe zodiacal, en aquestes persones els hi pot afectar en el temperament, en el caràcter, en la personalitat durant, bueno, durant aquells segons, però els hi pot portar canvis importants durant el dia. I també Diuen, s'ha per veure, jo no he tingut l'oportunitat de comprovar-ho, diuen que això els afectarà, diguem-ne, com actuaran durant l'any d'una forma potser més sorpresiva.
1: És a dir, és temporal en alguns aspectes, sí. Però també amb repercussions al llarg de tot l'any.
2: Sí, correcte. Llavors, clar, els altres que es veuran, diguem-ne, una mica afectats seran els oposats, que seran les persones del signe d'Aquari. Perquè el signe d'Aquari, d'alguna manera, està a la part oposada a Lleó. I llavors és quan el Sol, d'alguna forma, apaga tota la lluminària en el moment de l'eclipse i els aquari quedaran també completament tancats. Llavors, pels aquari serà un moment d'incerteses, bàsicament.
1: Doncs els nascuts o amb ascendent de Lleó, sí. I els aquari, eh?
2: I els aquari seran els més afectats.
1: La sí. Resta què?
2: La resta, a veure, jo el disfrutaré molt, el gaudiré molt. Jo tinc ascendent Lleó, per tant, el disfrutaré molt. I la veritat és que la resta, doncs jo penso que ho viuran com una cosa excepcional. De fet, és important que es gaudeixi, no es repetirà, podrem veure l'anell solar quan s'està a punt de fer l'eclipse ja definitiu, o sigui, ja la totalitat. En els científics els serveix molt perquè poden veure doncs, les explosions que es fan en el Sol, a la part externa del Sol, i per les persones de nosaltres que estem per allà mirant-ho, no ens afectarà massa, realment. O sigui, és a dir, afecten més els eclipses lunars que els solars.
1: Hi ha alguns mites, algunes creences quan això succeeix? Clar, ara tenim respostes científiques. Antigament, sí. Imagino que fa molts anys enrere no sí. Hi havia tanta no. Informació. Clar, això doncs podria sorprendre, no?, a la humanitat i vincular-ho doncs amb aspectes, no sé...
2: Negatius,
1: no?
2: Si ha ido la luz...
1: Clar, quan tot es fa fosc, quan no tocaria, clar, això es pot vincular una, no sé,
2: maleficis, malediccions,
1: sí, correcte,
2: aquestes d'aquest tipus.
1: Exacte.
2: Sí. Aleshores, què passava en aquelles èpoques? Pues que imagino que les persones que vivien des de tan a prop doncs pensaven que era la fi del món. I sí que durava molt poc, però era tant l'esverament que agafaven que alguns se suïcidaven. I es donaven fets doncs, inclús de coses molt, molt fora de lloc. Avui en dia, afortunadament, això ja no succeeix. Sí que és veritat que es diu que quan hi ha un eclipse solar en la zona on afecta, aquelles zones del planeta que es veuen afectades estaran més influenciades per aquell eclipse total de Sol i farà que les coses que siguin aparentment, diguem-ne, novedoses, comencin a agafar força, comencin a agafar cos. Però per què? Perquè estaran el signe de Lleó, que és un signe expansiu, és un signe d'il·lusió, és el signe solar, per excel·lència.
1: Potser des de l'astrologia, evidentment, no es deuen fer alguns rituals al voltant de l'eclipsi, però potser, doncs, en altres creences sí que es deu fer alguns
2: sí.
1: Rituals, no?
2: L'astrologia no fa rituals, els astròlegs, això, bueno, vaja, jo sóc dels que no els faig, n'hi haurà que suposo que sí. Jo, això dels rituals, no hi soc avesat. Però sí que és veritat que hi ha persones d'altres pensaments filosòfics, potser inclús metafísics molt més ocults, més ocultistes, que sí, que fan rituals doncs, perquè les coses els hi vagin bé, perquè se'ls hi posin de cara, perquè els mals esperits els hi marxin, etc. Cosa que, bueno, que és respectable, perquè jo crec que hem de respectar l'opinió i els valors de cadascú sempre i quan no interfereixin els dels altres.
1: Des de l'astrologia no ho vinculem, no?
2: Jo
1: cap
2: no
1: mena de
2: jo no
1: maledicció
2: no,
1: ni res vinculat
2: no, en absolut.
1: A això.
2: Sí que és veritat que nosaltres diem que quan es troba, per exemple, aquest eclipse solar total, com es dona el signe de Lleó, sí que diem les persones d'aquest signe es veuran afectades positivament, no negativament. M'explico?
1: Estaràs d'acord que està generant molta expectació, com un esdeveniment, sí. No sé, bé. Gairebé com el Tour de França que ha passat ara gairebé per aquí fa unes hores.
2: Clar, però és normal. Pensa que de Catalunya, si volen veure bé, hauran de desplaçar-se cap a les Terres de Tarragona, cap a les Terres de l'Ebre. Si no, doncs els serà molt difícil de veure, hauran una petita part només.
1: Clar, s'ha parlat de preparar doncs, els serveis, el turisme, no? Els allotjaments, sí. Com una avalanxa que ha de venir cap aquí.
2: Sí.
1: Jo, la veritat, m'ho he mirat des de la distància i amb precaució perquè no ho tinc del tot clar que això pugui despertar doncs, aquesta mobilització cap aquí al nostre territori, no?
2: A veure, jo crec que hi haurà més sorpresa dels que ens pensem. És a dir, penso que hi haurà més gent de la que pensem que vindrà a visualitzar-ho. Però d'aquí a que siguin tants milers de persones, jo ho veig complicat. No vull dir que no pugui ser, eh? Però desperta expectació a la gent que tenim interès en aquestes coses, però una persona que va pel carrer normalment, sí, li queda la curiositat, però, a veure, jo recomano, i ho dic de veritat, recomano que es visqui. perquè és una vegada a la vida. L'altre la viuran al sud d'Espanya, cap a Andalusia. Per tant, s'ho han d'esperar l'any que ve. I si han de fer 1.000 i escaig quilòmetres, val més que en facin 200 i que vinguin cap aquí.
1: El més espectacular d'aquest esdeveniment és lo visual, no? Evidentment,
2: sí,
1: el visual. Aquest fet. Però sí. Compte, perquè s'ha de tenir en compte, doncs això, unes precaucions,
2: sí.
1: I no mirar mai directament l'eclipsi sense cap mena de protecció.
2: És, si ho fem és un error perquè ens creem problemes de vista. És a dir, no ho tenim massa en compte, però els oftalmòlegs recomanen que les persones, quan vulguin mirar l'eclipsi de sol, es posin ulleres que siguin polaritzades i que siguin comprades en llocs que sàpiguen que tenen la seguretat de que tenen les normatives ISO adequades. Perquè, si no, la persona pot tenir problemes visuals que, aparentment, no pots notar al moment, però després et portaran problemes visuals amb el llarg del temps.
1: Mm-hmm. Clar, tinc entès que des dels diferents ajuntaments on passa aquest esdeveniment ja s'estan repartint, o ja ha previst repartir ulleres doncs que siguin usades. No? I que protegiran la vista, els ulls,
2: sí.
1: De l'esdeveniment i dels possibles mals que pugui ocasionar.
2: A veure, és que això és necessari. Abans, quan volíem veure un eclipse parcial de sol, jo recordo que en havia vist algun i agafàvem vidres de soldador. És a dir, agafàvem un vidre de soldador i amb el vidre de soldador vèiem, i el podíem veure. I es veu bé, perquè són vidres especialitzats.
1: Es veu bé, perquè jo sí que he tingut alguna careta aquestes de soldador en les meves mans,
2: sí.
1: Doncs per aquesta finalitat. I allò és molt, molt, molt negre i allò...
2: Sí, sí, però...
1: Gairebé no deixa veure
2: no, però
1: res.
2: Veuràs un disc de color groc-verd,
1: sí.
2: Molt, molt curiós, perquè és el tipus de vidre que hi ha, i veuràs que de cop i volta quedarà enfosquit. I no veuràs res en uns segons, i llavors tu vas a veure que comença a marxar. O sigui, el bonic amb aquests miralls, amb aquests vidres, és que ho veus quan comença i quan acaba.
1: I compte, perquè jo he de retirar aquesta protecció, res, encara que sigui unes dècimes,
2: no
1: un segon, això no s'ha de fer
2: no
1: mai.
2: No s'ha de fer mai.
1: Allò que és un moment i no passarà
2: no,
1: res. Compte,
2: no,
1: eh?
2: No.
1: Compte.
2: No s'ha de fer mai. Jo recomano que si poden portar ulleres adequades, polaritzades, amb la seva normativa adequada, que no són cares, i si els ajuntaments les legalen, doncs perfecte, jo diria que se les posin i no se les tinguin fins que s'hagi acabat l'esdeveniment.
1: Nosaltres ja tenim uns anys, Miquel.
2: Sí.
1: Jo recordo haver de petit que ha passat algun esdeveniment. A veure, hi ha diferents tipus d'eclipsi,
2: sí.
1: N'hi ha parcials,
2: sí.
1: Aquest
2: no,
1: serà
2: sí.
1: Total, depèn
2: sí.
1: Del punt on et trobes.
2: Correcte.
1: I recordo això, aquestes precaucions, no?, que es tenien que prendre a l'hora de visualitzar aquell esdeveniment, no?
2: Sí, però la nostra ignorància ens feia fer servir a vegades radiografies.
1: Sí, sí, sí.
2: Ens feia buscar vidres una miqueta fumats.
1: Ulleres de sol, sí. Potser 3 o 4 superposades.
2: Exacte.
1: No, amb això segur que...
2: Exacte,
1: que...
2: I no és el seu. Això acaba passant factura. I en aquest sentit, jo ja dic, aquest eclipse total a mi em fa molta il·lusió de veure'l. No em tornaré a veure cap més. Vull dir, per l'edat que tinc ja serà impossible que el pugui veure. I, per tant, l'intentaré gaudir, baixaré a la platja, el gaudiré, el disfrutaré i, evidentment, doncs, recomano que la gent que tingui intenció de voler-lo veure, que s'hi acosti, que vagi a la platja, que s'hi estigui estona, que s'hi passi des de 7:45 de la nit, que començarà fins a 9:00 de la nit aproximadament, i si tenim la bona sort de que no hi ha cap núvol i tenim un dia fantàstic com estem tenint aquests dies, no hi haurà cap problema per visualitzar-lo.
1: Hem d'anar acabant, perquè això de la ràdio sempre, ja ho saps, passa volant. Una recomanació final, un consell, o sobretot això, recordar que és un esdeveniment únic, que no
2: sí.
1: Passarà i molts anys, que no
2: correcte.
1: Tindrem l'oportunitat de repetir-lo i que no se'l perdin, sobretot.
2: Sí, jo recomanaria que ens ho perdin, perquè si se'l perden, sempre quedarà la recança de dir, ostres, no hi puc veure. Això és quan passa com quan passa un estel, que diem, ostres, ha passat el Halley, ha passat el Tol. Si no el veus, sempre dius, ostres, no el vaig veure, no? M'hagués agradat veure'l. Jo recomano que el vagin a veure.
1: Doncs des de la veu dels astres, aquí els dimarts a l'Obert per Vacances, amb Miquel Quadros Malinos, que ens parla doncs, d'astrologia. T'esperem dimarts vinent, Miquel.
2: Doncs moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu. Bona setmana.
2: Bona setmana.
1: Adéu-siau.
0: Obert per Vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara... Calafell Ràdio. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
2: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

0: 12 i 8 minuts, vinga, entrem a la cuina de l'Obert per vacances. Com sempre, a l'estiu no hi pot faltar la gastronomia, la cuina, aquí en el nostre programa, el magazín d'estiu Obert per vacances, i aquesta temporada amb el Josep Martí. Ho farem possible. Ho he dit bé, oi, Josep Martí?
1: Josep Anton Martí, però bueno, ja
0: és
1: està.
0: Que ara ho he dit de memòria, i és que, clar, portem avui el segon espai, no el tinc el nom així com molt familiaritzat, i a vegades em quedo amb la sensació, dic, he posat la pota o no l'he posada? Bueno, però mira, escolta'm.
1: Tu tranquil, que per ficar la pota ja estic jo.
0: Ja estem tots, escolta'm. A veure, què prepararem
1: mira,
0: avui?
1: Mira, avui tenim uns canelons de peix i marisc. És un plat que bueno, jo ho feia servir com a primer, com a entrant, però també es pot fer com a aperitiu. Això ja ho aniré dient quan acabem el tema aquest, les variacions que té aquest plat, no?
0: Home, uns canelons de peix o marisc és un plat, jo entenc, contundent, completet, per la qual cosa, a vegades, doncs així com a aperitiu, però bueno, sobre gustos, saps allò? No hi ha res escrit. Doncs vinga. Anem a parlar d'aquests canelons de peix i marisc.
1: En primer lloc, demanar disculpes a l'audiència perquè l'altre dia, segurament, pels nervis, pel primer programa, a lo millor no es va entendre bé el tema del ceviche i tot això. Meva culpa. Però
0: tranquil, disculpa, et queda. Anem passet, passet, tranquil·lament. Correcte. Parlem avui d'una recepta i així tenim el temps just, doncs, per anar explicant pas a pas aquesta recepta. Per on hem de començar? Doncs hem pels ingredients, suposo, no? O per on vols començar?
1: Jo començaré amb els ingredients, però pas a pas, depenent de tots els ingredients que porta això, que ja us ho aniré dient, va? Per no liar-vos.
0: Vinga.
1: El primer que farem serà, en tindrem 8 plaques de canaló, uns 300 grams de peix variat, que serà just, rap, llenguado... De vegades també, saps què passa? Que a casa, doncs, hòstia, ens ha sobrat un tros de just. Doncs hi traiem la pell, l'emboliquem i ho fitem al congelador. Una pota de pop, que d'aquella manera l'emboliquem també. Quan ja en tenim més o menys uns 400 grans de producte d'aquest blanc, de peix blanc, doncs, només treure-ho i...

0: Però la carn és espectacular. L'únic que passa és que s'ha de treballar una mica, s'ha de descongelar aquesta gamba, treure-li la pell tota i també treure-li l'intestí que ho té a dintre. Uh-huh. Simplement agafem un ganivet, ho tallem per sobre i ja fiquem la punteta del ganivet a dintre i ja veureu que surt el budell que està ple de sorra. Una vegada tenim això ja, aquesta gamba la podem fer servir per un munt de coses, per fer-la a l'ajillo, per fer-la en aquest cas amb això, no? Una vegada tenim això, també tindrem uns mig quilo de musclos. Uh-huh. Tota aquesta preparació que fem ara és important tenir-la hores abans feta o un dia abans, no? Mm-hmm. No passa res.
1: Estem parlant del farcit.
0: Correcte.
1: Del que anirà dintre del caneló.
0: Correcte.
1: Per la qual cosa, fer-ho amb hores prèvies o el dia abans, doncs també
0: això mateix,
1: ens anirà
0: perquè a vegades no en tenim temps, no?
1: Mm-hmm.
0: Doncs què farem? Una cassola amb aigua, no molta aigua, i posarem allà unes verdures, les que tingueu per casa, doncs una mica de porro, pastanaga, ceba, llauré, uns grans de pebre negre, un raig de vi blanc, si voleu. No, quan diem vi, alcohol, amb el tema del menjar, no patiu, no patiu per la canalla, perquè això, tot el que
1: tot
0: sé,
1: després,
0: tot el que vull, marxa l'alcohol, no? Una vegada tenim aquestes verdures, arrenquem a bullir, deixem bullir 3-4 minuts perquè treguin el gust i allà sí que ja hi posem tots els peixos aquests, que el deixarem bullir 4-5 minuts com a màxim i apartarem aquesta cassola amb el peix a dintre. Ho deixarem refredar ja. Quan ja ho tinguin refredat, ja ho treurem, posarem amb una safata, ho filmarem, en el cas que ho fem un dia abans, i ho tindrem allà. Segon pas. Barrejarem tots aquests ingredients, tots aquests peixos, el dia següent, els barrejarem tots ben trinxadets. Si teniu la màquina aquella, la 1, 2, 3, aquella que tenien abans, bé, si teniu una picadora, però no, que no quedi molt esmiculat, val? El que fem, volem fer és la farsa. La farsa vol dir un farcit, no?
1: Sí.
0: Una vegada tenim això, què ho farem? Amb tàperes, cogombres agredolces, un parell de pastanagues pelades, una ceba morada, una mica de cilantre, els musclos que ja els teníem a cuit, dues culleres de soperes de vi manzanilla o jerez blanc. Mayonesa, sal i pebre. Mayonesa, a continuació ho diré com fer-la. Tot això ja ho tenim trinxat i triturat, no?
1: Pots repetir els ingredients, els hem dit molt ràpids,
0: sí.
1: I la veritat és que...
0: Mira, sucedani de cranc crícia. Una bossa, que això ho ven al supermercat.
1: Sí, no cal dir la marca, però sí.
0: Va, això ho barrejarem amb el peix, les tàperes, els cogombres agridolços, la pastanaga, la ceba morada, una mica de cilantre, els musclos que ja els teníem, dues cullerades de vi manzanilla de Jerez, i la maionesa, sal i pebre. Tot això ja trinxat. Tenim una farsa ja, tot trituradet, vale? Per fer-ne la maionesa, no hi ha res com una maionesa feta a casa. Les altres sempre massa àcides, massa salades. A mi m'agrada...
1: No tan naturals, podríem dir.
0: Correcte,
1: eh?
0: I és tan fàcil, no? Una maionesa com una ioli, no?
1: Sí.
0: Així, a grosso modo, diguéssim. Amb un ou. Tots aquests ingredients han d'estar sempre a temperatura ambient. Si poseu, traieu l'ou de la nevera i comenceu a fer la maionesa, s'us tallarà. Per què? Doncs perquè no fa la emulsió bé, perquè es separa, no?
1: Mm-hmm.
0: 204 mil·lilitres d'oli de girassol. Important, no poseu cap altre oli.
1: Per la maionesa, la de girassol, tu recomanes, eh?
0: Sempre, jo recomano sempre. Que voleu fer mig i mig? Vale, però tot d'oliva mai,
1: doncs mira que a casa de girassol no en tinc mai, eh? Vull dir, jo ja per aquí ja no podria fer-la perquè normalment a casa no hi ha de girassol.
0: És recomanable,
1: perquè
0: respecta tot el producte, no? Suc de llimona, una miqueta de suc de llimona i una miqueta de sal. Que voleu posar-li una miqueta de gràcia? Un trosset d'all sense el germen també hi va bé, no?
1: Sí, una punteta d'all, per donar-li una miqueta de
0: com
1: sabor.
0: Com feu? Poseu tot això, aquests ingredients, a l'ou, a l'oli, al suc de llimona, la sal, al got de batidora.
1: Sí.
0: Fiquem sempre la batidora al fons. Esperem una estona, remenem una miqueta, però sense treure-ho de l'oli. Per què? Perquè l'aire que li hem ficat quan li hem ficat a la màquina, doncs aquest també pot fer que se'ns talli. Va? Uh-huh. Ho deixem allà.

0: a reposar, no, res, 3-4 segons, una cosa així. Una vegada que tenim això, la velocitat sempre mitja, no, ni forta ni fluixa. Uh-huh. Comencem a batir, triturar, no ho aixequem del got, fins que no veiem totes les burbujes que surt, no? Que surten. Uh-huh. Quan ja veiem això, que ja està muntant a baix, uh-huh, comencem a remenar, puxar, bueno, molt poc a poc, molt poc a poc. La mateixa màquina ja ens anirà dient que hem de puxar una miqueta més, molt poc a poc. No us creieu aquestes mites que hi ha, que si tens problemes, nervis...
1: I que si algú està mirant, allò no quallarà, també. A casa diu, no mires! Que...
0: O si la dona té la regla, doncs
1: també, punteria. Mare meva, quins mites, quines creences.
0: Això mateix. Això és simplement paciència.
1: Sí.
0: Perquè puixen, bueno, puixant poc a poc, i quan ja veiem que ja està puixant la moianesa sobre allà muntada, sí, allà és quan podem començar una miqueta. Que veieu que s'aclareix una miqueta perquè vol tallar-se, pareu de seguida, agafeu un parell de cullerades d'aigua tèbia i les tireu a dintre. Espereu una estoneta a que baixi l'aigua i comenceu una altra vegada el mateix procés. Ja veureu com s'arreglarà, sí, a la maionesa.
2: Això no ho sabia, no? Jo.
0: Sí, perquè el que fa una maionesa és una emulsió. La emulsió la fa amb l'aigua, el rovell, la grasa del rovell i sobretot l'aigua que portarà el rovell, no? Però això és una altra història. Anem a fer ja, això ja ho tenim. Anem a fer la vinagreta, una vinagreta normal i corrent. Què farem? Amb mitja ceba, una pasta naga, mostassa antiga, m'agrada molt aquesta antiga, aquesta de les boletes, saps quina dic,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que val per tot. Uns 4 tomaquets d'aquests de pera, que prèviament els pelarem o escalfarem. A vegades, quan tenim molt... Vull fer un gazpacho, però després no ho vull triturar tot, no? Posem una aigua al foc, li fem una creu amb el ganivet al tomàquet...
1: I la pell sortirà sola.
0: Això, ho deixem 2 minuts bullint, ho refredem i la pell sortirà sola. El tallarem per la meitat i li traurem també les llavors. Només volem la carn de la tomàquet, no? Una miqueta de cibulet. Uh-huh. Cibulet, el senyor cibulet, que la setmana passada no me'n recordava.
1: Era el cebollino, doncs el també, cibulet.
0: Ben trinxadet, totes aquestes verdures ben esmicolades, el que se diu un abronoas, no? Del francès, no?
1: Uh-huh.
0: Tot ben picadet, vinagre de poma, a mi m'agrada el vinagre de poma perquè és menys àcid, no?
1: Uh-huh.
0: I oli d'oliva, aquí sí que farem servir un oli d'oliva, però tampoc gaire fort, un 0,4, per exemple, ja està bé, no?
1: Uh-huh.
0: I tot ben esmicolat, ben barrejat tot això, sal i pebre, al gust...
1: I això per fer la vinagreta.
0: Això per fer la vinagreta, que ja la tenim. Tenim, per una banda, la maionesa, la vinagreta, la farsa dels peixos...
1: I ara cal muntar-ho, no?
0: Clar. Ara muntem.
1: Vinga.
0: Posem una cassola amb aigua, al foc, sal i una miqueta d'oli. Qualsevol oli que tinguem per la cuina, que a lo mejor l'hem fet servir, no passa res. Això és per ficar-li una miqueta de greix a l'aigua, no? Perquè les plaques de canaló no se'ns enganxin, no?
1: Val.
0: Això esperarem a que bulli l'aigua. Tenim les 18 plaques... Posem a 20, perquè de vegades es trenquen, no? I no passa res, no? I les tirarem com si fos un copiero, les cartes.
1: Sí, allò que vas repartint,
0: no?
1: Això
0: perquè... mateix.
1: Val.
0: I anem remenant de tant en tant. Només ficar-ho, remenem. Els 2 minuts, remenem, perquè no se'ns enganxi. Heu de ficar força aigua, això també és important.
1: Sí, aigua abundant i ben bullent.
0: Això. Una vegada tenim ja començar a bullir, la pasta a dintre esperem 15 minuts. Anem remenant de tant en tant, val? El foc mitjà, que no bulli molt.
1: Uh-huh.
0: Una vegada en 15 minuts ja tenia aquestes plaques fetes. Què farem? Doncs la posarem a l'aigua aquesta, li tireurem la meitat d'aigua, tot el que puguem, i llavors sí que la posem sota l'aixeta perquè es refredi.
1: Uh-huh.
0: Volem que aquesta pasta quedi ben refredada. Posarem un pany de cuina a la cuina i anirem traient aquestes plaques una vegada escorregudes a bon escorridor, no? L'anem plocant superposades una de l'altra. Molt bé, doncs ja tenim les plaques, ja tenim el d'això. Ara què farem?
1: Omplir-les.
0: Omplir
1: les plaques.
0: Amb una màquina, màniga pastissera, d'aquestes que venen als supermercats també, sí, individual de fer servir i llençar, no?
1: Uh-huh.
0: Necessitarem 3 mànigues, en aquest cas, eh?
1: Val.
0: Perquè, bueno, jo després, no liar-vos, després ho explicaria el perquè. Doncs omplirem aquesta màniga.
1: Ens quedem 4 minutets. Si en 4 minuts ho podem explicar tot, perfecte.
0: Sí. Tallarem A la mida que vulguem del gruix del caneló, mirem sí. que hem d'embolicar bé, no? Mm-hmm. Apretarem fins que arribi al final, embolicarem i ho posarem tots amb una safata ben col·locats, aquests canelons, vale? Doncs ja els tenim. Ara, farem el muntatge del plat, perquè ja tenim totes les preparacions
1: fetes. Tenim els canelons amb una safata.
0: Això val. Què volem fer? Si ho voleu fer tot amb una safata, per portar-lo a taula i que cada un, però a mi m'agrada, en aquest cas, plat per plat. Mm. Val? Què farem? Doncs agafarem una guarnició, unes endívies, uns cabdells, tomàquets xerris, per exemple, olives farcides, si voleu, per posar... Tot això és decoració. Val? Ja tenim la maionesa, que la ficarem amb una altra màniga, la maionesa. La maionesa, prèviament, recordeu-vos que teníem el farcit que no li hem posat la maionesa perquè la teníem que fer. Uh-huh. Li posarem allà unes cullerades de maionesa al farcit perquè enganxi tot, no?
1: Molt val, poca... La maionesa va amb el farcit.
0: Amb el farcit val. I amb la decoració.
1: Val.
0: És com una ensaladilla russa, diguéssim, no? Uh-huh. Li posarem allà unes cullerades i anem treballant-lo que quedi espès. Llavors sí que ja ho podem muntar al caneló, embolicar-ho. Això se m'ha passat abans, eh? Molt bé, doncs tenim els cabdells ja, desfullarem, o les endívies, el que tinguem, el que us agradi.
1: Aquesta era la guarnició.
0: O les dues coses.
1: Val.
0: Val? Posem el caneló al plat.
1: Val.
0: Que no es quedin gaire apagats, enganxats un a l'altre, vale? Tot al voltant hi posarem o les endívies, o els cogollos, o
1: la guarnició que cadascú vulgui posar-hi.
0: Això mateix, tot ben decorat. I una vegada ja ho tenim tot ben decorat, doncs aquesta màniga que en tenim amb la maionesa, no? Farem un zigzag per sobre de cada caneló. Una vegada en tenim la maionesa, farem un zigzag també de ketchup.
1: De ketchup. Ara em sorprèn
0: donaré
1: això.
0: Un contrast de colors molt maco.
1: Molt bé.
0: I per últim, li posarem un caviar, el que tingueu, però a mi m'agrada en aquest cas el d'arengue, perquè contrasta molt amb els colors aquests que he posat, blanc, vermell i negre, no? Del caviar d'arengue. Per últim, l'únic que amanir el que són els cabdells o les endívies amb la vinagreta
1: això
0: que teníem
1: feta. Això no
0: ho va
1: dir jo, tenim una vinagreta, dic, no sé quina és la finalitat d'aquesta vinagreta.
0: Per últim, amb els colors que té aquesta vinagreta, ja veureu que els queda un plat superguapo i molt bé. Variacions? Doncs amb aquesta farsa que tenim, que hem fet els canelons, doncs això també ho podem fer d'aperitiu. O el mateix caneló, tallant-lo de 3 o 4 talls, posem en una torradeta, fent la mateixa operació de maionesa, ketchup i caviar, i en teniu una torradeta amb això. Podeu fer-se unes tartaletes també amb això, fer la mateixa operació, o la que ja vulgueu, o uns tomàquets farcits amb això, o uns ous sense el rovell, ja cuits, també ho podeu fer així. O sigui, és una farsa que...
1: Sí, que té moltes possibilitats, no només en el caneló, sinó que això. També la podem presentar d'altres maneres.
0: Correcte, pues ja està.
1: Doncs entenc que això no cal, o sigui, del temps, no? Temperatura ambient. No
0: sí.
1: Cal assalfar-ho
0: sí.
1: Ni tampoc refredar-ho, no?
0: El caneló, mentre prepareu la maionesa i això, que ja ho teniu fet, està bé posar-lo una miqueta a la nevera, perquè agafi una miqueta de cos i després amb una espàtula no se'ns trenqui ni res per posar-lo al plat. Doncs fins aquí...
1: Aquest canelons de peix i marisc amb el Josep Martí, que ens acompanya aquí en aquest espai de cuina de l'Obert per Vacances. Ens retrobem, a veure, avui som a dimarts, que ja no sé ni quin dia som. El dijous tenim nova cita amb la cuina.
0: El dijous, sí.
1: Gràcies,
0: senyor.
1: Josep, que vagi bé.
0: Moltes gràcies.
2: Adéu. D'11 del matí a 1 del migdia,

0: També al llarg de les dues hores de programa de l'Obert per Vacances tenim cançons, música, èxits de l'actualitat, com aquest de Bibi Rexha amb col·laboració amb David Guetta, Sad Girls, noies tristones, no volem veure ningú trist ni trista, eh? Amb aquesta cançó hem arribat ara mateix a les 12 del migdia amb 28 minuts.
1: Obert per Vacances, les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
0: I cada dia en el nostre programa, en els últims 30 minuts de l'Obert per Vacances, aquest magazín d'estiu de Calafell Ràdio i Calafell.tv, tenim l'espai Emergents. Ja sabeu que Emergents és el programa que cada dissabte, al llarg de la temporada que hem deixat enrere, el David Burillo ha entrevistat, ha parlat, ha tractat els nous artistes que es van obrint pas en el panorama musical català. I aquestes entrevistes cada dia tornen a ser protagonistes a l'Obert per Vacances. Avui el protagonista és l'Àlex Férez.
2: Què passaria? Una col·laboració entre Àlex Pérez i Ginestà. I precisament a l'entrevista d'aquesta setmana tenim a l'Àlex Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, què tal?
2: En breus parlarem del teu nou senzill Dies Millors. Abans, però, per qui no et conegui, qui és Àlex Pérez?
3: Doncs és una pregunta complicada de respondre. Si l'hagués de respondre així ràpid, doncs sóc un noi de Vidreres que porta tota la vida fent música i que he tingut la sort que, evidentment, després de molts anys de picar pedra, a dia d'avui m'estic podent dedicar a la música en molts dels seus àmbits, perquè bueno, he acabat sent productor musical treballant amb diferents artistes, també sóc compositor, tinc el meu propi projecte, que és el que estaves comentant ara, no? On canto les meves pròpies cançons. També sóc professor del taller de músics, bueno, faig moltes coses al voltant de la música i jo crec que això és probablement una de les coses que més em...
2: De fet, Àlex, això és el que et volia preguntar ara, perquè de ben petit ja estudiaves música clàssica al conservatori. Topes amb el jazz sí. I més tard acabes estudiant sonologia. Allà descobreixes el món de la producció i acabes escrivint per altres artistes de la talla com Miqui Núñez, per exemple. I comences també a produir la teva música. Explica'ns d'on ve aquest vincle amb la música des de ben petit.
3: Doncs és curiós perquè el meu vincle amb la música, pel que m'expliquen els meus pares, és des de gairebé que aprenc a caminar, no? Els meus pares se'n van adonar, no?, que aquells regals de reis que arribaven, que venien en forma d'instrument, eren els que més m'agradaven. Uh-huh. I després va passar una cosa molt curiosa, que quan jo tenia només 3 anys, ja et dic, tot això jo no me'n recordo, però els meus pares m'ho expliquen, no?, que quan tenia 3 anys ens vam mudar de poble, ens vam canviar de poble, i a la casa on vam anar a viure hi havia una guitarra. Uh-huh. I els meus pares la van deixar algun lloc, jo la vaig veure i van veure el meu interès. I em van apuntar a unes classes que es deien iniciació a l'art o alguna cosa així, on pintàvem i fèiem música i no sé què, i la profe li va dir, no, aquest nen li encanta la música. I des dels 4 anys vaig començar a estudiar música super petit. I el guai és que mai ha sigut una cosa que ningú m'hagi forçat. Els meus pares sempre han deixat que el camí fos el que jo triés. I la veritat és que tinc molta sort amb tots els professors i professores que m'han acompanyat, que han fet que el més important amb la música de petit és que te l'ensenin a estimar. I això és el que ha passat.
2: Vaja, que portes la música a dins. També et volíem preguntar, sí, Àlex, que com és passar d'explicar històries en cançons que cantarà una altra persona a ser tu qui la canta? Ho escrius i ho composes des d'una altra manera, des d'un altre lloc?
3: Sí. És molt diferent. Sí que és veritat que la meva manera d'entendre la música ha fet que jo sempre que hagi escrit una cançó que canta un altre artista, mai l'he escrit jo sol a casa. És a dir, no sóc aquell tipus de compositor que la dona un artista i aquell artista la canta, sinó que jo sempre he creat amb els artistes. És a dir, els cantants que cantaran les cançons estan a l'estudi amb mi, uh-huh, i ells són els que porten la idea inicial i jo simplement sóc una mena d'acompanyant, no?, d'ajudant que ajuda a arribar a aquella cançó a bon port. No? Aleshores, quan fas aquest paper és molt còmode perquè d'alguna manera jo em trec tot aquest pes de saber que aquella cançó jo no l'he de defensar, no? I, uh-huh, i això em permet crear des d'una no pressió on jo crec que arrisco una mica més, no? Uh-huh. I amb mi, amb el meu projecte, no ha sigut fins aquest últim disc que publicaré ara d'aquí molt pocs dies, que no he sigut capaç de desempallegar-me d'aquesta pressió, no? És la primera vegada que he escrit les cançons com he volgut, però sí que és veritat fins que el dia d'avui les veuetes del meu cap parlaven molt quan escrivia per mi, no? I entraven les pors, les inseguretats, i per sort cada vegada menys.
2: De fet, ara ens acabes de fer una pinzellada de la pregunta que t'anàvem a fer a continuació, perquè, Àlex, t'hem de dir que més d'una vegada acomiadem el programa amb la cançó Adeu, una col·laboració preciosa que vas treure el 26 de gener amb Eva Sola. Ja van dos senzills en el que portem d'any i sabem que ens tens preparat un nou àlbum i ara ens ho comentaves. Què ens pots explicar d'aquest? Com sonarà? Haurem d'esperar gaire?
3: No, mira, el disc surt ara el dia 19, el dia 19 de març, i serà un disc d'11 cançons, de les quals algunes ja les heu pogut escoltar, com per exemple Déu, no?, com comentaves, o Què passaria amb Ginestà, o aquest últim senzill, Dies millors, però venen 7-8 cançons noves, i bueno, jo crec que és el, podríem dir que és el meu disc fet amb més consciència, un disc que he estat fent amb un any i mig de feina constant. Fins i tot vaig deixar de treballar com a productor i compositor per centrar-me en el meu disc, i aleshores jo crec que bueno, podreu descobrir probablement... de fet, he descobert jo mateix la meva veu com a artista, he descobert el que m'agrada i m'he trobat molt còmode. I és un disc que es diu Ara, i jo crec que el seu nom porta implícit moltes coses, i jo crec que és molt més interessant que el pugueu escoltar que no pas que us expliqui de què va, perquè al final... El que estan passant amb les cançons d'aquest disc, i jo crec que és lo interessant, és que cadascú se les fa seves, no? Que cadascú impregna la seva vida a les meves cançons, i això crec que és el que és més poderós de la música, no? Per exemple, aquesta cançó que dius de Déu, no? Tanta gent m'ha escrit explicant-me històries tan diferents, no? Per algú ha estat una cançó molt dura, per altres una cançó que l'ha ajudat molt. Aleshores, aquest és el poder de la música, i aquest disc busca ser això, no?
2: I a part de que estarem ben pendents de quan treguis aquest àlbum, a part d'això, et podrem veure en algun concert?
3: Sí, i tant. El 25 d'abril començarem la gira d'aquest disc Ara, de presentació. Farem el concert de presentació al Festival Recòndit, a Esponellà. Serà un concert gratuït, evidentment amb la banda, com tots els concerts que faig, amb la meva banda que m'acompanya de músics increïbles. I a partir d'aleshores anirem fent concerts que anunciarem ben aviat, que encara no puc dir, però bueno, entre maig i juny em podré veure a 4 o 5 llocs diferents, o sigui que ben pendents de les xarxes, aquest primer concert del 25 d'abril, però en vindran molts més, i tant de bo pugui acostar-me.
2: Ui, Àlex.
3: Molta il·lusió, la veritat.
2: Àlex, que se t'ha tallat, però bé, ens estaves explicant que et podrem veure, tindrem l'ocasió de veure't en més d'una ocasió. Per tant, ara sí, estem a punt de sentir Dies millors, que és l'última cançó que vas treure el darrer 5 de març. Explica'ns una mica què vols explicar amb aquest tema.
3: Aquest tema és una miqueta el que explica l'origen del procés d'aquest disc. Aquest disc neix en un moment de jo sentir-me una mica perdut en molts aspectes. I de sobte les meves managers, l'Alba i l'Olivia, que a més són les meves amigues, que això és una cosa molt bonica i que tinc molta sort de poder dir, em van dir: ostres, Àlex, tanta gent ens dona la sensació que quan tu escrius les teves cançons no acabes de trobar-te tu mateix i estàs com desdibuixat, no? Per el que et deia d'aquestes inseguretats i les veus del meu cap, no? I vam tenir una conversa així profunda i complicada, on em vaig adonar que és veritat, no? Que havia de ser més sincer amb mi mateix a l'hora de fer música, i que havia de fer allò que volia fer, no? Llavors, evidentment, se'm va venir el món a sobre i va ser complicat, no? I aquesta cançó parla d'això, d'aquells moments a la vida on el cel s'ennuvola i les coses són complicades, però tu, en el fons, fins i tot en aquell moment de dificultat, saps que vindran dies millors, no? Que saps que aquells núvols són temporals i fa falta que hi siguin, però que els podrem anar apartant, no? I aquesta cançó és l'inici de desbloquejar tota aquesta cosa que tenia, i és l'origen d'aquest disc. Per això és una cançó tan important per mi, però bueno, jo crec que la gent se la pot fer seva, i cadascú amb les seves històries, perquè a tots ens passa, no? Això que sentim que tot es complica, però en el fons sabem que podem anar millor.
2: Oh, i tant. Doncs, Àlex, gràcies per estar avui amb nosaltres a Calafell Ràdio. Una abraçada i que vagi molt bé. Estarem molt pendents del teu nou àlbum.
3: Perfecte, moltes gràcies. Tant de bo poder venir aviat a cantar-vos al vostre poble.
2: Molt bé. Aquí, a veure si es pot muntar i es fa realitat això. Que vagi molt bé. Una abraçada.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podries desonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: 11 segons, arribem al punt de 3 quarts d'una del migdia.
1: Obert per vacances.
0: I com sempre en el tram final del programa, arriba el nostre semàfor, és el semàfor de l'estiu. Ja sabeu que sempre a través d'aquest semàfor valorem amb els tres colors l'actualitat de les últimes hores. Doncs, com sempre, tenim la notícia de color vermell, seria la notícia negativa del dia, la de color groc que tenim, doncs, allà situada entre el bé i el mal, i la de color verd, la notícia positiva del dia. O una de les positives, a vegades ens costa, de trobar aquestes notícies bones del dia, i de vermelles en tenim moltíssimes. I la de color vermell del semàfor de l'estiu d'aquest dimarts parla de l'onada de calor que continua passant factura a Catalunya. Només aquest dilluns es van arribar a declarar fins a 65 incendis arreu del país, una xifra que evidencia fins quin punt el territori viu dies del risc. La majoria van poder-se controlar ràpidament, però alguns van obligar a alguns d'aquests focs a mobilitzar un gran nombre d'efectius dels bombers, especialment en punts com Sant Manat, Artesa de Segre o l'Anoia. Paral·lelament, els equips també continuaven treballant en altres focs que encara requerien de vigilància i d'aquests cossos dels bombers, d'aquests efectius dels bombers. Les altes temperatures, la baixa humitat i el vent converteixen qualsevol descuit en un possible incendi forestal. Per això, Protecció Civil i els bombers insisteixen a extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar una guspira, no llençar borilles ni deixar residus al bosc i respectar totes les restriccions vigents mentre duri aquest episodi d'altes temperatures. Doncs aquesta és la notícia del color vermell del nostre semàfor, aquesta campanya forestal que només acaba de començar i que els pròxims dies continuaran sent especialment delicats pel conjunt del país. Anem per altres notícies, en aquesta ocasió la del color groc del nostre semàfor. I és que una escena tan inesperada com poc habitual ha sorprès aquest dilluns als treballadors de la residència Sant Domènec de Balaguer. Cap a 8:15 del matí, un senglar, va entrar a l'edifici després d'accedir pel gimnàs. L'animal, que segons els responsables del centre estava completament desorientat, va topar amb una treballadora i li va provocar una ferida lleu a la cama abans que es pogués controlar la situació. Els bombers van aconseguir retenir el senglar fins l'arribada dels agents rurals, que el van sedar i el van retirar sense que hi hagués més incidències. El sistema d'emergències mèdiques, el 100, va atendre la treballadora del centre, el mateix centre mateix, i posteriorment la va traslladar al CAP del municipi. L'episodi torna a posar damunt la taula la presència cada vegada més habitual dels senglars dins dels nuclis urbans, especialment durant l'estiu, quan la manca d'aigua i dels aliments empenyen aquests senglars a acostar-se cap a les poblacions. Doncs semàfor groc perquè tot ha acabat en un ensurt, però és un recordatori que la convivència amb la fauna salvatge continua generant situacions inesperades. I encara ens queda la notícia de color verd del nostre semàfor. Una notícia que combina patrimoni, emoció i solidaritat en el color verd del semàfor. I és que PortAventura ha decidit donar una nova vida a una part de la història del Dragon Can, una de les atraccions més emblemàtiques del parc. Després de substituir-ne els rails originals, la Fundació PortAventura ha seleccionat 500 fragments d'aquestes peces i els ha convertit, doncs això, en peces col·leccionables numerades que ja s'han posat a la venda. Els diners que es recaptin es destinaran íntegrament a Dreams Village, el projecte de la Fundació que ofereix estades gratuïdes a famílies amb infants que pateixen malalties greus perquè puguin gaudir d'uns dies de descans. Això, doncs, ha fet un tros d'aquesta muntanya russa que ha fet cridar, doncs, milions de visitants, ens transforma ara en una eina per ajudar altres famílies. Doncs és el color verd del nostre semàfor perquè és una iniciativa que demostra que també es pot transformar un símbol de diversió en una acció solidària amb un impacte molt positiu. Són les tres notícies dels nostres tres colors del semàfor de l'estiu, cada dia aquí a l'Obert per Vacances.

Així sona la nova cançó de Mama Duixa. Una cançó que parla de l'amistat. És la millor gent del planeta. Nou minuts, ja arribem a la una del migdia. Anem tancant edició. A Calafell.

i cada dia. En els últims minuts del programa donem un cop d'ull al portal web de l'Ajuntament de Calafell, calafell.cat, i concretament a la seva agenda per repassar, per explicar-vos l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. I la primera de les activitats programades a la vista és la d'aquesta tarda. Avui dimarts, dia 7 de juliol, a partir de les 5 de la tarda, taller de cinema en el Centre Cívic Montse Civil. El que es troba en el Port de Segur de Calafell és una introducció al llenguatge audiovisual amb creació de peces pròpies. Un tastet familiar per nens i nenes de 4 a 12 anys, pensades també per gaudir en família, places limitades, però no cal fer inscripció prèvia. Els infants i joves han d'anar acompanyats d'una persona adulta. Recordeu, aquesta tarda, a partir de les 5, aquest tastet familiar, un taller de cinema, en el Centre Cívic Montse Civit del Port de Segur de Calafell. I aquesta nit, a partir de les 10, terror a la fresca, amb la projecció de Longless. Seran al Parc de la Sínia, cinema de terror a la fresca, que torna com cada estiu amb aquestes projeccions recomanades per majors de 16 anys. Un agent de l'FBI segueix la pista d'un assassí en sèrie amb un patró inquietant i gairebé sobrenatural. Doncs a partir de les 10 de la nit, en el Parc de la Sínia, projecció de Longless, terror a la fresca, aquesta nit, al nostre municipi a Calafell, en el Parc de la Sínia, no us ho perdeu. I demà, dia 8, demà dimecres, atenció, perquè a partir de 6:45 de la tarda, visita guiada al Castell de la Santa Creu de Calafell. L'entrada al preu és l'habitual. Recordeu que els calafellencs i calafellenques tenim entrada gratuïta en el nostre patrimoni. Només haureu de pagar 2 euros de suplement pel guiatge. Demà a la tarda, visita guiada al Castell de la Santa Creu de Calafell. És la visita a l'edifici més emblemàtic de tot el municipi de Calafell. El nostre castell. Es recomana fer reserva prèvia al 977-69-46-83, 977-69-46-83, o al correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Ja que parlem de visites guiades, també hi haurà una visita guiada a la Casa Barral, al Museu Casa Barral. Serà en aquest cas el dijous, dia 9, a partir de les 11 del matí. El preu, 2 euros. Visita la casa del poeta més reconegut de la història de Calafell, Carlos Barral, amb places limitades. Serà aquest dijous, a partir de les 11 del matí. Visita guiada a la Casa Barral, no us ho perdeu. Totes aquestes recomanacions, totes aquestes activitats que estan programades, les podeu consultar al web municipal calafell.cat a la seva agenda. Doncs vinga, anem acabant. Anem tancant edició de l'Obert per Vacances, que engegàvem a les 11 del matí i al llarg de 2 hores, doncs sempre cada dia, de dilluns a dissabte, amb molts continguts per fer-vos passar el millor estiu possible. Totes les matinals, tots els matinals, aquí ens tindreu. Tot aquest mes de juliol. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. I per marxar i per apropar-nos a la 1 del migdia, anem fins a Sant Vicenç dels Horts. El grup Les Montses, al costat de la Sandra Tangerina, acaben de publicar una nova cançó. Es titula Premium, i amb això us deixem. Anem a les 11, ens hi tornem a posar, que la sintonia de Calafell Ràdio. Gràcies, com sempre, per la confiança i fins demà.

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Invencibles. Invencibles. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: tu.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.
3: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts, 7 de juliol.
2: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
3: Calafell millora en seguretat ciutadana per setè any consecutiu. Els fets delictius baixen un 1,7% entre l'abril del 2025 i l'abril del 2026. En parlarem d'aquí a uns minuts. Abans tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. Qualitat excel·lent de les aigües de bany a totes les platges de Calafell. L'Ajuntament de Calafell impulsa aquest mes de juliol una nova edició dels tastets familiars, tallers gratuïts per a infants de 4 a 12 anys en diferents equipaments municipals. Action ja busca personal per al nou gran centre logístic que està construint a Banyeres del Penedès. Detenen dos homes per distribuir peix robat amb residus de medicaments a compradors de Tarragona i Barcelona. La Guàrdia Civil recupera 227 quilos de llobarro i sírvia presumptament robats. Salut reforçarà les plantilles dels centres d'atenció primària amb més pressió assistencial a l'estiu. El sistema sanitari públic disposarà d'entre el 84 i el 97% dels llits. PortAventura posa entrades al 50% en ple juliol i per tot l'any. De fet, les entrades a meitat de preu es poden utilitzar durant tota la temporada fins al 7 de gener. El titular esportiu amb David Burillo.
4: Aquest cap de setmana el Tour de França ho ha eclipsat tot, però l'esport a Calafell no s'atura i del 2 al 4 de juliol al pavelló Joan Ortoll s'ha celebrat l'11è torneig internacional Ciutat de Calafell, hoquei veterans. Hem parlat amb el David Prieto, organitzador d'aquest esdeveniment, per saber com ha anat tot.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
3: Dins la Junta de Seguretat que es va celebrar el passat mes de juny amb la presència de la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, es van donar dades referents al municipi de Calafell en el període d'un any. La valoració va ser positiva, tot i que la notícia important va ser que el govern de la Generalitat de Catalunya inclouria la comissaria de Mossos d'Esquadra Calafell-Cunit dins la planificació d'inversions del proper Pla d'Infraestructures de Seguretat que s'aprovarà l'últim quadrimestre d'aquest 2026. Els incidents detectats per policia local i Mossos d'Esquadra s'han reduït un any més en un 1,7%, passant dels 17.021 als 16.733. Entre el període de maig 2024-abril 2025 i el període maig 2025-abril de 2026. El 39,6% són incidents de seguretat ciutadana i el 20,21% són de trànsit. Entre els dispositius conjunts, entre totes les forces de seguretat, destaquen el cas Iguazú, on es desmantella una plantació indoor de marihuana amb 665 plantes i 80 quilos. El cas Hollywood, on es desmantella una plantació indoor de marihuana de 509 plantes i 35,5 quilos. El dispositiu per a motos robades al febrer d'aquest 2026 amb 6 detinguts menors d'edat, on es van recuperar 19 motocicletes. També dispositius contra el Top Manta, dispositiu d'inspecció administrativa i seguretat ciutadana en diferents establiments d'oci nocturn de Calafell, dispositiu contra ocupacions il·legals i fraus en consum. Les infraccions penals han augmentat un 1,2% en el mateix període. L'increment ve degut majoritàriament als delictes contra la seguretat viària, que s'han incrementat un 19,6% per conduir sense tenir el carnet, conduir sota els efectes de l'alcohol o conduir sense tenir el carnet vigent. Les denúncies de trànsit s'han incrementat un 10,8%, majoritàriament per radar estàtic. Per contra, els delictes contra la salut pública s'han reduït un 38,9% a Calafell. Cal destacar que en el mateix període les detencions s'han incrementat un 9,1%. Els delictes contra el patrimoni són el principal motiu en tipologies penals, amb una tendència a mantenir-se, passant de 1.575 a 1.578. D'aquests casos, el 38,3% són furts, el 16,4% són danys i les estafes representen un 15,2%. Els robatoris en força a domicili són el 7,5% i els robatoris en interior de vehicles el 4,8%. Les infraccions administratives es redueixen un 15,3%, passant de 593 a 502 actuals. Pel que fa a l'accidentalitat, en el mateix període s'han incrementat els accidents lleus en un 15,4%. Els ferits lleus han augmentat un 37,7%. Els atropellaments es mantenen en els 16 anuals. Els accidents i els ferits greus han passat 2 a 6 en el mateix període, en els dos casos. Tot i això, cal destacar que un any més no es té cap accident mortal. En els delictes contra la llibertat sexual es veu un descens d'un 13%, passant de 23 a 20 casos, amb una reducció important de les detencions, passant de 7 a 5, ja que s'han incrementat les agressions sense violència i s'han reduït les agressions amb violència o intimidació. Aquest estiu arrenca una nova etapa amb una nova organització policial a Calafell, on es crea la unitat de proximitat, en detriment de la unitat de trànsit i la unitat fura. L'Ajuntament de Calafell aposta perquè la policia local es vegi més al carrer i sigui més propera al ciutadà. Tot i que es porten 7 anys millorant dades en seguretat ciutadana, no es pot baixar la guàrdia, apunta l'Ajuntament. Es necessita la nova comissaria entre Calafell i Cunit per poder tenir més presència policial, segons han destacat. La seguretat és competència directa de Mossos d'Esquadra i policia local. Per tant, s'ha de tenir proximitat als ciutadans.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
3: L'Ajuntament de Calafell posa en marxa una nova edició dels tastets familiars aquest mes de juliol. Es tracta d'un programa de tallers gratuïts adreçats a infants d'entre 4 i 12 anys que es desenvoluparan en equipaments municipals fins al 15 de juliol. La programació inclou activitats molt diverses com ara tallers de cuina, màgia, cinema, manualitats, realitat virtual, cultura urbana, residu zero o jardineria sostenible. La regidora de formació a l'Ajuntament de Calafell, Manal, n'ha parlat al magazín d'estiu obert per vacances. Escoltem-la.
0: Aquest any canviem el format, és un format de tastets en família. L'infant que vingui, bueno, de fet és de 4 fins als 12 anys, doncs poden venir a gaudir amb la seva família, ja sigui amb els germans i un adult que els acompanyi, o dos adults, ja que és el nucli familiar.
5: Per què ens diu que és diferent amb altres edicions anteriors?
0: Perquè altres edicions era, doncs, bueno, es tenien que inscriure, podien venir, sempre havien de ser el mateix número d'alumnat. Ara no, per exemple, el dia 6 comença el taller de cuina, i són 3 dies, aleshores aquests 3 dies es poden canviar. O sigui, les famílies no tindran que fer només una recepta a ells i els altres que no puguin gaudir, sinó que aquests 3 dies hi haurà moviment de nens i de famílies.
3: Les sessions es fan al Jardí de Cal Bolavà, al poble de Calafell, al Centre Cívic a Cinema Iris, a la platja, i al Centre Cívic Montse Civit, al Port Segur Calafell.
0: Incorporem Cal Bolavà als centres cívics, pensem que és un espai també tancat, no és que sigui limitat, sinó, bueno, a Cal Bolavà ho fem al jardí, a l'exterior, hi ha moviment, és a l'aire lliure i també doncs, té molt de potencial. I aquest any, com a primícia, doncs sí, ho hem provat, ens agrada, també agrada a les famílies i això ens fa també molta il·lusió de dir, doncs, bueno, de cara a l'any vinent, per què no fer molt més a Cal Bolavà?
3: L'objectiu és oferir propostes lúdiques i educatives perquè les famílies gaudeixin plegades de l'estiu, alhora que els infants desenvolupen la creativitat, el treball en equip i els hàbits sostenibles. La regidora ha valorat positivament la participació de les activitats que ja s'han començat a fer.
0: De moment positives. Pensem que, ja et dic, és una activitat que sí que és veritat que totes al final es valoraran, però d'inici, bé, un canvi sempre porta coses negatives i positives, però intentem doncs, fer un encaix i sobretot el que teníem clar era de fer alguna cosa en família, ja que sempre tenim la puntualitat de dir on deixem els nens o quines activitats podem fer, doncs també de tenir aquell moment en família i poder gaudir-ho.
3: Recordeu que per participar en aquests tallers gratuïts les places són limitades, però no cal inscripció prèvia. Això sí, els infants i joves han d'assistir acompanyats d'una persona adulta. Podeu consultar les activitats que s'han programat a l'agenda del web municipal calafell.cat.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
3: I ara parlem de la qualitat excel·lent de les aigües de bany a totes les platges de Calafell. Les analítiques fetes per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, indiquen que les aigües de bany han obtingut una qualificació excel·lent en tots els punts de mostreig de les platges de Segur de Llevant, Segur Ponent, l'Estany Masmel i Calafell. Les mostres recollides en diferents punts d'aquestes platges van obtenir en tots els casos la màxima qualificació, confirmant el bon estat de l'aigua en el moment en què es van dur a terme tots els controls. Aquests controls formen part del programa de vigilància de la qualitat de les aigües de bany que l'Agència Catalana de l'Aigua du a terme durant tota la temporada de bany. Les analítiques es realitzen de manera periòdica aproximadament cada dues setmanes per fer un seguiment continu de l'estat microbiològic de l'aigua i garantir la seguretat dels banyistes.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
3: Si tens entre 16 i 35 anys i vius al Baix Penedès, aquesta és la teva oportunitat per donar visibilitat al teu talent i formar part d'un nou espai dedicat a la creació contemporània. Pots presentar projectes d'arts visuals en qualsevol tècnica o format: pintura, dibuix, fotografia, escultura, instal·lació, videoart, art digital, collage, nous mitjans i molt més. Tens temps de participar fins al 30 de setembre per presentar la teva proposta. Les obres seleccionades formaran part d'una exposició col·lectiva que s'inaugurarà el 19 de novembre a la sala Portal del Pardo del Vendrell i que es podrà visitar fins al 16 de gener del 2027. T'hi pots inscriure a través d'un formulari disponible a la sala Portal del Pardo a l'oficina jove del Baix Penedès. No deixis escapar aquesta oportunitat de formar part d'un projecte que aposta pel talent jove i la creació contemporània a la comarca Baix Penedesenca.
2: Les notícies del Baix Penedès.
3: Action ja busca personal per al nou gran centre logístic que està construint a Banyeres del Penedès. La companyia ha posat en marxa el procés de selecció per cobrir diferents perfils professionals vinculats a la futura activitat de les instal·lacions. El pròxim 16 de juliol, l'empresa organitzarà una jornada de captació de candidats a la Biblioteca Municipal de Banyeres entre les 9 del matí i les 2 del migdia. Durant el matí es podran presentar currículums i es faran entrevistes ràpides amb les persones interessades. Entre els perfils que Action busca incorporar hi ha mossos de magatzem, carretoners i personal administratiu. En el cas dels llocs administratius, es demana un cicle formatiu de grau superior en administració i finances, transport i logística, comerç internacional o titulacions similars, tot i que també es tindrà en compte experiència professional equivalent. La companyia també valora entre 1 i 3 anys d'experiència en tasques administratives, preferiblement en entorns logístics o centres de distribució, un nivell d'anglès B1 o superior, domini d'Excel i de sistemes de gestió de magatzem. La jornada de selecció arriba mentre avancen les obres del futur centre logístic, una instal·lació que generarà nous llocs de treball al conjunt del Penedès.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
3: La Guàrdia Civil ha detingut dos homes de 43 i 36 anys com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, receptació, falsedat documental i relatius al mercat i als consumidors. Segons una nota del cos policial, havien introduït al mercat peix procedent de robatoris en instal·lacions d'aqüicultura i l'havien comercialitzat com si fos peix de captura salvatge. Segons la investigació, els dos homes havien presentat a la venda 40 caixes de peix, principalment llobarro i sírvia, que es distribuïen a compradors de províncies com Tarragona, Barcelona, Alacant i Mallorca. La Guàrdia Civil ha recuperat 227 quilos de peix, presumptament robats a la llotja de Santa Pola, Alacant. D'acord amb la nota de premsa, el peix havia estat robat en gàbies d'aqüicultura. Havia estat tractat amb medicaments. El producte es va presentar en primera venda amb documentació falsa per fer-lo passar per captura salvatge. A més, hi havia indicis que aquest producte havia estat sotmès a tractaments veterinaris i no era pas apte per al consum humà. Paral·lelament, els investigadors també van tenir coneixement d'una piscifactoria de San Pedro del Pinatar a Múrcia. Havia patit també robatori de fins a 700 quilos de sírvia.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'informatiu.
3: Obrim ara les notícies d'àmbit general. El Departament de Salut adaptarà les línies d'atenció del sistema sanitari públic per fer front als desplaçaments de població i a les altes temperatures estivals. D'acord amb una nota de premsa d'aquest dilluns, en el marc de l'operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut, el Departament reforçarà les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial a l'estiu. A més, el sistema sanitari públic disposarà d'entre el 84 i el 97% dels llits. Salut desplegarà i coordinarà un seguit de mesures per adaptar-se a la demanda pròpia del període estival i fer front a la calor intensa o molt intensa. Els centres d'atenció primària i comunitària i els consultoris adaptaran horaris d'obertura i tancament a la demanda prevista i es reforçaran les plantilles a les regions sanitàries on hi ha més pressió assistencial durant els mesos d'estiu. Els territoris amb més demanda reforçaran amb 972 professionals més de diferents perfils, provinents de noves contractacions o reorganitzacions dels mateixos equips, d'acord amb el comunicat de salut. Els serveis d'urgència solen experimentar un augment de la demanda en aquest període, especialment en zones costaneres, com és Calafell, i també turístiques. Per això reforçaran els dispositius d'urgències hospitalàries de les zones més tensades. S'ampliaran els horaris de les PAC i s'augmentarà la capacitat assistencial en els seus equips. Així mateix, el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, intensificarà la seva presència a través d'unitats de suport vital bàsic i avançat i incrementarà els seus recursos amb 21 ambulàncies addicionals arreu del territori. Pel que fa a l'àmbit residencial, amb l'objectiu de minimitzar els riscos sanitaris i evitar descompensacions de salut, es mantindrà l'accés a serveis d'urgències i altres dispositius especialitzats. Informem que està sobre la taula el telèfon d'atenció al pacient fràgil, el 061, Salut Respon, així com difusió de recomanacions clíniques. A l'atenció hospitalària, el sistema sanitari públic manté una alta disponibilitat de llits convencionals i crítics. Es disposarà d'un mínim del 84% de llits oberts durant el mes d'agost i del 90% juliol i setembre. Durant aquest període, la planificació quirúrgica s'organitzarà de manera que els centres puguin fer vacances. Durant tot el període de vigència del pla es farà un seguiment continu de l'activitat assistencial i dels indicadors de salut pública per poder reajustar les mesures en temps real. Per tant, doncs, està en marxa aquest pla per destensionar les zones costaneres i, sobretot, els CAPs.
2: L'informatiu.

0: Seguim endavant amb més notícies. PortAventura World ha decidit avançar el Black Friday a ple mes de juliol amb una de les promocions més destacades de la temporada. El complex ofereix un 50% de descompte en entrades d'adult per accedir a PortAventura Park, Ferrariland i Caribe Aquatic Park. La campanya està disponible fins al 13 de juliol i per beneficiar-se'n cal introduir el codi promocional Black durant el procés de compra. Les entrades adquirides es poden utilitzar durant tota la temporada, fins al 6 de gener de 2027, d'acord amb els calendaris d'obertura dels diferents parcs. Entrades d'un, dos i tres dies amb descompte, una promoció que s'aplica tant a entrades amb data concreta com a modalitats flexibles. El descompte, però, només s'aplica a entrades d'adult. Queden excloses modalitat júnior o sènior, així com serveis addicionals que es puguin contractar durant la compra.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb David Burillo.
2: Com dèiem en els titulars, aquest cap de setmana el Tour de França ho ha eclipsat tot, però l'activitat esportiva a Calafell no s'ha aturat. S'ha celebrat l'11è torneig internacional Ciutat de Calafell, hoquei veterans, del 2 al 4 de juliol al pavelló Joan Ortoll. Avui parlarem amb en David Prieto, organitzador d'aquest esdeveniment, i primer de tot li hem volgut preguntar que ens faci una valoració de la jornada.
3: La valoració del torneig, la veritat és que ha estat bastant positiva. Aquest any han participat un total de 24 equips, repartits en dues categories, una més 40 i l'altra més 50. La més 40 eren 16 equips, dels quals destacar que hi havia un equip italià, que és el Folònica, un equip francès, el Biarritz Olímpic, un equip portuguès, l'Alcobaça, i després hi havia equips de fora de Catalunya, que era l'Alcañiz, que és un clàssic que sempre ve, el Burguillos d'Extremadura, el Tenerife, i després equips catalans que sempre acostumen a venir. I de la competició del mes 50, així estrangers, hi havia el Benfica, el Coimbra, de Portugal, i un equip argentí, que és la primera vegada que un equip des d'Argentina venen expressament a jugar al nostre torneig. I els volem agrair molt l'esforç que han fet, perquè realment és un gran esforç per ells venir des d'allà. I després també han vingut els nostres amics de Mallorca, que no fallen mai. I després teníem també l'Espanyol, el Vilafranca i el Cubelles d'aquí, de Catalunya. El Calafell participava tant amb el més 40 com amb el més 50, i cal destacar que hi havia jugadors d'altíssim nivell en les dues categories, però ressaltant jugadors que han acabat d'hoquei lliga fa poc, alguns ex-Calafell, com l'Eloi Mitjans, que va venir amb el Tenerife, el Borja Ferrer, que va venir a jugar també a ajudar-nos amb el Calafell, hi havia el Ferran Formatger i el Pere Canyelles de l'Alcoi, que jugaven amb el Vendrell, que són ex-Vendrell, i l'Edu Fernández amb l'Igualada. O sigui, el nivell altíssim de jugadors era palès. I ha estat un èxit, ha sigut, tothom ha participat bé, no hi ha hagut problemes i la valoració és molt positiva.
2: No estem parlant d'un torneig petit. A la categoria més 40 hi van participar 16 equips i a la categoria més 50 en van participar un total de 8. En David ens ha fet 5 cèntims dels resultats i els equips que van participar.
3: A nivell de resultats, a la categoria més 40, el primer va quedar el Club Petit Congrés, el segon va quedar el Vendrell i el tercer el Folònica d'Itàlia, i el quart lloc va ser el Biarritz Olímpic. La final Congrés-Vendrell va acabar als penals, va ser un duel super, super d'altíssima intensitat i es va decidir als penals. I el Folònica Biarritz, el tercer i quart lloc, també va ser un partit molt, molt, molt intens, perquè els italians són jugadors de Sèrie A de tota la vida i són unes roques d'equip molt bo. Com a cinquè va quedar l'Arenys de Munt, el Noia sisè, Calafell setè, el Ribes vuitè, i el campionat va acabar amb el novè puesto del Tenerife, el desè del Palau de Plegamans, l'onzè de l'Espanyol, dotzè del Reus Ploms, tretzè va quedar el Burguillos, catorzè va quedar el Covassa, quinzè l'Igualada i setzè, i tancant la classificació, va ser el Canyiz. Amb la categoria més 50, el primer va ser l'Espanyol, que tenia un equipàs amb el De Moya, ex portaràs d'hoquei lliga, com asseguro, El Vilafranca va ser segon a la final i el Mallorca i el Calafell van fer el tercer i quart lloc guanyant el Mallorca, clarament. El Benfica va quedar cinquè, que va guanyar els argentins, i el Coimbra de Portugal va quedar setè, que va guanyar el Cubelles. Cal destacar que als més 50 hi ha jugadors que poden arribar als 60 anys d'edat, que és molt de mèrit jugar aquest esport amb aquesta edat que tenen, i que majoritàriament no pren mal ningú. Aquesta vegada sí que s'ha de ressaltar que va haver una petita caiguda d'un jugador del Mallorca que va estrencar-se la clavícula, i que li enviem una forta abraçada des d'aquí, de tot el partit, als veterans del Calafell.
2: Com dèiem a l'inici, aquesta era la 11a edició d'aquest torneig internacional de veterans. Això vol dir que és un torneig completament consolidat, i el David ens explica que de cara a l'any vinent, a la 12a edició, ja s'estan començant a preparar canvis, i sempre per fer-lo créixer.
3: Sí, aquest és l'11è torneig que muntem, i de cara al 12è, l'any que ve, el que volem és seguir mantenint el format de les dues categories, de la doble categoria, perquè pensem que el hoquei de veterans al final està tendint a consolidar-se molt la categoria de més 50, i la idea que tenim és, si podem aconseguir més dies de pista, poder ampliar el torneig a 16 equips més 50 i 16 equips més 40, per fer un total de 32 equips. A nivell logístic això és bastant complex, perquè falten hores de pista, i llavors els equips realment és complicat trobar les hores per encabir tots els partits, però bueno, s'intentarà fer una espècie de, li volem definir quasi com una Copa del Món de veterans, perquè realment el torneig ara mateix, els equips estrangers que venen ens ho diuen, que és el millor torneig que hi ha al món, i que tots es queden encantats i contentíssims de l'organització i de Calafell com a poble, com els acull a sobre amb la platja, que van arriben a l'estiu, i ells gaudeixen ja no només de la part esportiva, sinó de la part lúdica i familiar, perquè venen amb les seves famílies i se'n van a la platja quan no tenen partits, i la veritat és que ho disfruten molt. És molt interessant que sigui sempre, que es faci el mes de juliol, perquè o vinculat a l'estiu, perquè és un atractiu més que té. Llavors, sí, la idea és fer un torneig, intentar ampliar-lo, començant a un dia abans i acabant amb una festa tancament de torneig com aquest any, fet el dissabte, a diferència dels altres anys. Per culpa del Tour vam haver de fer un canvi de plans i vam avançar el torneig un dia, i ha sigut molt positiu per tots els equips han quedat molt contents de poder acabar el dissabte a la nit, i així el diumenge el tenien tots per poder tornar cap a casa, perquè a vegades era un problema les tornades els diumenges a la tarda. I molt bé, aquesta és la idea, i començarem a treballar-hi per de cara a un futur ja tenir-ho ja molt endavant. I volem agrair evidentment al Calafell, al Club Patí Calafell, a l'Ajuntament i a la Diputació i a l'Esports i a tots els implicats que han ajudat, i sobretot també els patrocinadors que han ficat el seu granet de sorra perquè això es pugui fer.
2: Que els equips visitants diguin que aquest és el millor torneig internacional de veterans d'hoquei del món no és poca cosa. Això és gràcies a persones com en David Prieto, que es deixen la pell per organitzar esdeveniments així. Sens dubte, un torneig que ha fet gaudir un públic més adult de l'esport al municipi i que ja espera amb il·lusió la celebració del de l'any vinent.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
0: Entrem a la fase més dura de l'onada de calor. La temperatura tocarà sostre de manera sostinguda durant la part central de la setmana. El nou repunt de la temperatura afectarà diferents punts de Catalunya, però serà demà dimecres i també dijous quan arribarà al seu punt més àlgid, gairebé a tota Catalunya. La temperatura pot repuntar cap al litoral i prelitoral a les comarques del nord-est, mentre que la resta es mantindrà sense canvis destacables. També, doncs, destacar també aquesta onada de calor d'estiu, que serà llarga durant tota aquesta setmana, segurament fins dijous. Amb la previsió del temps posem punt i final a l'informatiu del dia. Als esports, David Burillo, i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Com sempre, tornarem en properes edicions dels serveis informatius d'aquesta casa. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: on vagis. 6 espais naturals tancats i 111 municipis amb risc extrem d'incendi en plena onada de calor. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Catalunya torna a afrontar un dia complicadíssim pel que fa al risc d'incendis després dels diferents focs simultanis que vam tenir ahir, Joan Bota.
2: S'han tancat els espais naturals de Montserrat, la Ribera Salada, les Gavarres, la Baronia de Rialp, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies, i properament es tancarà també el Cap de Creus. Dels més de 50 focs que van començar ahir, el que més preocupa ara mateix és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha diversos habitatges afectats. El mateix ha passat al foc de Carme, a l'Anoia, que ja està estabilitzat.
0: Connectem amb aquests dos punts, Cristian Roldán i Montse Gener.
3: L'incendi de Sentmenat segueix actiu i a prop de 7.000 persones confinades a la zona. L'evolució de les pròximes hores serà clau per determinar-ne l'abast, ja que el principal perill és el vent de marinada que entra en joc en aquests moments i pot empenyar les flames més enllà del perímetre que delimiten els bombers.
4: Justament entre les 3 i les 6 de la tarda agafa aquests pics d'intensitat amb tota l'acumulació, diguéssim, de temperatura amb humitats baixes, que és una situació crítica.
5: Ja no es veuen flames a la muntanya ni a la serralada que connecta amb Carme. Sí que queden flames al centre de reciclatge a l'entrada de la Pobla de Claramunt, i per això els Mossos mantenen tallada la carretera que va a Vilanova del Camí. L'escenari és de devastació. Tota la muntanya que queda sobre la Pobla fins al castell cremada. I les empreses del polígon Plans d'Arau arrafant d'un gran ensurt perquè les flames els han arribat, en algun cas, fins a dins.
0: I en aquest escenari, el govern ha convocat els grups parlamentaris aquesta tarda per tractar-hi els canvis en la gestió dels boscos i en l'estratègia contra els incendis. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
6: El govern de Salvador Illa insisteix que és urgent un canvi de paradigma per fer front a aquests episodis cada cop més inevitables. La recepta de la Generalitat passa per delimitar i separar els boscos de manera que els focs ho tinguin més difícil a l'hora de propagar-se sense control. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
7: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
0: I a la Catalunya del Nord, mentrestant, més de 12.000 persones continuen evacuades per l'incendi encara descontrolat entre Prada de Conflent i Perpinyà. Enviada especial a Illa, Montse Poblet.
8: El foc encara no s'ha estabilitzat, però a les zones cremades que hem visitat aquest matí ja no hi ha flames. L'ordre d'evacuació continua vigent, però hi ha veïns que se les salten i que tornen, o almenys intenten tornar als seus pobles.
9: He vingut a buscar algunes coses a casa nostra i volia arribar a peu, però no m'han deixat entrar. No tenim el dret ni tan sols si anem caminant de buscar res a dins del poble.
0: A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esvoranc de 8 metres al Putxet, relacionat amb les obres de la línia 9 del metro. Anem cap allà, Joan Garcia.
10: No hi ha hagut ferits. S'han desallotjat els veïns de 5 finques del carrer Rubinstein i Teodora La Madrid a Sarrià Sant Gervasi. Els bombers treballen per assegurar el terreny al voltant d'aquest esvoranc de 8 metres de diàmetre per 4 de fondària que ha sortit arran de l'esfondrament en un pati interior molt a prop de les obres de la línia 9. Els veïns expliquen que a primera hora els havien aparegut esquerdes.
0: De la crònica internacional, la justícia francesa confirma la culpabilitat de la líder de reagrupament nacional Marine Le Pen en un cas de corrupció que afecta també l'alcalde de Perpinyà, Luis Aliot. Corresponsal Isabel Galí.
11: Marine Le Pen ha tornat a ser condemnada per malversació de fons públics, també Luis Aliot, i s'ha ratificat per ella la pena d'inhabilitació. A la pràctica haurà d'estar un any i 3 mesos sense poder-se presentar a cap càrrec públic. S'acaba, doncs, la seva aspiració a presentar-se per 4th cop consecutiu a la presidència de França i deixa les portes obertes al jove president del reagrupament nacional, Jordan Bardella.
0: I a la cultura, Ramon Solsona i Màrius Serra guanyen els premis més importants de la Setmana del Llibre en Català, que es farà com cada any al mes de setembre. Barcelona, Montse Camps.
12: Ramon Solsona se'l reconeix amb el Premi Trajectòria per ser un narrador fabulós i un mestre de la llengua, segons el jurat, mentre que Màrius Serra guanya el Premi Difusió per contribuir de manera decisiva a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Els premis s'entregaran durant la setmana que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
0: Avui queden definits tots els partits de quarts de final del Mundial de Futbol.
13: Perquè juguen els dos últims partits a vuitens, a les 6 de la tarda Argentina-Egipte i a les 10 Suïssa-Colòmbia. Ahir es van classificar Espanya i Bèlgica per als quarts de final. El Barça avança pel fitxatge de Cancelo, l'Espanyol fitxa el lateral neerlandès Hartman, que arriba cedit del Barley, i el Tour de França. Avui es disputa la quarta etapa entre Carcassona i Foix. Pogacar surt com a líder.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Doncs complicada, sobretot a la C32, perquè es troba tallada a Mataró en tots dos sentits de la marxa per un incendi. Bombers informa que són al carrer Can Negoci d'Argentona, a tocar d'aquesta carretera C32 per un foc que estaria afectant palets al recinte d'una nau industrial. Més enllà d'aquesta incidència, densitat en punts habituals a l'entorn de Barcelona, destacant les rondes en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa.
0: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: I sobre el temps no tenim sorpreses. Néctor Gómez, bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs no, cap sorpresa, calor. Perquè el que tenim és més calor que fins i tot ahir. Ja a aquesta hora, Pantà de Siurana arriba als 42 graus, Torroja del Priorat, Vinebre, 40 graus, Falset, 40 graus, i encara els hi queda recorregut per anar pujant, sobretot a les terres de Ponent, on es donaran cap a mitja tarda aproximadament la temperatura màxima. Un dia de calor intensa, màximes al voltant dels 39-40 graus a les comarques de la Catalunya Central són les previstes per avui, en una tarda que serà assolellada, que només cap al Pirineu creixeran alguns núvols i que de manera molt puntual caurà algun petit ruixat, tot i que podria ser de tempesta cap a l'àrea del Prepirineu. I atenció, perquè si avui fa calor, molta precaució de cara a demà, perquè la temperatura encara pujarà més. S'esperen valors de 42-43 graus i els 40 graus es poden donar des de Ponent, passant per la Catalunya Central, fins i tot a les comarques de Girona, de tal manera que demà possiblement tocaran sostre les temperatures, però es mantindran molt altes durant tota aquesta setmana i possiblement la vinent.
0: Doncs anem carregats de paciència. Gràcies, Néstor. Bon dia.
16: Fins ara. Adéu.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Hores complicades pels incendis forestals que cremen a diversos punts del país. Avui hem entrat en els dies crítics de l'onada de calor i això implica un risc d'incendi altíssim i més dificultats per extingir els que encara estan actius. De fet, hi ha 5 focs actius. L'últim s'ha declarat fa poca estona a Savallà del Comtat, a prop de Montblanc, a la Conca de Barberà, amb una vintena d'efectius dels bombers que hi treballen. Aquesta simultaneïtat obliga els bombers a dispersar els efectius. Fins ara els esforços es concentraven a Sant Manà, al Vallès Occidental, que és el que més preocupa perquè no està estabilitzat, Mònica Mas.
17: Sí, i també perquè té focus secundaris inestables i, segons els bombers, preocupa perquè es pot escampar cap al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, tal com va passar en l'incendi del 2003, que va ser devastador. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que ara per ara no es pot aixecar el confinament de les 7.000 persones que ahir van haver de marxar de casa seva.
18: Es queden hores complicades, amb d'altes temperatures, on els focs poden revifar i, per tant, aquests focs secundaris que tenim, important mantenir el confinament i en el moment just que es pugui aixecar, doncs igual que s'ha fet en el cas de la noia, que un cop l'incendi doncs estava estabilitzat, hem aixecat els confinaments, doncs aquí es farà el mateix.
17: El segon gran incendi és el de la noia, que aquest matí els bombers han pogut estabilitzar i que sí que ha permès aixecar el confinament de les 33.000 persones de la zona.
0: Però davant d'aquesta situació de calor extrema i de baixa humitat, s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa de Perill Extrem d'Incendis. Què implica aquest nivell 4?
17: Doncs mesures específiques per minimitzar el risc d'incendi en 111 municipis de 18 comarques de Catalunya i també restringeix l'accés a 5 parcs naturals, entre els quals el de Montserrat, tret l'accés al monestir, que encara estarà obert.
19: Es restringirà l'accés a peu, l'accés motoritzat a la muntanya, suspenen les activitats de lleure, les activitats de risc i bé, demanem a la ciutadania doncs, que respectin aquestes restriccions, que davant de qualsevol columna toquin el 112.
17: És Jordi Miranda dels Agents Rurals, que també ha afegit els espais naturals del Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, i en total són aquests 5 parcs, juntament amb els de la Baronia de Rialb, el de la Ribera Salada i el del Massís de les Gavarres.
0: Aquesta, però, és la fotografia general. Ara entrem en matèria i amb més detall anant sobre el terreny. Com dèiem, l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental continua descontrolat. Ja ha cremat més de 110 hectàrees, sobretot forestals. Ara mateix hi ha 60 mitjans terrestres i 7 mitjans aeris treballant sobre el terreny. Els bombers alerten de represes importants i Protecció Civil manté el confinament de prop de 7.000 persones. Sant Manat, Cristian Roldán.
3: Bon dia, Òscar. Doncs sí, moment crític aquí a Sentmenat. L'incendi continua actiu i ara tot just entra un factor que serà clau, la marinada. Les flames ja han cremat més d'un centenar d'hectàrees, però preocupa que per l'empenta del vent s'obri ara el flanc dret i el foc pugui replicar l'incendi de 2003 que va cremar més de 2.000 hectàrees. Ho explica David Borrell, és el cap dels bombers.
4: El que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. El potencial més gran que tenim és en aquest flanc i sobretot l'hem de tancar per evitar l'escenari de l'incendi que vam tenir doncs, el 2003 amb l'incendi de Sant Llorenç Savall.
3: Però alhora també preocupa el flanc esquerre, que avança cap al barri del Farell, de Caldes de Montbui, on hi ha un dels nuclis urbans que s'han confinat. La subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Solet, demanava respectar les restriccions a tots els veïns de la zona.
20: El pitjor que ens pot passar quan hi ha un incendi forestal és trobar-nos davant de l'incendi sense cap protecció. Per aquest motiu, el millor és que tothom, per la seva seguretat, estigui en espais on te pugui estar resguarit d'aquest risc que tenim en aquests moments.
3: Mentrestant, les tasques d'extinció continuen aquí. Veiem els mitjans aeris sobrevolar-nos, també diferents mitjans terrestres que entren i surten de la zona de comandament, i a hores d'ara hi ha encara 7.000 persones confinades a tota aquesta àrea afectada per l'incendi.
0: Mentrestant, una cinquantena més de dotacions dels bombers continuen treballant en l'incendi de l'Anoia. A primera hora del matí el foc ha quedat estabilitzat, però encara està confinada a la urbanització de les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Algunes empreses i alguns veïns afectats per les flames ja han començat a avaluar els desperfectes. Anem cap a la Pobla de Claramunt. Montse Gené.
21: Hola, bon dia. Veiem la muntanya del castell de Claramunt just sobre el nucli de la Pobla, cremada fins dalt. El poble li va anar de molt poc. El barri de les Tres Fonts, que és el més elevat i que literalment toca la muntanya, va tenir el foc a sobre, però es va salvar. Hem trobat la Montse, una veïna.
22: Va ser complicat pel fet que teníem les flames molt a prop i clar, els efectius sí que van venir, però clar, no podien accedir a tot arreu. Més que res també l'Hotel Robert, que era el més proper, que és la gasolinera.
21: El foc va entrar per dalt de la muntanya que separa Carme de la Pobla. A les 5 de la tarda, a l'empresa Whitman del polígon dels Plans d'Arau van veure primer fum i després el foc que treia el cap per la carena que tenen al davant. Van pensar que no travessaria el riu, la via i la carretera, doncs sí que ho va fer més tard. Els treballadors van marxar intranquils i el gerent Salvador Gràcia, el gerent de Whitman, que té davant el bosc cremat, ens explicava aquest matí l'afectació que s'ha trobat.
23: Jo us he arribat a les 6:30 i m'he trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Tenim uns arbustos i hi havia un dels arbustos que estava, encara estava

0: de plaques que també no han pujat, però segurament que estan afectades.
1: Durant tot el matí els helicòpters van llançant aigua perquè tot està molt calent i la temperatura de l'ambient està a prop dels 40 graus.
2: Davant de tot això, el govern de la Generalitat insisteix que cal canviar de mentalitat per contenir incendis com els que estem patint. I la solució diu que passa per acotar l'extensió dels boscos perquè els focs no s'escampin sense control. Aquesta mateixa tarda, els consellers es reuniran amb els grups parlamentaris per tal d'abordar el tema. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
3: Què tal? Bon dia. Sí, aquest pla de boscos no és nou, però arran dels últims incendis està escalant en l'ordre de prioritats del govern.
4: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
3: Això és el que proposa la consellera de Territori, Sílvia Paneque, és començar a separar els boscos, que no estiguin connectats entre ells i que els nous camps de conreu o les zones de pastura serveixin de tallafocs. Aquesta tarda la consellera ho explicarà en detall als grups parlamentaris, però l'oposició vol saber fins a quin punt el seu departament té alguna cosa a veure amb l'incendi de les Gavarres a l'Empordà. Recordem que el va provocar un operari d'una empresa de manteniment subcontractada per la Generalitat mentre feia servir una serra radial a peu de carretera.
4: Els protocols són coneguts, les empreses els coneixen, saben quan s'han d'activar, però insisteixo, sobre el nivell de responsabilitat de cadascuna de les parts treballador o empresa serà el procediment judicial qui hagi de determinar-ho.
3: Sigui com sigui, alguns partits de l'oposició ja han demanat a Paneque que comparegui al Parlament. Per ara, el que ha confirmat el govern és que començarà també una ronda de contactes amb els alcaldes afectats a les zones dels incendis.
2: I mentrestant, 800 bombers continuen treballant en l'estabilització de l'incendi que crema des d'aquest cap de setmana a la Catalunya del Nord. Hi ha 12.000 evacuats, dels quals es demana que no tornin als pobles, però alguns s'estan saltant els controls i ja són a casa seva. Avui s'han afegit a l'operatiu 6 avions, 4 dels quals enviats per Europa. Enviat especial a Illa, Montse Poblet, amb Pep Casanovas.
5: Bon dia. Hem acompanyat els bombers en un recorregut de 8 quilòmetres per les zones cremades. Ja no hi ha flames, però sí moltes columnes de fum. Al poble de Rodés no hi queda ni un veí, els van desallotjar, però els carrers són plens de bombers que vigilen possibles revifades. Avui estan més tranquils. El paisatge està devastat, completament calcinat, però han aconseguit que les flames no entressin al nucli urbà. Les cases cremades, encara sense quantificar, són les que hi ha als afores del poble. Hi ha 12.000 persones evacuades i tant els bombers com la prefectura de Perpinyà i els alcaldes els demanen que no tornin als pobles perquè encara hi ha perill. Tot i això, al llarg del matí més d'un ho ha intentat i molts ho han aconseguit.
6: No va poder marxar tothom i els que eren aquí ens han enviat vídeos com que hem vist que estava tranquil aquest matí. Hem tornat passant per camins perquè les carreteres estan tallades. És dramàtic, hi ha cases cremades i sobretot explotacions agrícoles.
5: La Monique viu al poble de l'Illa on som ara mateix, però no és l'única veïna que ha tornat a casa. Les botigues estan tancades, les persianes de les cases abaixades i no hi ha cotxe circulant, però als camps avui ja hi tornen a treballar. El marit de la Margarita avui ja l'han cridat perquè hi anés.
7: Vam tornar ahir. Ahir el cap del meu marit li va dir que no treballés, però aquest matí els préssecs s'han d'acollir i, esclar, han hagut d'anar a treballar.
5: Ara bé, alguns no podran tornar a treballar ni que vulguin, perquè les flames també han destruït vinyes i camps de fruiters.
2: I en un altre incendi, el de les Gavarres, del cap de setmana, un centenar d'efectius dels bombers continuen treballant per poder-lo donar per controlat avui mateix. En paral·lel, ja es comença a treballar per planificar la restauració de les més de 2.000 hectàrees que han cremat. Aquest migdia s'han reunit els propietaris forestals de la zona amb responsables del govern. Anem a la Bisbal d'Empordà, Josep Lluís Blázquez i Fèlix Martín.
8: Sí, bon dia. Es tracta de no perdre el temps i anar per feina. Els propietaris forestals de la zona han proposat al govern liderar un pla de restauració de les 2.000 hectàrees cremades a les Gavarres a fer en 4 anys i que pugui començar aquesta mateixa tardor. Ho ha concretat després de la reunió el president del col·lectiu, Melcio Soler.
9: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts.
8: També ha participat en la reunió l'enginyera forestal i coordinadora de la Federació de l'Agrupació d'ADFs de Defensa Forestal de les Gavarres, Sandra Torres. Confia que dels danys provocats per l'incendi se'n pugui fer punt i a part.
10: Esperem, no, que aquestes 2.200

0: 500 hectàrees que s'han cremat aquí a Gavarres sigui un punt d'inflexió a nivell de país, o sigui, no només per Gavarres, sinó que el govern doncs, es plantegi doncs, creure en la recuperació d'aquests sistemes agroforestals i creure en la gestió forestal.
1: Mentre es feia aquesta reunió a la Bisbal d'Empordà, els bombers han continuat remullant la zona afectada per l'incendi que va començar divendres. Avui són molts menys efectius, una vuitantena de bombers sobre el terreny, que confien poder donar per controlat aquest incendi en les pròximes hores.
2: Tots aquests incendis d'aquests dies han reobert el debat sobre la gestió dels boscos, en què els pagesos es reivindiquen com una figura clau. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de cuidar el territori, evitar que s'hi cali foc i fer que, si això passa, els incendis no siguin tan devastadors, Jordi Canal.
3: Els conreus i les zones de pastura, diuen, funcionen com a tallafocs, eviten el creixement descontrolat de la massa forestal i això evita aquests incendis. Pere Roquer, president de SAGE Catalunya.
4: I manté el territori és la pagesia i ramaderia d'aquest país. I els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
3: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives amb què, segons diu, es topen.
5: No només el Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no el podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent abandonen.
3: Això, insisteix Serrat, és un dels diversos motius que fan que hi hagi molts pagesos que deixin aquesta activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
2: Deixem tota l'actualitat relacionada amb els incendis, tot i que hi tenim un ull posat i donant el Catalunya Migdia segur que tornarem a parlar-ne, però les obres de la línia 9 del metro a Barcelona han provocat un esvoranc a prop de l'estació del Putxet. Es tracta d'un forat d'uns 8 metres de diàmetre que afecta bàsicament el pati interior d'una finca del carrer Rubinstein, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Amb tot, per precaució, s'han desallotjat aquest edifici i 4 més. Els bombers i els tècnics treballen per estabilitzar l'esvoranc i per reomplir-lo. Barcelona, Joan Garcia.
6: Han sortit dos grossos aquest matí al costat del mercat de Sant Gervasi, quan un esfondrament a l'interior d'una illa de cases ha deixat un esvoranc, com deies, de 8 metres de diàmetre per 4 de fondària. Ningú no ha pres mal, però s'han desallotjat 5 finques dels carrers Rubinstein i Teodora a Madrid. El responsable dels bombers ha precisat el lloc exacte de l'esvoranc i què s'hi farà.
7: La cavitat s'ha donat en l'interior del pati de les finques, però hem procedit a desallotjar la resta de finques per seguretat. En aquest moment les finques estan controlades, monitoritzades i ja estem treballant per respondre a parar aquesta cavitat.
6: Els veïns concentrats aquí al carrer encara estan corpresos. S'ha habilitat un punt per atendre'ls al centre cívic Vila Florida. Una treballadora d'una clínica dental explicava que aquest matí ja s'han trobat esquerdes.
8: Nosaltres ahir vam tancar superbé a 8:45 i avui al matí, quan hem entrat, la meva companya ja s'ha trobat esquerdes, que estan les parets, que es veu clarament. Aleshores, veurem què passa, no sabem res més, la veritat.
6: Tot això ha passat molt a prop de les obres del tram central de la línia 9, al Putxet, en un punt on la tuneladora, que té un cilindre metàl·lic que sosté el terreny per on passa en forma d'escut, ja havia deixat enrere. Laura Carrasco, responsable de Geotècnia i Obres Subterrànies de la Generalitat.
9: La tuneladora continua actualment excavant amb normalitat. La tuneladora està més avançada respecte a aquesta cavitat i està actualment, ara mateix, la tuneladora està excavant i construirà el túnel amb normalitat, seguint els paràmetres d'abans que tenim controlats.
6: Des del govern es dona un missatge de tranquil·litat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, diu que escoltaran els tècnics i que es farà el que calgui per assegurar la seguretat de les persones i que en el desenvolupament de l'obra hi hagi els màxims estàndards de seguretat.
2: I ara anem a París perquè penja d'un fil el futur polític de la líder de l'extrema dreta francesa Marine Le Pen després que la justícia l'ha condemnat en apel·lació a 15 mesos d'inhabilitació ferma per malversació de fons de la Unió Europea. Les eleccions presidencials a França són a l'abril de l'any que ve. A Le Pen també l'han condemnat a portar un braçalet electrònic durant un any, en un fet significatiu perquè ella havia suggerit que evitaria fer campanya sota aquestes circumstàncies. Com dèiem, anem a París. Isabel Galí, bon dia.
10: Bon dia.
0: Marine Le Pen ha tornat a ser condemnada per malversació de fons públics i el Tribunal d'Apel·lació ha ratificat part de la pena d'inhabilitació que s'havia imposat en primera instància. La inelegibilitat és de 45 mesos, dels quals l'alliberen de 30 i, per tant, a la pràctica, la pena per Marine Le Pen és d'un any i tres mesos sense poder-se presentar a cap càrrec públic. Però hi ha confusió a hores d'ara sobre si ha complert part d'aquesta inhabilitació ja o no. En cas que els hagi de complir de nou, la primera volta de les eleccions presidencials són el 18 d'abril de l'any que ve i aquí s'acabarien les aspiracions de la filla del fundador del partit d'extrema dreta Front Nacional, ara Reagrupament Nacional, a poder ser candidata a la presidència de França per quart cop consecutiu. En tot cas, ella ha dit sempre que no vol fer campanya, si pel que sigui es decideix que sí, que ja no ha de complir la pena d'inhabilitació, ella no vol fer campanya amb un braçalet al braç. La pena també s'ha ratificat per Luis Alió, l'actual alcalde de Perpinyà, però la inelegibilitat no l'ha de complir i, per tant, no haurà de deixar el càrrec en principi. La presidenta del tribunal ha justificat la sentència amb l'argument que els fets de malversació de fons públics són greus, sobretot per la responsable de l'organització, Marine Le Pen.
2: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses relacionades amb l'habitatge.
10: Catalunya migdia.
11: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
12: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
14: Sona Qashqai e-Power.
13: I el 0% TAE.
14: Que estrena un Nissan.
13: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
2: Catalunya migdia. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. L'Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample a Barcelona eleva a 90 els edificis del barri que estan afectats per processos que poden comportar l'expulsió del veïnat. Segons l'entitat, la xifra afecta més de 3.000 persones i representa un augment de 22 casos en només 5 mesos, Laia Ortega.
16: Els veïns exigeixen multes més altes de la llei d'habitatge i denuncien la manca d'actuació, diuen, de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per frenar l'especulació immobiliària. Xavier Riu n'és un dels portaveus.
17: Hi ha una aposta a visitar el Papa, a la Fórmula 1, a la Copa Amèrica, és brutal. Després ens queixem de morir d'èxit, però és que l'estem provocant i volíem aprofitar el moment per deixar-ho clar. No és que cau del cel una problemàtica, alguns l'estan provocant.
16: L'associació critica que els expedients sancionadors que es van obrir en l'anterior mandat han caducat i no se n'han impulsat de nous. Segons els veïns de l'Esquerra de l'Eixample, el consistori n'ha iniciat alguns per irregularitats d'obres amb sancions irrisòries que no dissuadeixen els grans fons de mantenir les seves operacions immobiliàries.
2: I ja que parlem del mercat immobiliari, ser llogater, propietari o arrendador marca grans diferències de renda i de patrimoni segons un estudi del Ministeri de Consum i del Consell Superior d'Investigacions Científiques. A més, aquest informe conclou que el fet de posseir o no posseir un habitatge és ara el principal motiu de desigualtat econòmica per davant de l'edat o del nivell d'ingressos, Roc Fargas.
18: L'informe situa la renda mitjana dels llogaters en una mica més de 21.000 euros. En el cas dels propietaris d'un habitatge s'enfila un 50% més fins als 32.000 euros. Si a més tenen un segon habitatge que lloguen, la renda puja als 51.000 euros. I si en lloguen dos o més, supera els 80.000. quatre vegades més que la renda dels inquilins. El mateix passa amb el patrimoni. Mentre que el dels llogaters és d'uns 2.000 euros, el dels propietaris passa dels 190.000. El dels arrendadors supera els 400.000 euros i el dels multiarrendadors s'acosta al milió, 450 vegades més que els llogaters. Aquestes diferències, que van en augment, diu l'informe, superen àmpliament les que existeixen entre generacions i afirma, per exemple, que els joves no tenen menys riquesa pel fet de ser-ho, sinó bàsicament perquè són llogaters. Segons l'estudi, tot i que els propietaris es redueixen en totes les franges d'edat, ho fan especialment entre els menors de 35 anys. Si l'any 2002 ho eren un 67%, l'any 2022 aquest percentatge havia caigut al 32%.
2: I mentrestant, un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. És una de les principals conclusions de l'informe Viure al carrer a Barcelona que ha fet la Fundació Arrels i que mostra un increment de fins a 7 punts del sensellarisme recent en comparació amb la radiografia que van fer l'any 2023. Sara Canyeter.
19: Sí, cada vegada més gent acaba al carrer i la majoria per la pèrdua de l'habitatge. La majoria de persones sense llar, el 72%, assegura que no tenen cap expectativa de trobar una residència. La directora de la Fundació Arrels, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
20: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
19: Una de cada cinc persones que viu al carrer és jove, tot i que el perfil majoritari és el d'un home de mitjana edat, uns 40 anys i estranger. Els últims recomptes xifren en més de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona i des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme.
2: Tornem a la informació internacional perquè nous anuncis d'acords multimilionaris per la compra d'armament en l'inici de la cimera de l'OTAN a Turquia. Els aliats s'han compromès, entre d'altres, a invertir 40.000 milions d'euros per reforçar la defensa antidrons. Són accions dels governs europeus per demostrar que fan cas de la demanda de més inversió en defensa de Donald Trump, que ja ha arribat a Ankara. Zelensky reclama a l'OTAN més sistemes de defensa aèria. Enviat especial a Ankara, a Turquia. Bruno Fortea, bon dia.
21: Hola, bon dia. Zelensky vol que els Estats Units els donin permís per poder fabricar en territori ucraïnès els míssils nord-americans Patriot, claus per frenar els bombardejos russos. Zelensky espera convèncer demà mateix el president Donald Trump, aprofitant que es reuniran a la cimera de Turquia.
22: Mentre continuï aquesta guerra, si us plau, ajudeu-nos a aconseguir més míssils de defensa aèria. Ara mateix aquesta és la nostra màxima prioritat. La resta ho podem fer nosaltres mateixos.
21: Per una banda, reclama míssils Patriot per defensar-se, però per una altra, Zelensky també reivindica la fortalesa dels drons ucraïnesos per atacar objectius militars russos. Ho ven com un esquer per reclamar l'entrada d'Ucraïna a l'OTAN.
22: De debò creieu que seria encertat deixar fora de l'OTAN un país i un poble amb aquest nivell de capacitats defensives? El més sensat seria que aquestes capacitats formessin part de la defensa col·lectiva de l'Aliança.
21: I diu això conscient que l'OTAN busca reforçar les seves defenses antidrons. Els governs aliats invertiran en aquest terreny, però també han anunciat avui contractes multimilionaris perquè empreses com Airbus o SAP fabriquin nous avions de guerra. El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho ha justificat així.
23: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
21: Amb aquestes inversions, els aliats volen esperonar la indústria armamentista europea, que no fabrica el mateix ritme que voldrien els governs.
2: I Venezuela comença a preparar i a planificar la reconstrucció del país, mentre alguns episodis denoten una lenta represa de l'activitat. Ahir van reobrir les escoles de les zones no afectades pels sismes del 24 de juny. I les autoritats volen recuperar aviat els vols comercials a la capital, a Caracas. La qüestió de la salut, i especialment de la salut mental, amoïna per les seqüeles que pot deixar el trauma a tota una generació. Enviat especial a Caracas, Miquel Jarque, bon dia.
24: Bon dia, Òscar. S'ha entès la recuperació mentrestant de cossos. Els edificis ensorrats queden sobretot voluntaris veneçolans, bombers, protecció civil i veïns que volen treure els seus familiars entre la runa. A la Playa Verde, el doctor Víctor Silvestre, que passa visita al cap de Castelldefels, és un dels cooperants de l'ONG Metges del Món a La Guaira. Ha estat tractant psicològicament rescatistes i metges.
25: Una de les tasques que estem fent aquí és buscar per fer grup de psicoteràpia per cuidar a les persones que han sigut la primera línia. Una quantitat de rescatistes importants, amb molt de drama, no? Perquè estan traient persones mortes. Són gent, de nens d'aquí de 20 anys, exposats a una realitat que no han viscut mai, no? Als metges que han atès, no? On s'han hagut els derrumbaments més importants, no? En la zona d'aquí de Playa Verde.
24: Fa dies que les autoritats no actualitzen les xifres oficials de desapareguts. Pel que fa al registre no oficial, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela n'ha registrat 30.000. Mentrestant, el govern veneçolà fa el que havia dit que no faria mai. Ha començat a enterrar centenars de víctimes sense identificar fosses comunes.
2: A més, abans de la cultura, el govern espanyol prepara uns pressupostos amb una despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros, segons que ha aprovat avui el Consell de Ministres. Uns comptes que han d'encarar el primer repte al Congrés dels Diputats la setmana que ve. Els objectius de dèficit i que, de moment, no tenen els suports necessaris per acabar tirant endavant. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
1: Bon dia. El govern espanyol ha posat xifra al sostre de despesa, el límit de diners que tindran els nous pressupostos per gastar en les diferents partides. 226.032 milions d'euros, xifra rècord, amb un increment del 6,6%. 14.000 milions més que el 2026, fet que permetrà, segons ha explicat el ministre Arcadi Espanya, garantir i blindar l'actual estat del benestar.
3: Hoy damos un paso fundamental para la presentación de los presupuestos del 2027 con un techo de gasto récord que permitirá blindar el estado del bienestar y cumplir los compromisos fiscales. La cifra más alta jamás aprobada.
1: El govern espanyol fa números, però difícilment sortiran endavant perquè no té, a hores d'ara, els vots suficients per aprovar els objectius de dèficit per l'any que ve i que marquen l'elaboració dels comptes públics. I davant d'aquest escenari, el ministre d'Hisenda fa una crida a la responsabilitat i sentit d'estat del Partit Popular.
3: Pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
1: Tampoc tindrà els vots de Junts, que ja han avançat que tombaran els objectius de dèficit del govern si no hi ha més marge de despesa per les comunitats. Ja ho van fer el 2024 i 2025 amb un mateix objectiu de dèficit del 0,1% del PIB. El vot en contra dels de Puigdemont complica i molt la tramitació dels comptes públics.
2: Passant 4 minuts de 2:15 de la tarda. Anem a la cultura. Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català. La gran cita del llibre en català se celebrarà entre el 18 i el 27 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè, al Passeig Lluís Companys de Barcelona, sota el lema «Molt per veure, mort per llegir». A Ramon Solsona se'l reconeix per ser un dels principals autors contemporanis en català, Montse Camps.
4: Sí, l'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, comparat amb un Òscar honorífic, i ha volgut posar en valor el fet d'haver escrit sempre en català.
5: El 1911, Prudenci Bertrana ja deia «Quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català?». Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
4: La setmana desplegarà una oferta amb més de 300 activitats i hi haurà 8 espais com la Carpa de la Llengua, que vol servir per ampliar el tipus de públic. Cristina Domènech és directora de la setmana.
7: Hem de tenir en compte que només l'any passat van passar 120.000 persones per la setmana, no és poc, i no hem d'oblidar que bona part són catalanoparlants, però molt bona part tampoc no ho són. És realment una oportunitat per obrir-nos a un públic nou.
4: També hi participaran 282 segells editorials.
2: I ara anem al teatre.
8: Que hi ha un nom, Romeu, que és el que va, quin és el preu?
2: Àngels Bunyalons, ovacionada després de l'estrena de El retrat de Dorian Gray en el marc del Festival Grec. És una nova adaptació del clàssic d'Oscar Wilde que dirigeix Marc Rossich amb música de Jordi Cornudella i que es podrà veure al Teatre Romea fins al dia 2 d'agost. Marta Vives.
26: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Ara arriba al Romea en una versió de Marc Rossich protagonitzada per Àngels Gunyalons, que la tenia entre la llista dels seus desitjos, com ens ha explicat a Catalunya Ràdio.
27: Que s'ha de ser jove per Dorian Gray, ja fa 30 anys que la té a la llista, i clar, he d'anar esborrant, no? Diu, i el Marc, com amb la seva cosa pilla que té, diu, no,
0: tenim una manera de fer-ho.
26: I a partir d'aquí, Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa, interpreta quatre personatges diferents.
0: Oscar Wilde explicant la història, Lord Henry, que és el gran manipulador, Dorian Gray, Basil Hallward, que és qui pinta el retrat, i la Sybil Vane, que és la noia de la que s'enamora al Dorian.
26: Transitant de l'una a l'altra amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó, en una història que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista que tant en ressona. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons la nit de l'estrena ho diu absolutament tot.
2: I del teatre a una pel·lícula.
6: Fa molt, molt de temps, vivíem molt lluny d'aquí. Feia 3 anys que el país estava en guerra.
2: L'exili republicà a Xile, l'any 1939, arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, El barco de la esperanza. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. I ho fa a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys, Montse.
9: Basada a la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona al Calvari, als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso, una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat. El seu codirector, Benyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
10: En Xile, por ejemplo, es una historia muy popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos votando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces ahí está el lugar de esta película.
9: El film amb participació de 3CAT i en versió en català arriba avalat pel Festival d'Ancí, el més important del món en cinema d'animació, i es preestrena avui al Cinema Girona amb la presència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg, que inspira la nena protagonista.
2: I ara notícies sobre aquesta casa. Per exemple, que la justícia conclou que Eufòria no és un plagi d'Operación Triunfo. D'aquesta manera, l'Audiència de Barcelona rebutja la demanda de Josep Maria Mainat i el seu soci Toni Cruz, que va morir fa un any. El tribunal recorda que Mainat i Cruz van adoptar la posició contrària en anteriors demandes, Valeria Obreda.
11: Sí, com en la de plagi que els van interposar els responsables de Got Talent per Tu sí que vales. Els magistrats diuen que si aleshores van defensar que eren formats diferents, també ho són ara Eufòria i Operación Triunfo. Això a banda de considerar que hi ha diferències substancials en els dos programes. El que sí que reconeix l'Audiència de Barcelona és l'autoria del format OT a Mainat i Cruz, cosa que no havia fet la jutge de primera instància.
2: I Catalunya Ràdio estrena avui un nou podcast. So soon you'll be forgotten. És La flora i la fauna, 10 capítols que aprofundeixen amb la ment oberta en les addiccions i que condueix la periodista Flora Saura.
11: Són converses amb personatges que han conegut la situació de primera mà, com ella mateixa, i l'objectiu és ajudar el màxim nombre de persones possible a estigmatitzar les drogues. Diu, només té conseqüències negatives i parlar-ne amb rigor i obertament pot reduir els riscos associats al consum. Entre altres convidats, Sergi Pàmies, Ada Parellada o el psicòleg clínic Xavier Ferrer.
2: Catalunya migdia. D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Moment per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
12: Bona tarda.
2: Aquesta tarda Leo Messi es juga a ser als quarts de final del Mundial de Futbol.
12: A les 6, Argentina-Egipte, partit de 8 de final. També s'ho juga en Suïssa-Colòmbia i ahir Espanya va eliminar Portugal.

0: A poc a poc el Mundial de Futbol es va estrenyent. Avui quedaran definits tots els quarts de final. Qui són les 8 millors seleccions? En moment, ahir van aconseguir un lloc Bèlgica, després d'eliminar els Estats Units, i també Espanya, després d'eliminar Portugal. La selecció espanyola va superar el primer gran rival que s'ha trobat en aquest Mundial, va saber resistir els últims minuts, va rematar la feina i gràcies en part a l'entrada al camp d'un blaugrana, Roger Bosà.
1: De Ferran Torres, que fins ara estava fent un paper discret en aquest Mundial i que no li acabaven de sortir les coses, doncs ahir va sortir al 75, va entrar per Baena, va fer molt bons minuts i ho va arrodonir amb una gran passada de gol, l'assistència que li va fer a Mikel Merino, que va resoldre el partit al temps afegit. Va ser un dels millors partits d'aquests 8 anys de final, un partit molt igualat en tot moment, sobretot a la segona part, en què el ritme va baixar. Molt bon paper d'un altre jugador del Barça, Dani Olmo, que va tornar a ser titular i que ja és un fix a l'11 de la selecció espanyola. En canvi, no va brillar Lamine, això que es va lesionar el seu millor defensor, Nuno Mendes, una lesió que es va produir precisament durant una cursa entre ell i Lamine. Aquest és Ferran Torres sobre la jugada i l'assistència en el gol de la selecció espanyola.
2: Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme controlaba, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la daba a Mikel.
1: El jugador escollit millor jugador del partit va ser Rodri, el migcampista del Manchester City, el capità de la selecció espanyola, que creu que l'equip encara pot millorar.
3: Bueno, el techo está... Queda mucho margen, todavía tenemos margen de mejora. Ahora descansar bien, que es importante el tema físico, y a seguir mejorando, no conformarse. Creo que este equipo lo ha dado todo y cuando uno se da todo, pues está contento.
1: Espanya, que torna avui cap a Los Angeles, on ja va jugar els 16ens contra Àustria, doncs ara tornarà a ser l'escenari d'aquests quarts de final aquest divendres contra Bèlgica.
0: Doncs ahir alegria a la selecció espanyola i a l'altra banda decepció a Portugal, on després del partit Arbu es van confirmar comiats.
1: Sí, és el final de cicle per a Robert Martínez i també per a Cristiano Ronaldo. El tècnic de Balaguer acaba aquí la seva etapa a la selecció portuguesa, on hi ha estat durant 3 anys i mig i on ha guanyat una Nations League l'any passat precisament contra la selecció espanyola. Se li acabava el contracte un cop s'acabés el Mundial i ara que ja sap que Portugal no el guanyarà, diu Robert que no té sentit seguir.
4: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es, en el contexto tiene total sentido.
1: I també va ser l'últim partit en Portugal de Cristiano. Va confirmar ell mateix que al final sí, que aquest ha estat el seu últim Mundial amb 41 anys i insisteix que marxa feliç i tranquil.
5: La consciència tranquil·la ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016. Que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
0: Una de les claus de la classificació d'Espanya per als quarts de final la trobem a la defensa, amb Pau Cubarsí com un dels líders d'aquesta línia defensiva, però també a la porteria, perquè Unai Simón encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial, Josep Gaya.
6: Unai Simón és l'únic porter d'aquest Mundial que encara no ha encaixat cap gol. Acumula ja 609 minuts amb la porteria 0, que equival a gairebé 7 partits. Entre aquests partits hi figuren els 5 d'aquest Mundial i els partits del Marroc i el Japó de Qatar 2022. Gràcies a les seves actuacions, el porter espanyol ha superat el porter italià Walter Zenga, que tenia el rècord d'imbatibilitat d'una Copa del Món amb 517 minuts durant el Mundial del 90. Unai Simón se situa en la primera posició del rànquing de porters amb més minuts sense encaixar un gol en un Mundial i ha superat a jugadors de renom com ara Iker Casillas, Sepp Maier, Jean-Louis Buffon o Oliver Kahn. El mèrit del porter d'Espanya no és només per les seves aturades, sinó que també ho és per l'estil de joc de l'equip.
7: Al final creo que habla muy bien de la solidez defensiva que estamos teniendo. Somos un equipo que es verdad que tenemos mucho balón y es uno de los motivos por los que no nos atacan tanto como igual a otras selecciones.
6: Unai Simón ha fet només 6 aturades en aquest Mundial, poc més d'una per partit.

0: I de l'eliminatòria d'Espanya-Portugal passem a l'altra eliminatòria, perquè Bèlgica serà el rival de la selecció espanyola als quarts de final, i així com sentiu han celebrat els belgues el gol de Lukaku, el 4-1 definitiu ahir contra els Estats Units, i que de fet la celebració van fer el mem del ball de Donald Trump, Arbu.
1: Sí, després de tota la polèmica de les últimes hores amb el cas Balogun, amb aquest escàndol amb Balogun, Bèlgica va parlar al camp ahir i va ser superior a la selecció nord-americana. Ja no queda viva cap selecció anfitriona, va guanyar de manera força còmoda Bèlgica, 1-4, amb dos gols de Ketelaere, un de Van Aken i aquest de Lukaku, l'últim, que ahir va començar la banqueta. Tampoc van ser titulars jugadors imports com Doku i De Bruyne. Partit fluix de la selecció nord-americana, en què Balogun ni tan sols va tenir protagonisme. S'acaba aquí el camí de la selecció de Mauricio Pochettino, que reconeix que no van estar a l'altura.
2: Me duele la eliminación. Lo que sí que es verdad que hoy no hemos estado bien, pero eso suele pasar en todos los equipos. Creo que todos los equipos a lo largo de un mes, dos meses de competición o de cuando comienza la preparación, siempre hay un día que no sabes por qué y las cosas no salen bien de entrada, ¿no? Yo creo que hoy nos toca de esos días, como a todo equipo le ha tocado, no ha tocado en un mal momento y no hemos estado en el nivel que, como tú dices, hemos mostrado anteriormente.
1: I a la selecció belga una mala notícia, tot i el pas i els quarts, que és que perd el migcampista Madou Onana, el jugador de l'Aston Villa, que té una lesió al genoll i que a hores d'ara sembla greu. Per tant, no té pinta que pugui jugar divendres aquest Espanya-Bèlgica.
0: I sobre els Estats Units, la FIFA i el perdó de la sanció a Balogun, el president de la Lliga Espanyola, Javier Tebas, explica que no es tracta d'una anècdota o d'un cas aïllat. A les seves xarxes socials, Tebas diu que fa anys que el model de govern deteriora la credibilitat de la FIFA i del futbol. I de la jornada d'avui hem de parlar de dos partits, el Mundial, que arriba una jornada a ritme de quartet cordobès amb aires de cúmbia.

0: L'Escaloneta, la selecció argentina dirigida per Lionel Scaloni, busca avui un lloc als quarts de final del Mundial i ho farà contra Egipte, Montserrat.
1: Leo Messi viu el que podria ser el seu últim Mundial acumulant rècords i somiant a veure una Argentina que sigui campiona del món per segona vegada consecutiva. L'Egipte de Mo Salah es troba als vuitens després de superar per primera vegada una eliminatòria d'un Mundial. En una Copa del Món on s'han vist algunes eliminacions il·lustres com Alemanya o el Brasil i alguns equips favorits patint com ahir Espanya o fins i tot França amb el Paraguai, Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, té clar quina és la recepta per continuar vius.
2: Si no te salen las cosas jugando bien, no juntas pases, no... Hay muchas maneras, con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros. Y eso lo tiene el equipo. Después, sí, claro que se puede jugar mejor, claro, pero cuando no se puede jugar bien, necesitas eso, y si no tenés eso, te vas afuera.
1: L'equip egipci va superar Austràlia als setzents de final als penals. Els faraons van empatar a un al temps reglamentari i van marcar tots els llançaments de penal. Avui a les 6 de la tarda, Argentina-Egipte a l'estadi d'Atlanta.
0: I tancarà els vuitens de final el partit que juga avui a les 10 del vespre, Suïssa-Colòmbia, un duel inèdit en una eliminatòria del Mundial, Montse.
1: L'equip de les Creus Vermelles continua invicta al Mundial i amb només l'empat del debut contra Qatar. Suïssa, dirigida per Murat Yakin, va golejar Bòsnia i Herzegovina i va derrotar el Canadà en fase de grups i els setzents van superar còmodament Algèria 2-0. Enfront es trobaran la Colòmbia de Néstor Lorenzo, amb un camí fins ara també gairebé perfecte. El central colombià Yerry Mina creu que s'han de centrar en què poden millorar per accedir als quarts de final.
3: Sabemos que hicimos una excelente fase de grupo. Sabemos que el partido pasado hicimos un gran juego y ahora sabemos que nos enfrentamos a una gran selección. Tenemos que enfocarnos en lo que hicimos bien, también lo que no hicimos tan bien y tratar de mejorarlo para así tener un partido excelente.
1: A l'equip suís hi ha els dubtes de dos jugadors que han estat importants per a l'equip i que no van participar a l'últim entrenament. Som Manzambi, que ha fet 3 gols i és el màxim golejador de Suïssa, i Vargas, que ha aconseguit 2 dianes. L'únic precedent d'un Suïssa-Colòmbia en un Mundial va ser a la fase de grups, el 1994 als Estats Units. Els sud-americans es van imposar per 0-2. Avui, Suïssa-Colòmbia a Vancouver, a les 10 del vespre, i qui guanyi s'enfrontaran quarts del Mundial el vencedor del duel entre l'Argentina i Egipte.
0: El Barça avança en el fitxatge de Cancelo. Eliminat Portugal del Mundial, el club blaugrana aprofitarà per tancar la incorporació al lateral. Ramon Salmurri.
4: Una operació que ja està pràcticament enllestida. L'acord és total entre les tres parts, entre el club de procedència de la Lliga Àrab de João Cancelo, una operació que rondarà els 10 milions d'euros. La clàusula de rescisió del futbolista són 15 milions d'euros, però les males relacions de João Cancelo amb el seu anterior club han facilitat aquesta rebaixa. Un João Cancelo que també assumeix una fitxa molt alta, tenia un salari molt alt en el seu contracte amb el seu anterior club i que haurà d'adaptar-se a la realitat del Barça, però també està acordat aquesta matèria amb el jugador i ara un cop resolt l'enigma del Mundial per João Cancelo serà el moment de fer efectiva aquesta operació.
0: L'Espanyol va per feina, ha presentat aquest migdia el primer fitxatge per la pròxima temporada, però també ha anunciat un segon fitxatge, Sergi Andreu.
5: Sí, comencem pel final. El nou fitxatge és el lateral esquerre neerlandès Hillingy Harman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. Harman és internacional i va començar la seva carrera al Feyenoord, amb qui va guanyar la Lliga dels Països Baixos fa 3 temporades. D'altra banda, avui hem presentat Àlex Calatrava, l'extrem barceloní de 26 anys, que arriba procedent del Castelló i firma per 5 temporades. És un vell desig de Manolo González, com ha reconegut el mateix jugador.
6: Ya tuve con él una reunión cuando él estaba en Badalona, que me acuerdo que ya quería ficharme. Por lo que sea, al final no se dio, pero sé que me quiere, sé que quiere confiar en mí y pues intentaré trabajar devolver esa confianza. Creo que es un poco también algo parecido a mí, que creo que viene de abajo, ha conseguido llegar ahí pues con esfuerzo, sacrificio, y creo que eso también pues nos puede hacer que seamos, hagamos un buen equipo.
5: Després d'haver passat pel Castelló i per diferents equips del futbol territorial català, com l'Horta, el Sant Andreu o el Parets, Calatrava debutarà ara amb l'Espanyol a primera divisió.
0: Farem ara una pausa i després...
7: Li ha dit que no compta amb ell, i per tant, doncs, el candidat a ser entrenador del Barça l'any que ve no ho serà, si no hi ha un gir molt gran.
0: Doncs aquests girs que s'estan produint al mercat de bàsquet, al mercat de fitxatges, ahir ho va explicar l'Ernest Macià al Tot Costa i ara ho explicarà el Catalunya Migdia.
8: Catalunya Migdia.
9: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
10: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
11: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
10: Per què?
12: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
13: Sort del RAC.
12: RAC, i som per ajudar.
14: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
15: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
0: Avui al Tour de França, Tadej Pogačar ha començat la jornada com a mallot groc.
18: El seguiment del Tour a Catalunya Ràdio amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.

0: Tenim en marxa la quarta etapa del Tour de França. L'està seguint i seguirà totes les etapes fins al final Isaac Vilalta. Isaac, amb quina situació ara de cursa?
1: Mira, situació interessant. Era una jornada prevista, dissenyada perquè l'escapada, la fuga, tingués èxit i de moment queda molt, 120 quilòmetres pràcticament, però és que és una fuga molt nombrosa amb molts interessos. 34 ciclistes, per exemple, Àlex Molinar, el garrotxí, que ja està sumant punts per recuperar el mallot de líder de la muntanya. També hi és el català Joel Nicolau i hi ha homes molt importants com Mats Pedersen o Jasper Philipsen, grans candidats a la victòria. 118 quilòmetres per al final de l'etapa, a Foix, 3 minuts i 20 segons dels escapats respecte del gran grup amb Pogacar, Vingegaard i la resta d'homes importants.
0: Avui l'etapa ja la trobem en territori francès, després de gairebé una setmana a Catalunya, entre el Gran Depart i les primeres tres etapes. Quina valoració hem de fer d'aquests tres dies catalans de competició en aquest Tour?
1: No, la valoració és molt bona en tots els aspectes. Sobretot el que ens interessa en la qüestió del públic, ha estat un èxit total. Tant sigui Barcelona, epicentre d'aquestes tres jornades inaugurals, com Tarragona, Granollers, també protagonistes en primera persona, com tots els pobles per on ha passat aquestes etapes. Veiem la collada de Toses amb unes imatges espectaculars de molts, molts aficionats. Això en l'aspecte del públic, però és que esportivament el nivell ha estat altíssim, amb el Visma dominant el primer dia amb Jonas Vingegaard i després el relleu que li ha donat l'UAE de Tadej Pogacar, amb la segona etapa que li regala Del Toro i la tercera que ja la guanya ell en solitari o amb uns metres d'avantatge als angles, situant-se líder. Justament Pogacar parlava d'aquest mallot groc que aconsegueix encara en territori nord-català.
2: To take yellow jersey is dream for any cyclist of
3: Aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
2: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
1: El Tour de França, clar protagonista de Ràdio Volta, que estarà disponible d'aquí uns minuts ja a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio, amb l'anàlisi del que estem vivint i amb alguna entrevista entrant ben bé als budells del Tour de França per saber també com funciona tota la marca ASO.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I en bàsquet la notícia l'ha explicat l'Ernest Macià ahir al Tot Costa i ara l'ampliem. El Barça es fa enrere amb Paolo Galbiate, qui fins ara era el tècnic favorit per ocupar la banqueta del Barça, Ernest.
5: Exacte, el Barça va comunicar-ho ahir a Paolo Galbiate, que és a Detroit. No pagarà aquest milió d'euros de la clàusula per alliberar aquest entrenador que pertany al Baskonia, tenint en compte que els bascos volen que el Barça passi per caixa. Per tant, el Barça no hi vol passar i diu que amb aquesta retirada, doncs, primer, deixa el Baskonia amb dos entrenadors, el problema ara passa a tenir-lo al Baskonia, perquè ja tenien lligat a Vladimir Perasovic per la temporada que ve, i actualment, Laia, si mirem el mercat, hi ha entrenadors de renom encara sense equip, com Sergio Scariolo, ex del Madrid, Ioannis Sferopoulos, ex del Maccabi, l'Olympiacos i l'Estrella Roja, i tot i que el tricampió d'Europa, Erguin Ataman, tampoc té equip, és altament improbable que vingui. Avui hem sentit que el propietari del Panathinaikos diu que anunciarà quatre bombes. Una d'elles podria ser el fitxatge d'Isaac Bonga, l'alè que volia el Barça. Doncs bé, el fitxa el Panathinaikos per quasi 7 milions d'euros en tres temporades. El Madrid ha fet oficial que s'emporta Jaime Pradilla del campió de Lliga al València per 5 anys. A València ja tenen substitut de Pedro Martínez, serà un dels seus ajudants, Xavi Albert, i la base catalana Ainhoa López renova amb l'Uni Girona per una temporada.
0: Doncs amb aquest mercat dels fitxatges al bàsquet tanquem el repàs de la informació esportiva del dia. Recordeu, a les 7 més informació esportiva al Tot Costa, a les 11 de la nit al Club de la Mitjanit, especial Mundial, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat

0: per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisió.

0: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
1: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.
1: Vull ser més del que t'esperes i tenir la perfecció. Que el temps no corri pressa perquè així surti millor.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora.

0: L'Hora del Jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook i...

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai.

0: Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: vagis on vagis, porta'ns amb tu.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio. Deixa'm.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
2: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts, 7 de juliol.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell millora en seguretat ciutadana per setè any consecutiu. Els fets delictius baixen un 1,7% entre l'abril del 2025 i l'abril del 2026. En parlarem d'aquí a uns minuts. Abans tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. Qualitat excel·lent de les aigües de bany a totes les platges de Calafell. L'Ajuntament de Calafell impulsa aquest mes de juliol una nova edició dels tastets familiars, tallers gratuïts per a infants de 4 a 12 anys en diferents equipaments municipals. Action ja busca personal per al nou gran centre logístic que està construint a Banyeres del Penedès. Detenen dos homes per distribuir peix robat amb residus de medicaments a compradors de Tarragona i Barcelona. La Guàrdia Civil recupera 227 quilos de llobarro i sírvia presumptament robats. Salut reforçarà les plantilles dels centres d'atenció primària amb més pressió assistencial a l'estiu. El sistema sanitari públic disposarà d'entre el 84 i el 97% dels llits. Port Aventura posa entrades al 50% en ple juliol i per tot l'any. De fet, les entrades a meitat de preu es poden utilitzar durant tota la temporada fins al 7 de gener. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Aquest cap de setmana el Tour de França ho ha eclipsat tot, però l'esport a Calafell no s'atura i del 2 al 4 de juliol al pavelló Joan Ortoll s'ha celebrat l'11è torneig internacional Ciutat de Calafell, hoquei veterans. Hem parlat amb el David Prieto, organitzador d'aquest esdeveniment, per saber com ha anat tot.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Dins la Junta de Seguretat que es va celebrar el passat mes de juny amb la presència de la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, es van donar dades referents al municipi de Calafell en el període d'un any. La valoració va ser positiva, tot i que la notícia important va ser que el govern de la Generalitat de Catalunya inclouria la comissaria de Mossos d'Esquadra Calafell-Cunit dins la planificació d'inversions del proper Pla d'Infraestructures de Seguretat que s'aprovarà l'últim quadrimestre d'aquest 2026. Els incidents detectats per policia local i Mossos d'Esquadra s'han reduït un any més en un 1,7%, passant dels 17.021 als 16.733. Entre el període de maig 2024-abril 2025 i el període de maig 2025-abril de 2026. El 39,6% són incidents de seguretat ciutadana i el 20,21% són de trànsit. Entre els dispositius conjunts, entre totes les forces de seguretat, destaquen el cas Iguazú, on es desmantella una plantació indoor de marihuana amb 665 plantes i 80 quilos. El cas Hollywood, on es desmantella una plantació indoor de marihuana de 509 plantes i 35,5 quilos. El dispositiu per a motos robades al febrer d'aquest 2026 amb 6 detinguts menors d'edat, on es van recuperar 19 motocicletes. També dispositius contra el Top Manta, dispositiu d'inspecció administrativa i seguretat ciutadana en diferents establiments d'oci nocturn de Calafell, dispositiu contra ocupacions il·legals i fraus en consum. Les infraccions penals han augmentat un 1,2% en el mateix període. L'increment ve degut majoritàriament als delictes contra la seguretat viària, que s'han incrementat un 19,6% per conduir sense tenir el carnet, conduir sota els efectes de l'alcohol o conduir sense tenir el carnet vigent. Les denúncies de trànsit s'han incrementat un 10,8%, majoritàriament per radar estàtic. Per contra, els delictes contra la salut pública s'han reduït un 38,9% a Calafell. Cal destacar que en el mateix període les detencions s'han incrementat un 9,1%. Els delictes contra el patrimoni són el principal motiu en tipologies penals amb una tendència a mantenir-se, passant de 1.575 a 1.578. D'aquests casos, el 38,3% són furts, el 16,4% són danys i les estafes representen un 15,2%. Els robatoris amb força a domicili són el 7,5% i els robatoris en interior de vehicles el 4,8%. Les infraccions administratives es redueixen un 15,3%, passant de 593 a 502 actuals. Pel que fa a l'accidentalitat, en el mateix període s'han incrementat els accidents lleus en un 15,4%. Els ferits lleus han augmentat un 37,7%. Els atropellaments es mantenen en els 16 anuals. Els accidents i els ferits greus han passat 2 a 6 en el mateix període, en els dos casos. Tot i això, cal destacar que un any més no es té cap accident mortal. En els delictes contra la llibertat sexual es veu un descens d'un 13%, passant de 23 a 20 casos, amb una reducció important de les detencions, passant de 7 a 5, ja que s'han incrementat les agressions sense violència i s'han reduït les agressions amb violència o intimidació. Aquest estiu arrenca una nova etapa amb una nova organització policial a Calafell, on es crea la unitat de proximitat, en detriment de la unitat de trànsit i la unitat fura. L'Ajuntament de Calafell aposta perquè la policia local es vegi més al carrer i sigui més propera al ciutadà. Tot i que es porten 7 anys millorant dades en seguretat ciutadana, no es pot baixar la guàrdia, apunta l'Ajuntament. Es necessita la nova comissaria entre Calafell i Cunit per poder tenir més presència policial, segons han destacat. La seguretat és competència directa de Mossos d'Esquadra i policia local. Per tant, s'ha de tenir proximitat als ciutadans.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell posa en marxa una nova edició dels tastets familiars aquest mes de juliol. Es tracta d'un programa de tallers gratuïts adreçats a infants d'entre 4 i 12 anys que es desenvoluparan en equipaments municipals fins al 15 de juliol. La programació inclou activitats molt diverses com ara tallers de cuina, màgia, cinema, manualitats, realitat virtual, cultura urbana, residu zero o jardineria sostenible. La regidora de formació a l'Ajuntament de Calafell, Manal, n'ha parlat al magazín d'estiu obert per vacances. Escoltem-la.
3: Aquest any canviem el format, és un format de tastets en família. L'infant que vingui, bueno, de fet és de 4 fins als 12 anys, doncs poden venir a gaudir amb la seva família, ja sigui amb els germans i un adult que els acompanyi, o dos adults, ja que és el nucli familiar.
4: Per què ens diu que és diferent amb altres edicions anteriors?
3: Perquè altres edicions era, doncs, bueno, es tenien que inscriure, podien venir, sempre havien de ser el mateix número d'alumnat. Ara no, per exemple, el dia 6 comença el taller de cuina, i són 3 dies, aleshores aquests 3 dies es poden canviar. O sigui, les famílies no tindran que fer només una recepta ells i els altres que no puguin gaudir, sinó que aquests 3 dies hi haurà moviment de nens i de famílies.
0: Les sessions es fan al Jardí de Cal Bolavà, al poble de Calafell, al Centre Cívic Cinema Iris, a la platja, i al Centre Cívic Montse Civit, al Port Segur Calafell.
3: Incorporem Cal Bolavà als centres cívics, pensem que és un espai també tancat, no és que sigui limitat, sinó, bueno, a Cal Bolavà ho fem al jardí, a l'exterior, hi ha moviment, és a l'aire lliure i també doncs, té molt de potencial. I aquest any, com a primícia, doncs sí, ho hem provat, ens agrada, també agrada a les famílies i això ens fa també molta il·lusió de dir, doncs, bueno, de cara a l'any vinent, per què no fer molt més a Cal Bolavà?
0: L'objectiu és oferir propostes lúdiques i educatives perquè les famílies gaudeixin plegades de l'estiu, alhora que els infants desenvolupen la creativitat, el treball en equip i els hàbits sostenibles. La regidora ha valorat positivament la participació de les activitats que ja s'han començat a fer.
3: De moment positives. Pensem que, ja et dic, és una activitat que sí que és veritat que totes al final es valoraran, però d'inici, bé, un canvi sempre porta coses negatives i positives, però intentem doncs, fer un encaix i sobretot el que teníem clar era de fer alguna cosa en família, ja que sempre tenim la puntualitat de dir on deixem els nens o quines activitats podem fer, doncs també de tenir aquell moment en família i poder gaudir-ho.
0: Recordeu que per participar en aquests tallers gratuïts les places són limitades, però no cal inscripció prèvia. Això sí, els infants i joves han d'assistir acompanyats d'una persona adulta. Podeu consultar les activitats que s'han programat a l'agenda del web municipal calafell.cat.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I ara parlem de la qualitat excel·lent de les aigües de bany a totes les platges de Calafell. Les analítiques fetes per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, indiquen que les aigües de bany han obtingut una qualificació excel·lent en tots els punts de mostreig de les platges de Segur de Llevant, Segur Ponent, l'Estany Masmel i Calafell. Les mostres recollides en diferents punts d'aquestes platges van obtenir en tots els casos la màxima qualificació, confirmant el bon estat de l'aigua en el moment en què es van dur a terme tots els controls. Aquests controls formen part del programa de vigilància de la qualitat de les aigües de bany que l'Agència Catalana de l'Aigua du a terme durant tota la temporada de bany. Les analítiques es realitzen de manera periòdica aproximadament cada dues setmanes per fer un seguiment continu de l'estat microbiològic de l'aigua i garantir la seguretat dels banyistes.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Si tens entre 16 i 35 anys i vius al Baix Penedès, aquesta és la teva oportunitat per donar visibilitat al teu talent i formar part d'un nou espai dedicat a la creació contemporània. Pots presentar projectes d'arts visuals en qualsevol tècnica o format: pintura, dibuix, fotografia, escultura, instal·lació, videoart, art digital, collage, nous mitjans i molt més. Tens temps de participar fins al 30 de setembre per presentar la teva proposta. Les obres seleccionades formaran part d'una exposició col·lectiva que s'inaugurarà el 19 de novembre a la sala Portal del Pardo del Vendrell i que es podrà visitar fins al 16 de gener del 2027. T'hi pots inscriure a través d'un formulari disponible a la sala Portal del Pardo a l'oficina jove del Baix Penedès. No deixis escapar aquesta oportunitat de formar part d'un projecte que aposta pel talent jove i la creació contemporània a la comarca Baix Penedesenca.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Acteon ja busca personal per al nou gran centre logístic que està construint a Banyeres del Penedès. La companyia ha posat en marxa el procés de selecció per cobrir diferents perfils professionals vinculats a la futura activitat de les instal·lacions. El pròxim 16 de juliol, l'empresa organitzarà una jornada de captació de candidats a la Biblioteca Municipal de Banyeres entre les 9 del matí i les 2 del migdia. Durant el matí es podran presentar currículums i es faran entrevistes ràpides amb les persones interessades. Entre els perfils que Acteon busca incorporar hi ha mossos de magatzem, carretoners i personal administratiu. En el cas dels llocs administratius, es demana un cicle formatiu de grau superior en administració i finances, transport i logística, comerç internacional o titulacions similars, tot i que també es tindrà en compte experiència professional equivalent. La companyia també valora entre 1 i 3 anys d'experiència en tasques administratives, preferiblement en entorns logístics o centres de distribució, un nivell d'anglès B1 o superior, domini d'Excel i de sistemes de gestió de magatzem. La jornada de selecció arriba mentre avancen les obres del futur centre logístic, una instal·lació que generarà nous llocs de treball al conjunt del Penedès.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La Guàrdia Civil ha detingut dos homes de 43 i 36 anys com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, receptació, falsedat documental i relatius al mercat i als consumidors. Segons una nota del cos policial, havien introduït al mercat peix procedent de robatoris en instal·lacions d'aqüicultura i l'havien comercialitzat com si fos peix de captura salvatge. Segons la investigació, els dos homes havien presentat a la venda 40 caixes de peix, principalment llobarro i Sírvia, que es distribuïen a compradors de províncies com Tarragona, Barcelona, Alacant i Mallorca. La Guàrdia Civil ha recuperat 227 quilos de peix, presumptament robats a la llotja de Santa Pola, Alacant. D'acord amb la nota de premsa, el peix havia estat robat en gàbies d'aqüicultura, havia estat tractat amb medicaments. El producte es va presentar en primera venda amb documentació falsa per fer-lo passar per captura salvatge. A més, hi havia indicis que aquest producte havia estat sotmès a tractaments veterinaris i no era pas apte per al consum humà. Paral·lelament, els investigadors

0: prevenir els efectes de la calor sobre la salut, el departament reforçarà les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial a l'estiu. A més, el sistema sanitari públic disposarà d'entre el 84 i el 97% dels llits. Salut desplegarà i coordinarà un seguit de mesures per adaptar-se a la demanda pròpia del període estival i fer front a la calor intensa o molt intensa. Els centres d'atenció primària i comunitària i els consultoris adaptaran horaris d'obertura i tancament a la demanda prevista i es reforçaran les plantilles a les regions sanitàries on hi ha més pressió assistencial durant els mesos d'estiu. Els territoris amb més demanda reforçaran amb 972 professionals més de diferents perfils, provinents de noves contractacions o reorganitzacions dels mateixos equips, d'acord amb el comunicat de salut. Els serveis d'urgència solen experimentar un augment de la demanda en aquest període, especialment en zones costaneres, com és Calafell, i també turístiques. Per això reforçaran els dispositius d'urgències hospitalàries de les zones més tensades. S'ampliaran els horaris de les PAC i s'augmentarà la capacitat assistencial en els seus equips. Així mateix, el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, intensificarà la seva presència a través d'unitats de suport vital bàsic i avançat i incrementarà els seus recursos amb 21 ambulàncies addicionals arreu del territori. Pel que fa a l'àmbit residencial, amb l'objectiu de minimitzar els riscos sanitaris i evitar descompensacions de salut, es mantindrà l'accés a serveis d'urgències i altres dispositius especialitzats. Informem que està sobre la taula el telèfon d'atenció al pacient fràgil, el 061, Salut Respon, així com difusió de recomanacions clíniques. A l'atenció hospitalària, el sistema sanitari públic manté una alta disponibilitat de llits convencionals i crítics. Es disposarà d'un mínim del 84% de llits oberts durant el mes d'agost i del 90% juliol i setembre. Durant aquest període, la planificació quirúrgica s'organitzarà de manera que els centres puguin fer vacances. Durant tot el període de vigència del pla es farà un seguiment continu de l'activitat assistencial i dels indicadors de salut pública per poder reajustar les mesures en temps real. Per tant, doncs, està en marxa aquest pla per destensionar les zones costaneres i, sobretot, els CAPs.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Seguim endavant amb més notícies. PortAventura World ha decidit avançar el Black Friday a ple mes de juliol amb una de les promocions més destacades de la temporada. El complex ofereix un 50% de descompte en entrades d'adult per accedir a PortAventura Park, Ferrariland i Caribe Aquatic Park. La campanya està disponible fins al 13 de juliol i per beneficiar-se'n cal introduir el codi promocional Black durant el procés de compra. Les entrades adquirides es poden utilitzar durant tota la temporada, fins al 6 de gener de 2027, d'acord amb els calendaris d'obertura dels diferents parcs. Entrades d'un, dos i tres dies amb descompte, una promoció que s'aplica tant a entrades amb data concreta com a modalitats flexibles. El descompte, però, només s'aplica a entrades d'adult. Queden excloses modalitat júnior o sènior, així com serveis addicionals que es puguin contractar durant la compra.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb David Burillo.
2: Com dèiem en els titulars, aquest cap de setmana el Tour de França ho ha eclipsat tot, però l'activitat esportiva a Calafell no s'ha aturat. S'ha celebrat l'11è torneig internacional Ciutat de Calafell, hoquei veterans, del 2 al 4 de juliol al pavelló Joan Ortoll. Avui parlarem amb en David Prieto, organitzador d'aquest esdeveniment, i primer de tot li hem volgut preguntar que ens faci una valoració de la jornada.
3: La valoració del torneig, la veritat és que ha estat bastant positiva. Aquest any han participat un total de 24 equips, repartits en dues categories, una més 40 i l'altra més 50. La més 40 eren 16 equips, dels quals destacar que hi havia un equip italià, que és el Folònica, un equip francès, el Biarritz Olímpic, un equip portuguès, l'Alcobaça, i després hi havia equips de fora de Catalunya, que era l'Alcañiz, que és un clàssic que sempre ve, el Burguillos d'Extremadura, el Tenerife, i després equips catalans que sempre acostumen a venir. i de la competició del mes 50, així estrangers, hi havia el Benfica, el

0: Coimbra, de Portugal, i un equip argentí, que és la primera vegada que un equip des d'Argentina venen expressament a jugar al nostre torneig, i els volem agrair molt l'esforç que han fet, perquè realment és un gran esforç per ells venir des d'allà. I després també han vingut els nostres amics de Mallorca, que no fallen mai. I després teníem també l'Espanyol, el Vilafranca i el Cubelles, d'aquí, de Catalunya. El Calafell participava tant amb el més 40 com amb el més 50, i cal destacar que hi havia jugadors d'altíssim nivell amb les dues categories, però ressaltant jugadors que han acabat d'hoquei lliga fa poc, alguns ex-Calafell, com l'Eloi Mitjans, que va venir amb el Tenerife, el Borja Ferrer, que va venir a jugar també a ajudar-nos amb el Calafell, hi havia el Ferran Formatger i el Pere Canyelles de l'Alcoi, que jugaven amb el Vendrell, que són ex-Vendrell, i l'Edu Fernández amb l'Igualada. O sigui, el nivell altíssim de jugadors era palès. I ha estat un èxit, tothom ha participat bé, no hi ha hagut problemes, i la valoració és molt positiva.
1: No estem parlant d'un torneig petit. A la categoria més 40 hi van participar 16 equips, i a la categoria més 50 en van participar un total de 8. En David ens ha fet 5 cèntims dels resultats i els equips que van participar.
0: A nivell de resultats, a la categoria més 40, el primer va quedar el Club Petit Congrés, el segon va quedar el Vendrell, i el tercer el Folònica d'Itàlia, i el quart lloc va ser el Villarris Olímpic. La final Congrés-Vendrell va acabar als penals, va ser un duel super, super d'altíssima intensitat, i es va decidir als penals. I el Folònica-Biarritz, el tercer i quart lloc, també va ser un partit molt, molt, molt intens, perquè els italians són jugadors de Sèrie A de tota la vida i són unes roques d'equip molt bo. Com a cinquè va quedar l'Arenys de Munt, el Noia sisè, Calafell setè, el Ribes vuitè, i el campionat va acabar amb el novè puesto del Tenerife, el desè del Palau de Plegamans, l'onzè de l'Espanyol, dotzè del Reus Ploms, tretzè va quedar el Burguillos, catorzè va quedar el Covassa, quinzè l'Igualada, i setzè, i tancant la classificació, va ser el Canyiz. Amb la categoria més 50, el primer va ser l'Espanyol, que tenia un equipàs amb el De Moya, ex portaràs d'hoquei lliga, com a seguro. El Vilafranca va ser segon a la final, i el Mallorca i el Calafell van fer el tercer i quart lloc, guanyant el Mallorca, clarament. El Benfica va quedar cinquè, que va guanyar els argentins, i el Coimbra de Portugal va quedar setè, que va guanyar el Cubelles. Cal destacar que als més 50 hi ha jugadors que poden arribar als 60 anys d'edat, que és molt de mèrit jugar aquest esport amb aquesta edat que tenen, i que majoritàriament no pren mal ningú. Aquesta vegada sí que s'ha de ressaltar que va haver una petita caiguda d'un jugador del Mallorca, que va estrencar-se la clavícula, i que li enviem una forta abraçada des d'aquí, de tot el partit, als veterans del Calafell.
1: Com dèiem a l'inici, aquesta era la 11a edició d'aquest torneig internacional de veterans. Això vol dir que és un torneig completament consolidat, i el David ens explica que de cara a l'any vinent, a la 12a edició, ja s'estan començant a preparar canvis, i sempre per fer-lo créixer.
0: Sí, aquest és l'11è torneig que muntem, i de cara al 12è, l'any que ve, el que volem és seguir mantenint el format de les dues categories, de la doble categoria, perquè pensem que el hoquei de veterans al final està tendint a consolidar-se molt la categoria de més 50, i la idea que tenim és, si podem aconseguir més dies de pista, poder ampliar el torneig a 16 equips més 50 i 16 equips més 40, per fer un total de 32 equips. A nivell logístic això és bastant complex, perquè falten hores de pista, i llavors els equips realment és complicat trobar les hores per encabir tots els partits, però bueno, s'intentarà fer una espècie de, li volem definir quasi com una Copa del Món de veterans, perquè realment el torneig ara mateix, els equips estrangers que venen ens ho diuen, que és el millor torneig que hi ha al món, i que tots es queden encantats i contentíssims de l'organització i de Calafell com a poble, com els acull, a sobre amb la platja, que van arriben a l'estiu i ells gaudeixen ja no només de la part esportiva, sinó de la part lúdica i familiar, perquè venen amb les seves famílies i se'n van a la platja quan no tenen partits i la veritat és que ho disfruten molt. És molt interessant que sigui sempre que es faci el mes de juliol, perquè o vinculat a l'estiu, perquè és un atractiu més que té. Llavors, sí, la idea és fer un torneig, intentar ampliar-lo, començant un dia abans i acabant amb una festa tancament de torneig com aquest any fet el dissabte, a diferència dels altres anys. Per culpa del Tour vam haver de fer un canvi de plans i vam avançar el torneig un dia i ha sigut molt, molt positiu per tots. Tots els equips han quedat molt contents de poder acabar el dissabte a la nit, i així el diumenge el tenien tots per poder tornar cap a casa, perquè a vegades era un problema les tornades els diumenges a la tarda. I molt bé, aquesta és la idea, i començarem a treballar-hi de cara a un futur ja tenir-ho ja molt, molt, molt endavant. I volem agrair, evidentment, al Calafell i al Club Patí Calafell, a l'Ajuntament i a la Diputació i a l'Esports i a tots els implicats que han ajudat, i sobretot també els patrocinadors que han ficat el seu granet de sorra perquè això es pugui fer.
1: Que els equips visitants diguin que aquest és el millor torneig internacional de veterans d'hoquei del món no és poca cosa. Això és gràcies a persones com en David Prieto, que es deixen la pell per organitzar esdeveniments així. Sens dubte, un torneig que ha fet gaudir un públic més adult de l'esport al municipi i que ja espera amb il·lusió la celebració del de l'any vinent.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
3: Entrem a la fase més dura de l'onada de calor. La temperatura tocarà sostre de manera sostinguda durant la part central de la setmana. El nou repunt de la temperatura afectarà diferents punts de Catalunya, però serà demà dimecres i també dijous quan arribarà al seu punt més àlgid, gairebé a tota Catalunya. La temperatura pot repuntar cap al litoral i prelitoral, a les comarques del nord-est, mentre que la resta es mantindrà sense canvis destacables. També, doncs, destacar també aquesta onada de calor d'estiu, que serà llarga durant tota aquesta setmana, segurament fins dijous. Amb la previsió del temps posem punt i final a l'informatiu del dia. Als esports, David Burillo, i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Com sempre, tornarem en properes edicions dels serveis informatius d'aquesta casa. Adéu-siau.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Colombia, México. Worldwide, baby.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar l'Obert per Vacances.
1: Són les 11 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Vinga, som-hi. Dimarts, dia 7 de juliol de 2026. I aquí estem en directe des de Calafell Ràdio, Calafell.tv, des del 107.9 de la FM, també en emissió online, per acompanyar-vos a través de les zones radiofòniques i en aquestes dues hores de programa al magazín d'estiu de Calafell Ràdio. L'Obert per Vacances, amb molts continguts per fer-vos passar el millor matí d'estiu possible. Salutacions, sóc el Ferran Boquer. En nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa, doncs vinga, engeguem aquestes dues hores de l'Obert per Vacances. Si us quedeu aquí amb nosaltres, moltes coses per acompanyar-vos, per entretenir-vos. Engeguem, com sempre, amb les dades del dia, les celebracions d'aquest 7 de juliol. També les efemèrides de la jornada, les efemèrides musicals. Tindrem la previsió d'aquí un moment, el temps amb Josep Miró i la connexió amb el Servei de Socorrisme de les Platges de Calafell per conèixer com es presenta aquesta jornada de platja. Avui, a la nostra connexió del dia, connectarem amb el casal d'estiu del centre de la Sínia, casal inclusiu. També tindrem l'espai de l'astrologia amb el Miquel Quadros, la veu dels astres. Avui parlarem de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. Entrarem a la cuina de l'Obert per Vacances amb el Josep Martí a partir de les 12:10, aproximadament. I a l'Emergents, a partir de 12:45, avui entrevistem l'Àlex Pérez. Amb el semàfor de l'estiu, tindrem les tres notícies valorant l'actualitat del dia. I abans d'arribar a la una, l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Doncs déu-n'hi-do, un programa carregadet, aquest l'Obert per Vacances de Calafell Ràdio. Com sempre, moltes ganes de ser la vostra companyia. Vinga, som-hi! Benvinguts, ben trobats, comencem!
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances. Què se celebra avui?
1: Doncs avui és dia 7 de juliol de 2026. Avui es celebra el Dia Internacional de la Conservació del Sol. Se celebra cada 7 de juliol des del 1963 en homenatge a l'agrònom nord-americà Hugh Hammond Bennett, considerat el pare de la conservació del sol. Es celebra per recordar que el sol és un recurs essencial, però limitat. D'ell depèn el 95% dels aliments que consumim, però l'erosió, la deforestació, la contaminació i una agricultura poc sostenible el degraden cada any. Es calcula que forma part... Només un centímetre de sol fèrtil pot trigar entre 100 i 1.000 anys, però es pot perdre en qüestió de dies si no es protegeix. Avui també es celebra el Dia Mundial de l'Idioma Kiswahili i Swahili. Va ser instaurat per la UNESCO l'any 2021 la celebració i la commemoració d'aquest Dia Mundial per commemorar des del 2022 aquesta llengua africana que té un dia internacional reconegut per aquest organisme. Per què és important aquesta jornada? Doncs perquè el swahili es parla per més de 200 milions de persones i és llengua oficial o de treball de diversos països de l'Àfrica Oriental i Central. També és una de les llengües oficials de la Unió Africana. Paraules com safari, simba o hakuna matata provenen del swahili i s'han fet populars arreu del món, especialment gràcies al cinema. I aquest 7 de juliol també és el Dia Internacional del Còndor, una jornada que dedica al còndor, una de les aus voladores més grans del planeta i és símbol també de les Andes. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la necessitat de protegir el còndor andí, una espècie amenaçada per la pèrdua d'hàbitat, l'enverinament accidental i també la caça il·legal. El còndor andí pot arribar a tenir més de 3 metres d'envergadura, cosa que el converteix en una de les aus amb les ales més grans del món. A més, pot planejar durant hores sense gairebé batre les ales. I aquest 7 de juliol també és el Dia Mundial del Cacau i de la Xocolata.
3: Y aquel negrito de l'Àfrica tropical que cultivando cantaba la canción del colacao.
1: Doncs avui, 7 de juliol, es celebra aquesta jornada. Una de les explicacions del motiu per què celebra és que la jornada recorda l'arribada de la xocolata a Europa en el segle XVI. També serveix per posar en valor el treball de productors de cacau i la importància econòmica i cultural d'aquest aliment. A El cacau és originari de l'Amèrica tropical i ja era considerat un aliment sagrat pels maies i pels asteques. La xocolata negra, consumida amb moderació, és rica en antioxidants. I el cacau és l'ingredient base de la xocolata, però aquesta també incorpora sucre i sovint llet. Doncs avui també es celebra el Dia Mundial del Cacau i de la Xocolata. Vinga, anem per les efemèrides musicals d'aquest 7 de juliol. I començarem recordant a una persona que ens va deixar un dia com avui. El 7 de juliol del 2006 ens deixava Syd Barrett, fundador, cantant, guitarrista i principal compositor dels primers anys dels Pink Floyd. Considerat un dels pares del rock psicodèlic, va ser l'autor de bona part del disc de debut de la banda dels Pink Floyd. Els seus problemes de salut mental i el consum de drogues el van apartar del grup l'any 1968, però la seva empremta va ser tan profunda que Pink Floyd li va dedicar una de les seves obres mestres. Wish You Were Here, aquesta que estem escoltant. Barrett va morir el 7 de juliol del 2006, quan només tenia 60 anys.

I dels Pink Floyd, els Beatles. Perquè un 7 de juliol, com avui, del 1940, va néixer Ringo Starr. El bateria dels Beatles és molt més que un músic de suport. El seu estil senzill però inconfusible va marcar una època i encara avui és una referència per generacions de bateristes. També va posar veu a clàssics dels Beatles, com Yellow Submarine, entre d'altres grans cançons. Després de la separació del grup, va desenvolupar una llarga carrera en solitari, mantenint-se en actiu més de 6 dècades després dels seus inicis. Avui, Ringo Starr fa 86 anys.

I un dia com avui, però del 1943, va néixer Toto Cotugno. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Ja han passat 83 anys del naixement d'un dels grans noms de la cançó italiana. Va conquerir Europa amb l'Italiano, aquesta cançó que estem escoltant, convertida en un himne de la música popular italiana, tot i que també va escriure èxits per artistes com Adriano Celentano, Dalida, entre d'altres. El 1990 va guanyar el Festival d'Eurovisió representant Itàlia amb Insieme. Va morir el 22 d'agost del 2023 quan tenia 80 anys. Doncs avui recordem el dia del naixement de Toto Cotugno.

0: Encara tenim més efemèrides.
1: L'abuelo fue picado.
0: Perquè el 7 de juliol del 1947 va néixer Víctor Manuel. Cantautor asturià i una de les figures imprescindibles de la música espanyola, amb una trajectòria de més de 50 anys. Ha signat cançons com Solo pienso en ti, Quiero abrazarte tanto, Asturias, o aquesta que parla del seu avi. El abuelo fue picador allá en la mina, diu. Al costat d'Ana Belén ha format una de les parelles més emblemàtiques de la música i la cultura espanyola. Avui, Víctor Manuel fa 79 anys.

I també, un 7 de juliol del 1963, va néixer Vonda Shepard, cantant, pianista i compositora nord-americana que va assolir fama internacional gràcies a participar en la banda sonora de la sèrie Ally McBeal, on interpretava també música en directe del bar que apareixia a la ficció. La seva versió de Searching My Soul es va convertir en la sintonia de la sèrie i va rellançar la seva carrera fins a finals dels anys 90. Avui Vonda Shepard fa 63 anys i amb ella ens quedarem amb aquesta gran cançó de la sèrie Ally McBeal, Searching My Soul. Amb ella comencem. Bon dia i bona hora.

0: Quins grans records que ens porta aquesta cançó, Vonda Shepherd, en aquella sèrie que no ens perdíem cada setmana, Alan McBeal, i aquesta posant-li la seva banda sonora, la cançó Searching My Soul.
1: D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
0: Segons i un quart de 12 del matí. Doncs vinga, anem per el temps, per la previsió meteorològica, amb Josep Miró, que ja el tenim esperant. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Doncs avui, suposo, repetició de la jugada que teníem ahir i aquests dies de molta calor, oi, Josep?
2: Sí, fins i tot amb un puntet més. A veure, de moment, doncs, tot i que es parla molt de l'onada de calor, dels incendis i de més, tècnicament nosaltres encara no estem immersos dins d'aquesta onada de calor, perquè les comarques del Garraf i del Baix Penedès no s'han superat els llindars encara d'onada de calor. Fa calor, ahir vam arribar als 30 pelats, en 30,1. Avui ja hem arribat als 30,7, abans de les 10. Ara hem baixat una miqueta entre les marinades i tenim 29 graus, però vaja, continuem fent calor, tenim calor, i demà sí que ja parlarem ja de temperatures més pròpies d'onada de calor i en les que tocarien sostre les temperatures de cara a dijous. Per tant, esperem, tot i la calor que tenim aquests dies, que encara augmenti més, especialment dimecres i dijous. Després de divendres pot recular una mica, però tot i així serà més alta que la que tindrem avui. Per tant, avui domini del sol, el cel clar, pràcticament la major part del dia. Sí que a la tarda podem veure, com ahir, algun núvol d'evolució llunyà, com el cas d'ahir es veia molt bé el núvol, el pirocúmul que es va formar l'incendi de la Noia, de Carme, i avui doncs es pot formar també algun núvolet llunyà puntual a la tarda sense més importància. I en quant a temperatures, doncs aquesta nit s'ha dormit prou bé, ha baixat la temperatura una mica, hem tingut una mínima de 21 graus, però ara ja fa calor, tenim 29, com dèiem, hem arribat als 31 i la màxima avui encara podrà pujar una miqueta més i estaria lleugerament per sobre dels 31, no creiem que arribi als 32, amb una humitat que ha estat altra nit però que ara és moderada. I ahir va notar més la xafogó. Avui doncs, tindrem xafogó, però encara relativament moderada, i amb vents febles amb domini del Garbí avui. Això farà que la mar hi hagi una mica de marejol, amb banderes verdes a les nostres platges, tant al matí com a la tarda. Per demà esperem un temps esplèndid, radiant, sol i cel clar, i amb que les temperatures pujaran d'una manera clara. Aquesta nit ja es notarà. La mínima també pujarà, estarà entre 23 i 24. No arribarem a nit tropical, però demà la calor apretarà més i estarà ja entre els 32 i 33, amb una humitat moderada, potser una miqueta més alta de nit, moderada de dia, però amb un ambient, com que la temperatura també serà més alta, la xafogó també serà més acusada, amb vents febles, amb terrals de primera hora del matí, i marinades amb domini del xaloc la resta del dia. En conjunt, febles de mala marinada no passaran els 20-25 km per hora, però farà que la mar estigui amb marejol, però a tarda una miqueta més moguda, amb onades que poden arribar a la tarda als 40 centímetres, i això podria fer que demà a la tarda puntualment puguem veure banderes grogues a les nostres platges. I de cara a dijous, a dia de calor, amb algun núvol baix al matí, algun i cel clar la resta del dia amb unes temperatures que podrien estar dijous entre 24 i 25 de mínima, podríem arribar a tropical i la màxima compta que podríem veure els 34, cosa que no és gaire habitual arribar als valors del nostre país.
0: Doncs déu-n'hi-do, doncs la calor que no només continuarà sinó que hi ha més possibilitat de, doncs això, de que els termòmetres pugin.
2: Sí.
0: Ho anirem explicant des d'aquest espai del

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:45 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons. Tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: El programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: Hem arribat a les 11 i 23 minuts. Aquesta és la sintonia de l'espai de les connexions exteriors. També cada setmana aquí a l'Obert per Vacances ens agrada sortir dels nostres estudis i prendre-li el pols a l'estiu i també les activitats que es fan i es desfan en el nostre municipi. I aquest estiu es celebra la tercera edició del Casal Inclusiu Intergeneracional del Centre de la Sínia. Per saber què estan realitzant aquest estiu des d'aquest casal, hem enviat el nostre company, el David Burillo, a investigar

0: Ja parla amb els responsables i amb els participants. David, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Doncs sí, aquí estic investigant. Hem vingut fins aquí i ara tenim amb nosaltres doncs, la Clara Montes, que és la coordinadora d'aquest casal. Molt bon dia, Clara.
2: Bon dia, què tal?
1: Primer de tot, explica'm com s'organitza un casal d'aquestes característiques.
2: Bueno, nosaltres obrim 20 places cada setmana i limitem una mica, no?, pues nens neurotípics i nens amb més diversitat funcional o que necessiten una mica més de suport. I fem entrevistes a famílies i el que fem és doncs, conèixer els nens, sobretot, que és el més important, per poder donar-los el suport que necessiten a cadascú. I a nivell més d'activitats, doncs, només pensem en que s'ho passin bé, en poder fer activitats per tothom, que tothom les pugui fer, que tothom les pugui gaudir, i més pensant també que estem al centre de la Sínia, on hi ha gent amb diversitat funcional i hi ha gent gran, no? Doncs pensant en activitats que tothom pugui gaudir i fer.
1: Dèiem que és un casal intergeneracional i, per tant, explica'm doncs, quin és el perfil dels usuaris d'aquest casal.
2: Bueno, hi ha des dels nens pròpiament del casal i nois de l'STO amb discapacitat intel·lectual i gent gran. I al final és això, el que t'he dit, fem activitats per tothom, no? Hi ha una part que aquest any ens ha vingut molt bé perquè participa una monitora del Servei de Teràpia Ocupacional de la Sínia que coneix els nois d'allà i que per tant ens ajuda que les activitats puguin ser per tothom.
1: I estaves explicant ara que les activitats les feu perquè les puguin... Bueno, puguin participar tothom. Com ho feu perquè siguin inclusives?
2: Doncs amb els suports visuals, sobretot. El que més ens funciona a nosaltres és amb suports visuals adaptades, tot amb pictogrames, ben explicat pas per pas, i adaptades, no? I també cada nen té el seu monitor doncs per tenir el suport que necessita i que el pugui ajudar a realitzar-la.
1: Molt bé, gràcies, Clara. Ferran, si et sembla, ara parlarem amb els protagonistes i les protagonistes d'aquest casal. Mm-hmm. No us ho he comentat, però estem al Club Nàutic Vallbursa i bé, sembla que venen de la piscina perquè estan sortint del vestuari tots els nens i nenes. Mm-hmm. I tinc sobretot aquí l'Alejandro, que està emocionadíssim, però la resta de companyes que també volen participar a la connexió en directe. Per tant, molt bon dia, Alejandro.
3: Molt bon dia.
1: Explica'm, si us plau, què és el que heu fet avui. Que ara m'ho estaves explicant, què és el que heu fet avui i què és el que fareu després, perquè teniu encara més activitats a fer.
3: Avui hem fet la gista, hem anat a la piscina, després esmorzarem, farem jocs d'aigua, farem jocs i ens anirem... Ai, farem manualitats.
1: Mm-hmm. Molt bé, llavors moltes activitats estic veient, Alejandro.
3: Lo de jocs no compta,
1: Lo de jocs no compta. Alejandro, explica'm si és el primer dia que estàs en aquest casal o si ja fa uns quants dies que has vingut a aquest casal d'estiu.
3: L'any passat ja havia vingut.
1: L'any passat ja vas venir. Això vol dir que et va encantar el casal i que aquest any repeteixes.
3: Sí, me va encantar.
1: Explica'm, si us plau, Alejandro, què és el que més et va encantar del casal de l'any passat. Perquè si estàs repetint vol dir que va haver-hi alguna cosa que et va encantar del casal de l'any passat. Quina activitat, quin lloc vau anar a veure, què és el que vau fer que et va encantar d'aquest casal?
3: La platja, perquè és molt guai i vam anar l'any passat.
1: Abans de parlar amb la resta de companyes, Alejandro, m'explicaves que cada setmana, si no vaig errat, és sobre una pel·lícula i aquesta setmana és sobre una molt especial que sembla que us agrada molt, que heu estat construint una casa. Explica'm una mica de quina pel·lícula va la setmana.
3: De la pel·lícula d'App.
1: De la pel·lícula d'App. I quines activitats esteu fent relacionades amb aquesta pel·lícula?
3: Pues una casa... una càmera fotogràfica, una xapa, una...
1: I una banda, oi? Molt bé, Alejandro. Doncs si et sembla, gràcies de veritat per explicar-me totes aquestes coses tan interessants, però tenim aquí encara més companyes que volen explicar doncs, què és el que més els agrada d'aquest casal. Molt bon dia, com et dius?
4: Vega.
1: Vega, explica'm quina és l'activitat que més t'agrada d'aquest casal.
4: La piscina, perquè fem cabanyes amb les hamaques.
1: Cabanes amb les hamaques, escolta, molt divertit això. I és el primer any que estàs en aquest casal o ja has vingut algun altre any?
4: Ja he vingut algun altre any.
1: I això vol dir llavors també que t'encanta aquest casal, oi?
4: Sí.
1: Què és el que més t'agrada del casal?
4: La platja i la piscina.
1: Molt bé. Doncs continuem amb més participants, amb més membres d'aquí del casal. Molt bon dia, com et dius?
5: Chloe,
1: explica'm, és el teu primer any en aquest casal?
5: Bueno, ahir he vingut aquí.
1: Vas venir ahir, per tant, avui és el teu segon dia del casal?
5: Sí.
1: I estàs contenta, de moment?
5: Sí.
1: Tots aquests nens i nenes que tenim aquí al voltant, ja els coneixies o són amics i amigues nous que estàs fent ara?
5: Alguns són amigues que estic coneixent i alguns que ja els coneix molt de temps.
1: Molt bé. Per tant, tu estàs passant molt i molt i molt bé, oi?
5: Sí.
1: Explica'm, quina és l'activitat? Portes dos dies, per tant portes poquet, però quina és l'activitat que més t'està agradant del casal?
5: La de la piscina, perquè els deixen llevar jocs i allà a la sombra podem jugar els jocs que vulguem.
1: Quina enveja, jo també vull anar a la piscina. Llavors, Ferran, continuo preguntant a totes les nenes que estan fent fila i tot per voler parlar amb nosaltres a Calafell Ràdio. Per tant, molt bon dia, com et dius?
6: Índia.
1: Explica més, el primer dia de casal, el segon, l'any passat vas venir, la setmana passada vas venir, quan has començat?
6: Ahir ja vaig venir i l'any passat també.
1: Molt bé, o sigui que l'any passat vas venir, això vol dir també que t'encantava aquest casal. Quina és l'activitat que més t'agrada de totes?
6: M'han agradat molt els jocs i anar a la piscina.
1: Anar a la piscina, veig que és l'activitat estrella sempre, vagis on vagis, a qualsevol casal, Ferran. Moltes gràcies i continuem. Molt bon dia, com et dius?
7: Laia.
1: És el teu primer any al casal, el teu primer dia al casal, o ja fa anys que has vingut?
7: És el segon any.
1: És el segon any, també. Veig aquí repetidors i de segon any. Molt bé, perquè a més és la tercera edició, si no vaig equivocat, d'aquest casal. Molt bé, explica'm quina és l'activitat que més t'agrada de totes.
7: Fer manualitats.
1: Fer manualitats. Quin tipus de manualitats feu? Explica'm, perquè jo no sé quines manualitats heu fet o fareu. Explica'm quines feu.
7: Hem fet la casa d'app i una càmera, i l'any passat vam fer una medalla i...
1: I què més? Una medalla i què més?
7: I ara crec que també una xapa.
1: Una xapa. I aquestes manualitats que feu després, us les podeu emportar cap a casa o no?
7: Algunes sí i algunes no.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Abans de parlar amb tu, Alejandro, una altra vegada, anem a continuar amb les companyes. Molt bon dia, com et dius?
8: Carla,
1: és el teu primer any al casal o no?
8: No, vaig anar l'any passat.
1: Vas anar l'any passat. I això vol dir també que et va agradar perquè estàs repetint. Quina és l'activitat que més t'ha agradat de totes?
8: La cuina.
1: La cuina? Això no ho sabia. Explica'm, què és el que feu a la cuina?
8: Fem... com... piruletes de xocolata que havíem fet. I... aquest divendres farem altra cosa a la cuina.
1: Molt bé, que interessant. I després això us ho mengeu o no?
8: Sí.
1: I està bo? Us queda bo o no?
8: Sí.
1: Toma ja, quins cuinetes. Molt bé, molt bé. I continuem per aquí. Molt bon dia, com et dius?
9: Claire.
1: Explica'm, si us plau, si és el teu primer dia al casal o si l'any passat ja venies també.
9: L'any passat.
1: I quina és l'activitat que més t'agrada de totes?
9: Maleditats.
1: Manualitats. I de totes les manualitats, ja m'han anat explicant que heu fet xapes, heu fet bandes, heu fet una càmera de fotos, una casa d'app. Quina de totes aquestes és la que més t'agrada?
9: La casa d'app.
1: Com l'heu fet? Explica'm això, perquè això, la casa d'app, jo, si no recordo malament, porta uns globus i és de cartró així ben gran, però això com ho feu?
9: Con un cartó i li posem dibuixos de la pel·lícula.
1: I us ha costat molt fer aquesta casa, o no?
9: No.
1: Molt bé. M'han dit, per això, que no vola aquesta casa. Heu aconseguit que pugui volar aquesta casa o no, de moment?
9: L'hem tirat.
1: L'heu tirat, però no ha volat, oi?
9: Sí.
1: Sí? Sí ha volat? Per qui riuen? Abans de parlar, Alejandro, anem a parlar amb l'últim company de la filera. Molt bon dia, com et dius?
10: Hola.
1: Explica'm, si us plau, si és el teu primer any al casal o si ja has vingut més d'una vegada.
10: Casal.
1: Has vingut ja al casal?
10: Sí.
1: I quina és l'activitat que més t'agrada de totes?
10: Sara.
1: Molt bé. I fas manualitats tu també, com ells i elles, o no?
10: Sí.
1: Quines manualitats has fet? Explica-me-les.
10: Jo i pitós.
1: Ai, sí? Veig que tens aquí una tira. Aviam, explica'ns-la.
10: Torarà o a la casa vitivares comer.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Veig aquí com si fos un horari. Doncs moltes gràcies per voler també parlar amb nosaltres a Calafell Ràdio. Abans d'acabar la connexió parlant amb una monitora, l'Alejandro ens vol dir alguna cosa per tancar ràpid. A veure, explica'm què és el que em vols dir.
11: Per si us heu oblidat, no he dit...
1: Què és el que no has dit, Alejandro?
11: Al de tot, quan acabem de casar, ens anem a casa a menjar.
1: Ah, clar, això és important, perquè sí. Heu de menjar i agafar energia per a l'endemà tornar al venir al casal, oi que sí?
11: Sí!
1: Molt bé, Alejandro. Doncs, per acabar, tenim aquí una monitora. Molt bon dia, com et dius?
12: Aitana, bon dia.
1: Aitana, explica'm doncs, com funciona aquest casal. Primer de tot, com és un dia a dia al casal?
12: Pues, primer de tot, principalment, els agafem a tots i els expliquem què farem cada dia. Sobretot és molt rutinari perquè ells tinguin clar quin és el primer pas després, perquè ells tinguin clar i no es confonguin. Principalment arriben tots els nens, hi ha nens que es queden acollida, que arriben més aviat, però després hi ha uns altres nens que fem el bon dia, cantem la cançó del bon dia i utilitzem sobretot pictogrames perquè ells sàpiguen doncs, quins objectes són, quins noms tenen cada objecte i també passem llista amb les fotos de cada nen. I ells doncs, fan si estan al casal o es queden a casa. Després fem un joc en grup, per exemple avui hem fet el pistoler, el joc dels pistolers. Després fem una fila i anem a la piscina. Dins de la piscina intentem fer jocs dinàmics, com la bomba, pistolers també, l'aranya. Després ens recollim i anem a esmorzar a un pati. Al pati els deixem temps lliure, que ells gaudeixen del temps lliure, i després tornem al nostre casal, que és la sínia. Intentem sempre fer una manualitat i un altre joc, com cuina, jocs d'aigua... Va variant cada dia els jocs.
1: M'explicàveu i abans he vist que és el tercer any d'aquest casal. Com a monitora també és el tercer any o t'estrenes aquest any o vas començar l'any passat? Explica'm la teva trajectòria.
12: Bueno, jo sóc monitora des de fa molts anys, però aquest casal principalment és el meu primer any i monitora de grup també.
1: I explica'm quan va començar aquest casal, perquè la majoria m'estaven dient que van començar ahir. Ha començat aquesta setmana o ja fa setmanes que ho feu?
12: Bueno, el casal va començar dimarts passat, perquè dilluns teníem festa, i portem pues, dues setmanes, una setmana, perdó, al casal.
1: I de moment, l'activitat que estiguis veient, que és l'activitat estrella de totes, els nens deien la piscina, però per tu, com a monitora, quina és la que més valores, potser?
12: Bueno, la veritat és que gaudeixen totes, però la piscina, amb aquest calor i amb la pilota, que treiem més la pilota a la piscina, s'ho passen pipa a la piscina.
1: Això t'anava a dir, perquè està fent molta calor, ara venen dies de més calor encara, una onada de calor. Com us ho feu per mitigar una mica doncs, aquesta xafogó que està fent?
12: Bueno, ho fem tirant, la veritat, perquè hi ha dies que estan més cansats amb la calor, la calor xafa molt, doncs anem fent parades a l'ombra, amb aigua, fem molts jocs d'aigua, també agafem pistoles i anem mullant pel camí, anem parant, sobretot, veient aigua i la hidratació doncs és el més important i fem moltes parades d'hidratació.
1: Clar que sí. Ara sembla que aneu cap a la sínia una altra vegada, oi?
12: Sí, anem a la sínia ara a fer dues activitats.
1: Molt bé. Doncs, Ferran, com veus, tenen aquí uns dies molt ben organitzats. Aquí tinc una mà de nens i nenes que s'ho passen pipa en aquest casal i així ens ho han dit al micròfon. Si us sembla, nois i noies, voleu apropar-vos i ens acomiadem de tota l'audiència dient-los adeu i fins la propera? Sí? Doncs 3, 2, 1...
13: Adeu!
14: Adeu, fins la propera.
1: Molt bé, Ferran, doncs gràcies a tothom i que vagi molt bé. Ja veus que aquí estic molt ben acompanyat i s'ho estan passant pipa.
0: Gràcies, adéu, David. Gràcies a tots els participants d'aquest tercer casal, casal inclusiu intergeneracional del Centre de la Sínia. Us hem ofert aquesta connexió avui a la nostra connexió del dia.
15: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
2: Aquest estiu ens remullem junts.

0: segons si arribem al punt de 3 quarts de 12 del matí. I tot just ara fa 7 dies enrere, la setmana passada engegàvem aquesta temporada radiofònica d'aquest magazín d'estiu de l'Obert per Vacances, i els dimarts aquesta temporada, en aquestes 5 setmanes del mes de juliol, volem parlar d'astrologia, volem parlar des de la veu dels astres amb el nostre col·laborador, amb l'astròleg Miquel Cuadros, en Malinos. Miquel, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Què tal, com estàs? Com va l'estiu? Com va la calor?
1: La calor jo la porto bastant malament.
0: La portes malament, eh?
1: Sí, jo soc més d'hivern que d'estiu.
0: Sí.
1: Tot i que aquest any reconec que la calor està sobrepassant els límits que havia pensat, i és increïble, em costa. Sort que tinc aire condicionat a l'habitació, però si no...
0: Estàs a gust avui aquí? Ara s'està bé aquí,
1: això està fantàstic. Jo recomano que tothom vingui aquí, prendre el matí, prendre el sol...
0: Mira, tenim aquí uns jocs buits, eh? Si les persones volen venir aquí a passar una estona al matí amb nosaltres, tenim jocs per veure com fem el programa aquí en directe. Avui de què parlarem? Ja ho vàrem avançar la setmana passada,
1: sí,
0: de fet.
1: Sí, a veure, jo penso que podíem parlar de l'eclipse solar que es donarà. Perquè, aviam, no és que sigui res excepcional si n'has vist alguna vegada algun. De fet, l'any 2027, cap al 8 d'agost, en tornarà a haver un altre, cap al 2 d'agost aproximadament. Però aquell serà al sud d'Espanya. Mm. Aquest feia 121 anys aproximadament que no es donava a Catalunya. Llavors, clar, és un fet històric per nosaltres. Els que tinguem la bona sort de veure'l, no el tornarem a veure aquí a Catalunya, vull dir que tornarà a haver-hi un grapat d'anys abans que no arribi. Però, clar, estem parlant d'una franja, diguem-ne, molt, molt ajustada. Què trobem amb això de l'eclipsi? Doncs que, clar, aquesta franja comença, que agafarà des de Galícia, anirà baixant de forma, diguem-ne, cap al País Basc, cap a una part d'Aragó, agafarà una part de València i agafarà la part sud de Catalunya. Mm. Llavors, nosaltres estem dins d'aquesta franja. L'eclipsi és una cosa excepcional. Mm. O sigui, excepcional a nivell astrològic, eh? Perquè indica nous cicles, indica nous començaments, indica etapes de reinicis de persones i de reinicis de coses. A les franges ens afecta, doncs ens afecta més que en aquest cas la part del sud de Catalunya, doncs hi haurà canvis potser més importants. Per bé, em refereixo en el sentit que poden haver-hi coses que a nivell tecnològic doncs puguin tenir doncs una miqueta més d'activitat, més de dinamisme. Això ajudarà que les comarques del sud de Tarragona tinguin aviat doncs una miqueta més de motivació i d'innovació. I les de Barcelona i Girona veuran només una part parcial d'aquest eclipse solar. Nosaltres el veurem total. Si anem a la platja, el veurem total.
0: Estem en una d'aquestes zones doncs, que es veurà bé aquest eclipsi. Comencem pel principi, de fet. Què és un eclipsi? Quan parlem d'un eclipsi de sol, de què estem parlant?
1: Un eclipsi de sol estem parlant de l'alineació del sol, la lluna i la terra. És a dir, aquesta alineació vol dir que nosaltres a la Terra veurem com la lluna i el sol es posen conjuntades. Conjuntades vol dir que estaran pràcticament al mateix grau, minut i segon, diguem-ne, d'ubicació. Aleshores, nosaltres també tenim la mateixa posició. Des del lloc on estem nosaltres, des d'aquí, hi ha uns 4 graus de diferència amb l'horitzó, que és, diguem-ne, el sol estarà molt, molt, molt baixet. Recomanaria que anéssim a la platja a veure'l. Però què passa? Que quan hi ha un eclipsi total de sol és perquè, d'alguna manera, els animals, tot el que ens envolta, la natura, el que vivim, ho vivim de forma, en segons, excepcionals. Perquè no dura gaire, eh? Dura molts pocs minuts. Comença, sí que comença la fase, doncs, a les 19:35 aproximadament, i vindrà a acabar, ho dic així a ull, sobre les 20:56. Però la franja, diguem-ne, d'eclipse total solar és quan el sol, la Terra i la Lluna estaran perfectament ubicats a la mateixa línia, i això serà aproximadament cap a les 20:35, aproximadament.
0: Per la qual cosa, l'excepcional és que la Lluna taparà el sol.
1: Taparà el sol.
0: Per la qual cosa es farà mig de nit, podríem dir.
1: Es farà de nit. Però nosaltres no tindrem la bona sort de veure-ho molt d'estona, perquè, de fet, serà entre un minut 16, el que dura aquest eclipse total, i nosaltres, des d'aquí, la franja en què estem, que estem una miqueta més ja en el límit, tindrem 35 segons per poder-lo visualitzar bé, evidentment amb ulleres homologades,
0: ara
1: jo recomano.
0: Parlarem, sí.
1: Sí. Però som molt poqueta estona. El que passa que l'eclipse solar afectarà, per exemple, astrològicament, a les persones de signe de lleó, bàsicament, perquè succeeix en el grau 20, aproximadament, 0,2 minuts del signe de lleó. Per tant, persones nascudes a signe de Lleó que tinguin el sol ubicat en aquell grau i minut, en aquestes afectarà moltíssim. Llavors s'ha de veure com afecta això a la persona, en la seva carta natal, en el seu camí de vida.
0: Ara parlarem de l'afectació, diguem, sí, també astrològica. Però clar, deies, és un esdeveniment excepcional, especial, perquè des del territori això no passava des de feia 121 anys,
1: 121
0: no?
1: anys.
0: I no tornarà a succeir d'aquí a molts més, també.
1: A molts més, 100 i escaig anys més.
0: I el que deies, estem en una zona privilegiada, on podrem gaudir doncs, plenament de l'eclipsi, i això no és així a tota Catalunya.
1: No és així a tot Catalunya. Les comarques de Ponent també el podran veure, però tindran menys espai de visualització. La zona més afortunada serà la zona que toca cap a Cambrils, tot això que toca entre Salou, Cambrils, Tortosa, l'Ampolla. Aquests llocs seran els més afortunats. I, de fet, nosaltres també ho estem dins d'aquesta zona. Per tant, ho podrem gaudir. I, de fet, jo recomano que la gent vagi a la platja a veure-ho, que vagi amb temps, i que es prepari per veure una cosa excepcional que durarà molt poquet, però que... És curiós, els ocells deixen de cantar, els animals es senten desorientats, tendeixen a haver-hi una sensació d'incertesa perquè de cop i volta els hi ve la nit. I dura molt poc, però hi ha aquest tipus de sensació.
0: És com si la natura tot es paralitzés, no? Durant aquests segons, sí, o aquests minuts que,
1: correcte,
0: durarà aquest eclipsi.
1: Correcte.
0: I suposo que quan això hagi passat, doncs tot intentarà anar tornant a la normalitat.
1: Quan es va acabant l'eclipsi, que serà aproximadament cap a les 20:45, aproximadament 45 i 6 minuts, que ja començarà a marxar, doncs començarem a veure que ja comença a veure una miqueta el sol, fins que realment, doncs, a les 9:04 de la nit, el sol ja deixarà, diguem-ne, també deixarà d'haver-hi l'eclipse i s'acabarà de posar.
0: Anem per aquestes dades, no? Això serà el dia dimecres 12 d'agost.
1: 12 d'agost.
0: És a dir, ens queda un mes i escaig.
1: Realment.
0: És un eclipsi total de sol, val? I això quan passarà? Sobre quina hora?
1: Això començarà aproximadament, per nosaltres, començarà sobre les 7:35 de la tarda i 6 minuts, aproximadament. Aleshores, això es mantindrà fins a les 20:45, aproximadament, que serà quan hi haurà el màxim d'esplendor d'aquest eclipse, i cap a les 8:56 de la nit, aquest eclipse acaba desapareixent, i ja, doncs, bueno, el sol ja torna a la seva normalitat, que sempre hi ha estat, però per nosaltres torna a la seva normalitat.
0: Però en aquell moment en què la Terra, la Lluna i el Sol estan totalment alineats, això
1: alineats,
0: és qüestió de, què, 35-40 segons?
1: Això és un minut 16 segons.
0: Un minut 16 segons?
1: Sí. Nosaltres, malauradament, com que estem fora una de la franja, ho veurem en 35 segons.
0: Val.
1: Aproximadament, eh?
0: Clar, el que es trobi exacte en el punt clavat...
1: Sí.
0: Durarà un segon.
1: Durarà res, uns segons. Serà un mig sospir, com que diríem, no?
0: Hem de notar alguna cosa especial?
1: A veure.
0: Els efectes. Anem a parlar dels efectes. Ara,
1: sí,
0: ens deies la natura, no? Els animals, doncs, com que modificaran, doncs, una,
1: sí,
0: miqueta el seu comportament.
1: Sí.
0: L'ésser humà, a veure, això com ens pot afectar?
1: A veure... antigament es deia, a les cultures antigues, es deia que els eclipses produïen por, incertesa, desconeixement, i feien que les persones no tinguessin estats d'ansietat, d'angoixa, que es pensaven que el món s'acabava. Avui en dia, afortunadament, doncs, la ciència ens ha permès, d'alguna manera, entendre què és el que succeeix a la natura. A nosaltres, a les persones, ens pot afectar en funció del signe de naixement que tenim. Per exemple, una persona que ha nascut en el signe de Lleó o que té un ascendent a Lleó sí que estarà més afectada per aquest eclipse. Però aquest eclipse afectarà en funció dels diàlegs, o sigui, dels aspectes que els planetes tenen entre si. És a dir, nosaltres veiem l'univers i veiem que a la nostra, al nostre sistema solar tenim X planetes. Aquests X planetes tenen uns espais, unes distàncies determinades, que es medeixen en graus, minuts i segons. Aleshores, per exemple, nosaltres diem que una conjunció és quan un planeta està molt enganxat a un altre, com serà el cas del Sol i la Lluna el dia 12 d'agost. I això en diem conjunció. Per què? Perquè s'alineen. Llavors, quan que la conjunció és partil, que diem nosaltres, vol dir que és ajustada, és quan succeirà l'eclipse. A les persones que tenen aquest signe de Lleó, o que tenen l'ascendent Lleó, si els hi recau en el grau 20 aproximadament del signe de Lleó, que és quan succeeix aquest eclipse en aquest grau del signe zodiacal, en aquestes persones els hi pot afectar en el temperament, en el caràcter, en la personalitat durant, bueno, durant aquells segons, però els hi pot portar canvis importants durant el dia. I també Diuen, s'ha per veure, jo no he tingut l'oportunitat de comprovar-ho, diuen que això els afectarà, diguem-ne, com actuaran durant l'any d'una forma potser més sorpresiva.
0: És a dir, és temporal en alguns aspectes, sí, però també amb repercussions al llarg de tot l'any.
1: Sí, correcte. Llavors, clar, els altres que es veuran, diguem-ne, una mica afectats seran els oposats, que seran les persones del signe d'Aquari. Perquè el signe d'Aquari, d'alguna manera, està a la part oposada a Lleó. I llavors és quan el Sol, d'alguna forma, apaga tota la lluminària en el moment de l'eclipse i els aquari quedaran també completament tancats. Llavors, pels aquari serà un moment d'incerteses, bàsicament.
0: Doncs els nascuts o amb ascendent de Lleó, sí, i els aquari, eh?
1: I els aquari seran els més afectats.
0: La, sí, resta què?
1: La resta, a veure, jo el disfrutaré molt, el que ho diré molt. Jo tinc ascendent Lleó, per tant, el disfrutaré molt. I la veritat és que la resta, doncs, jo penso que ho viuran com una cosa excepcional. De fet, és important que es gaudeixi, no es repetirà, podrem veure l'anell solar quan s'està a punt de fer l'eclipse ja definitiu, o sigui, ja la totalitat. En els científics els serveix molt perquè poden veure, doncs, les explosions que es fan en el Sol, a la part externa del Sol, i per les persones de nosaltres que estem per allà mirant-ho, no ens afectarà massa, realment. O sigui, és a dir, afecten més els eclipses lunars que els solars.
0: Hi ha alguns mites, algunes creences, quan això succeeix? Clar, ara tenim respostes científiques. Antigament, sí, imagino que fa molts anys enrere no, sí, hi havia tanta, no, informació. Clar, això, doncs, podria sorprendre, no?, a la humanitat, i vincular-ho, doncs, amb aspectes, no sé...
1: Negatius,
0: no?
1: Si ha ido la luz...
0: Clar, quan tot es fa fosc, quan no tocaria, clar, això es pot vincular una, no sé,
1: maleficis, malediccions,
0: sí,
1: aquestes d'aquest tipus.
0: Exacte.
1: Sí. Aleshores, què passava en aquelles èpoques? Pues que imagino que les persones que vivien des de tan a prop, doncs, pensaven que era la fi del món. I sí que durava molt poc, però era tant l'esverament que agafaven que alguns se suïcidaven. I es donaven fets, doncs, inclús de coses molt, molt fora de lloc. Avui en dia, afortunadament, això ja no succeeix. Sí que és veritat que es diu que quan hi ha un eclipse solar en la zona d'un efecte, aquelles zones del planeta que es veuen afectades estaran més influenciades per aquell eclipse total de Sol i farà que les coses que siguin aparentment, diguem-ne, novedoses, comencin a agafar força, comencin a agafar cos. Però per què? Perquè estaran el signe de Lleó, que és un signe expansiu, és un signe d'il·lusió, és el signe solar, per excel·lència.
0: Potser des de l'astrologia, evidentment, no es deuen fer alguns rituals al voltant de l'eclipsi, però potser, doncs, en altres creences sí que es deu fer alguns,
1: sí,
0: rituals, no?
1: L'astrologia no fa rituals, els astròlegs, això, bueno, vaja, jo sóc dels que no els faig, n'hi veuran que suposo que sí. Jo, això dels rituals, no hi soc avesat. Però sí que és veritat que hi ha persones d'altres pensaments filosòfics, potser inclús metafísics molt més ocults, més ocultistes, que sí, que fan rituals perquè les coses els hi vagin bé, perquè se'ls hi posin de cara, perquè els mals esperits els hi marxin, etcètera. Cosa que, bueno, que és respectable, perquè jo crec que hem de respectar l'opinió i els valors de cadascú sempre i quan no interfereixin els dels altres.
0: Des de l'astrologia no ho vinculem, no?
1: Cap mena de maledicció ni res vinculat a això. Sí que és veritat que nosaltres diem que quan es troba, per exemple, aquest eclipse solar total, com es donarà el signe de Lleó, sí que diem les persones d'aquest signe es veuran afectades positivament, no negativament. M'explico?
0: Estaràs d'acord que està generant molta expectació, com un esdeveniment, sí, no sé, bé, gairebé com el Tour de França que ha passat ara gairebé per aquí fa unes hores.
1: Clar, però és normal. Pensa que de Catalunya, si volen veure bé, hauran de desplaçar-se cap a les Terres de Tarragona i cap a les Terres de l'Ebre. Si no, doncs, els serà molt difícil de veure, hauran una petita part només.
0: Clar, s'ha parlat de preparar, doncs, els serveis, el turisme, no?, els allotjaments, sí, com una, sí, avalanxa que ha de venir cap aquí.
1: Sí.
0: Jo, la veritat, m'ho he mirat des de la distància i amb precaució, perquè no ho tinc del tot clar que això pugui despertar, doncs, aquesta mobilització cap aquí al nostre territori, no?
1: A veure, jo crec que hi haurà més sorpresa dels que ens pensem. És a dir, penso que hi haurà més gent de la que pensem que vindrà a visualitzar-ho. Però d'aquí a que siguin tants milers de persones, jo ho veig complicat. No vull dir que no pugui ser, eh? Però desperta expectació a la gent que tenim interès en aquestes coses, però una persona que va pel carrer normalment, sí, li queda la curiositat, però, a veure, jo recomano, i ho dic de veritat, recomano que es visqui. perquè és una vegada a la vida. Mm. L'altre la viuran al sud d'Espanya, cap a Andalusia. Per tant, s'han d'esperar l'any que ve. I si han de fer 1000 i escaig quilòmetres, val més que en facin 200 i que vinguin cap aquí.
0: El més espectacular d'aquest esdeveniment és lo visual, no? Evidentment,
1: sí, visual.
0: Aquest fet. Però
1: sí.
0: Compte, perquè s'ha de tenir en compte, doncs això, unes precaucions,
1: sí.
0: I no mirar mai directament
1: mai.
0: En l'eclipsi sense cap mena de protecció.
1: És, si ho fem és un error perquè ens crearem problemes de vista. Mm. És a dir, no ho tenim massa en compte, però els oftalmòlegs recomanen que les persones, quan vulguin mirar l'eclipsi de sol, es posin ulleres que siguin polaritzades i que siguin comprades en llocs que sàpiguen que tenen la seguretat de que tenen les normatives ISO adequades. Perquè, si no, la persona pot tenir problemes visuals que, aparentment, no pots notar-ho al moment, però després et portaran problemes visuals amb el llarg del temps.
0: Mm-hmm. Clar, tinc entès que des dels diferents ajuntaments on passa aquest esdeveniment ja s'estan repartint, o ja ha previst repartir ulleres doncs que siguin usades, no?
1: Per, sí.
0: I que protegiran la vista, els ulls,
1: sí.
0: De l'esdeveniment i dels possibles mals que pugui ocasionar.
1: A veure, és que això és necessari. Abans, quan volíem veure un eclipse parcial de sol, jo recordo que en havia vist algun i agafàvem vidres de soldador. És a dir, agafàvem un vidre de soldador i amb el vidre de soldador vèiem, i el podíem veure.
0: Mm.
1: I es veu bé, perquè són vidres especialitzats.
0: Es veu bé, perquè jo sí que he tingut alguna careta aquestes de soldador en les meves mans,
1: sí.
0: Doncs per aquesta finalitat, i allò és molt, molt, molt negre i allò...
1: Sí, sí, però...
0: Gairebé no deixa veure
1: no, però
0: res.
1: Veuràs un disc de color groc-verd,
0: sí.
1: Molt, molt curiós, perquè és el tipus de vidre que hi ha, i veuràs que de cop i volta quedarà enfosquit. I no veuràs res en uns segons, i llavors tornes a veure que comença a marxar. O sigui, el bonic amb aquests miralls, amb aquests vidres, és que ho veus quan comença i quan acaba.
0: Hmm. I compte, perquè jo de retirar aquesta protecció, res, encara que sigui unes dècimes,
1: no
0: un segon, això no s'ha de fer
1: no
0: mai.
1: De fer mai.
0: Allò que és un moment i no passarà
1: no,
0: res. Compte,
1: no,
0: eh?
1: No.
0: Compte.
1: No s'ha de fer mai. Jo recomano que si poden portar ulleres adequades, polaritzades, amb la seva normativa adequada, que no són cares, i si els ajuntaments les legalen, doncs perfecte, jo diria que se les posin i no se les tenen fins que s'hagi acabat l'esdeveniment.
0: Hmm. Nosaltres ja tenim uns anys, Miquel.
1: Sí.
0: Jo recordo haver de petit que ha passat algun esdeveniment. A veure, n'hi ha diferents tipus d'eclipsi,
1: sí.
0: N'hi ha parcials,
1: en
0: aquest
1: no,
0: serà
1: sí.
0: Total, depèn
1: sí.
0: Del punt on et trobes.
1: Correcte.
0: I recordo això, aquestes precaucions, no?, que es tenien que prendre a l'hora de visualitzar aquell esdeveniment, no?
1: Sí, però la nostra ignorància ens feia fer servir a vegades radiografies.
0: Sí, sí, sí.
1: Ens feia buscar vidres una miqueta fumats.
0: Ulleres de sol, sí. Potser 3 o 4 superposades.
1: Exacte.
0: Per... No, amb això segur que...
1: Exacte,
0: que...
1: I no. No, no és el seu. Això acaba passant factura, i en aquest sentit, jo ja dic, aquest eclipse total a mi em fa molta il·lusió de veure'l, no em tornaré a veure cap més, vull dir, per l'edat que tinc ja serà impossible que el pugui veure, i per tant l'intentaré gaudir, baixaré a la platja, el gaudiré, el disfrutaré, i evidentment doncs recomano que la gent que tingui intenció de voler-lo veure, que s'hi acosti, que vagi a la platja, que s'hi estigui estona, que s'hi passi des de 7:45 de la nit, que començarà fins a les 9 de la nit aproximadament, i si tenim la bona sort de que no hi ha cap núvol i tenim un dia fantàstic com estem tenint aquests dies, no hi haurà cap problema per visualitzar-lo.
0: Hem d'anar acabant, perquè això de la ràdio sempre, ja ho saps, passa volant. Una recomanació final, un consell, o sobretot això, recordar que és un esdeveniment únic, que no
1: sí.
0: Passarà i molts anys, que no
1: correcte.
0: Tindrem l'oportunitat de repetir-lo i que no se'l perdin, sobretot.
1: Sí, jo recomanaria que no s'ho perdin, perquè si se'l perden, sempre quedarà la recança de dir, ostres, no hi puc veure. Això és quan passa com quan passa un estel, que diem, ostres, ha passat el Halley, ha passat el Tol. Si no el veus, sempre dius, ostres, no el vaig veure, no? M'hagués agradat veure'l. Jo recomano que el vagin a veure.
0: Doncs des de la veu dels astres, aquí els dimarts a l'Obert per Vacances, amb Miquel Quadros Malinos, que ens parla doncs d'astrologia. T'esperem dimarts vinent, Miquel.
1: Doncs moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu. Bona setmana.
1: Bona setmana.
0: Adéu-siau.
2: Obert per Vacances, el programa de Calafell Ràdio que baixen

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara...
2: Calafell Ràdio.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977-69-44-44.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

0: 12 i 8 minuts, vinga, entrem a la cuina de l'Obert per vacances. Com sempre, a l'estiu no hi pot faltar la gastronomia, la cuina, aquí en el nostre programa, el magazín d'estiu Obert per vacances, i aquesta temporada amb el Josep Martí. Ho farem possible. Ho he dit bé, oi, Josep Martí?
1: Josep Anton Martí, però bueno... Ja
0: és
1: està,
0: que ara ho he dit de memòria, i és que, clar, portem avui el segon espai, no el tinc el nom així com molt familiaritzat, i a vegades em quedo amb la sensació, dic, he posat la pota o no l'he posada? Bueno, però mira, escolta'm...
1: Tu tranquil, que per ficar la pota ja estic jo.
0: Ja estem tots, escolta'm. A veure, què prepararem
1: mira,
0: avui?
1: Mira, avui tenim uns canelons de peix i marisc. És un plat que bueno, jo ho feia servir com a primer, com a entrant, però també es pot fer... com a aperitiu. Això ja ho aniré dient quan acabem el tema aquest, les variacions que té aquest plat, no?
0: Home, uns canelons de peix o marisc és un plat, jo entenc, contundent, completet, per la qual cosa, a vegades, doncs així com a aperitiu, però bueno, sobre gustos, saps allò? No hi ha res escrit. Doncs vinga, anem a parlar d'aquests canelons de peix i marisc.
1: En primer lloc, demanar disculpes a l'audiència, perquè l'altre dia segurament pels nervis, pel primer programa, a lo millor es va entendre a veure el tema del ceviche i tot això, meva culpa, però...
0: Tranquil, disculpa, et queda. Anem passet, passet, tranquil·lament. Correcte. Parlem avui d'una recepta i així tenim el temps just, doncs, per anar explicant pas a pas aquesta recepta. Per on hem de començar? Doncs hem pels ingredients, suposo, no? O per on vols començar?
1: Jo començaré amb els ingredients, però pas a pas, depenent de tots els ingredients que porta això, que ja us ho aniré dient, va? Per no liar-vos.
0: Vinga.
1: El primer que farem serà, en tindrem 8 plaques de canaló, uns 300 grams de peix variat, que serà just, rap, llenguado... De vegades també, saps què passa? Que a casa, doncs, hòstia, ens ha sobrat un tros de just. Doncs hi traiem la pell, l'emboliquem i ho fitem al congelador. Una pota de pop, que d'aquella manera l'emboliquem també. Quan ja en tenim més o menys uns 400 grams de producte d'aquest blanc, de peix blanc, doncs, només treure-ho i aprofitar-ho perquè aquest és un dels plats que serveixen per això, no?
0: O si anem al mercat, doncs a veure quina és l'oferta del dia, el producte del dia, depèn de temporada, doncs podrem trobar una cosa o una altra.
1: Això, sobretot peix blanc, no? Què farem? Doncs el lluç, el rap, unes gambes, aquelles que ja les pelem. A mi m'agrada molt la gamba llagostinera, que aquest tipus de gamba, doncs sobretot sempre fixeu-vos que sigui congelat a bord. No, que no sigui congelada a terra. És una gamba que és boníssima per mi, el que passa que no té el gust, per exemple, del cap, no, però la carn és espectacular. L'únic que passa que s'ha de treballar una mica, s'ha de descongelar aquesta gamba, treure-li la pell tota i també treure-li l'intestí que ho té a dintre. Simplement agafem un ganivet, ho tallem per sobre i ja fiquem la punteta del ganivet a dintre i ja veureu que surt el budell que està ple de sorra. Una vegada tenim això ja, aquesta gamba la podem fer servir per un munt de coses, per fer-la a l'ajillo, per fer-la en aquest cas amb això, no? Una vegada tenim això, també tindrem uns mig quilo de musclos. Tota aquesta preparació que fem ara és important tenir-la hores abans feta o un dia abans, no? No passa res.
0: Estem parlant del farcit.
1: Correcte.
0: Del que anirà dintre del canaló.
1: Correcte.
0: Per la qual cosa, fer-ho amb hores prèvies o el dia abans, doncs també
1: això mateix,
0: ens anirà
1: perquè a vegades no en tenim temps, no? Doncs, què farem? Una cassola amb aigua, no molta aigua, i posarem allà unes verdures, les que tingueu per casa, doncs una mica de porro, pastanaga, ceba, llauré, uns grans de pebre negre, un raig de vi blanc, si voleu. No, quan diem vi, alcohol, amb el tema del menjar, no patiu per la canalla, perquè això, tot el que vull marxa a l'alcohol, no? Una vegada tenim aquestes verdures, arrenquem a bullir, deixem bullir 3-4 minuts perquè treguin el gust i allà sí que ja hi posem tots els peixos aquests, que els deixarem bullir 4-5 minuts com a màxim i apartarem aquesta cassola amb el peix a dintre. Ho deixarem refredar ja. Quan ja ho tinguin refredat, ja ho treurem, posarem amb una safata, ho filmarem, en el cas que ho fem un dia abans, i ho tindrem allà. Segon pas. Barrejarem tots aquests ingredients, tots aquests peixos, el dia següent, els barrejarem tots, ben trinxadets. Si teniu la màquina aquella, la 1, 2, 3, aquella que tenien abans, bé, si teniu una picadora, però no que no quedi molt esmicolat, val? El que fem, volem fer és la farsa. La farsa vol dir un farcit, no?
0: Sí.
1: Una vegada tenim això, què ho farem? Amb tàperes, cogombres agredolces, un parit de pasta

0: La vinagreta.
1: Per últim, amb els colors que té aquesta vinagreta, ja veureu que us queda un plat superguapo i molt bé. Variacions. Doncs amb aquesta farsa que tenim, que hem fet els canelons, doncs això també ho podem fer d'aperitiu. O el mateix caneló, tallant-lo de 3 o 4 talls, posem en una torradeta, fent la mateixa operació de maionesa, ketchup i caviar, i ja en teniu una torradeta amb això. Podeu fer-se unes tartaletes també amb això, fer la mateixa operació, o la que ja vulgueu, o uns tomàquets farcits amb això, o uns ous sense el rovell, ja cuits, també ho podeu fer així. O sigui, és una farsa que...
0: Sí, que té moltes possibilitats, no només en el caneló, sinó que això també la podem presentar d'altres maneres.
1: Correcte, pues ja està.
0: Doncs entenc que això no cal... O sigui, del temps, no? Temperatura ambient. No cal escalfar-ho ni tampoc refredar-ho, no?
1: El caneló, mentre prepareu la maionesa i això, que ja ho teniu fet, està bé posar-lo una miqueta a la nevera, perquè agafi una miqueta de cos i després amb l'espàtula no se'ns trenqui ni res per posar-lo al plat. Doncs fins aquí...
0: Aquest canelons de peix i marisc amb el Josep Martí, que ens acompanya aquí en aquest espai de cuina de l'Obert per Vacances. Ens retrobem, a veure, avui som a dimarts, que ja no sé ni quin dia som. El dijous tenim nova cita amb la cuina.
1: El dijous, sí.
0: Gràcies, senyor. Josep, que vagi bé.
1: Moltes gràcies. Adéu.
2: D'11 del matí a 1 del migdia.

0: També al llarg de les dues hores de programa de l'Obert per Vacances tenim cançons, música, èxits de l'actualitat, com aquest de Bibi Rexha amb col·laboració amb David Guetta, Sad Girls. Noies tristones, no volem veure ningú trist ni trista, eh? Amb aquesta cançó hem arribat ara mateix a les 12 del migdia amb 28 minuts.
1: Obert per Vacances, les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
0: I cada dia en el nostre programa, en els últims 30 minuts de l'Obert per Vacances, aquest magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv, tenim l'espai Emergents. Ja sabeu que Emergents és el programa que cada dissabte al llarg de la temporada que hem deixat enrere, el David Burillo ha entrevistat, ha parlat, ha tractat els nous artistes que es van obrir

0: pas en el panorama musical català. I aquestes entrevistes cada dia tornen a ser protagonistes a l'Obert per Vacances. Avui el protagonista és l'Àlex Férez.
1: Què passaria? Una col·laboració entre Àlex Pérez i Ginestà. I precisament a l'entrevista d'aquesta setmana tenim a l'Àlex Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: En breus parlarem del teu nou senzill Dies Millors. Abans, però, per qui no et conegui, qui és Àlex Pérez?
2: Doncs és una pregunta complicada de respondre. Si l'hagués de respondre així ràpid, doncs sóc un noi de Vidreres que porta tota la vida fent música i que he tingut la sort que, evidentment, després de molts anys de picar pedra, dia d'avui m'estic podent dedicar a la música en molts dels seus àmbits, perquè bueno, he acabat sent productor musical treballant amb diferents artistes, també sóc compositor, tinc el meu propi projecte, que és el que estaves comentant ara, no? On canto les meves pròpies cançons, també sóc professor del taller de músics, bueno, faig moltes coses al voltant de la música i jo crec que això és probablement una de les coses que més em...
1: De fet, Àlex, això és el que et volia preguntar ara, perquè de ben petit ja estudiaves música clàssica al conservatori. Topes amb el jazz sí. I més tard acabes estudiant sonologia. Allà descobreixes el món de la producció i acabes escrivint per altres artistes de la talla com Miqui Núñez, per exemple. I comences també a produir la teva música. Explica'ns d'on ve aquest vincle amb la música des de ben petit.
2: Doncs és curiós perquè el meu vincle amb la música, pel que m'expliquen els meus pares, és des de gairebé que aprenc a caminar, no? Els meus pares se'n van adonar, no?, que aquells regals de Reis que arribaven, que venien en forma d'instrument, eren els que més m'agradaven. Uh-huh. I després va passar una cosa molt curiosa, que quan jo tenia només 3 anys, ja et dic, tot això jo no me'n recordo, però els meus pares m'ho expliquen, no?, que quan tenia 3 anys ens vam mudar de poble, ens vam canviar de poble, i a la casa on vam anar a viure hi havia una guitarra. Uh-huh. I els meus pares la van deixar algun lloc, jo la vaig veure i van veure el meu interès. I em van apuntar a unes classes que es deien iniciació a l'art o alguna cosa així, on pintàvem i fèiem música i no sé què, i la profe li va dir, no, aquest nen li encanta la música. I des dels 4 anys vaig començar a estudiar música super petit. I el guai és que mai ha sigut una cosa que ningú m'hagi forçat. Els meus pares sempre han deixat que el camí fos el que jo triés. I la veritat és que tinc molta sort amb tots els professors i professores que m'han acompanyat, que han fet que el més important amb la música de petit és que te l'ensenin a estimar. I això és el que ha passat.
1: Vaja, que portes la música a dins. També et volíem preguntar, sí. Àlex, que com és passar d'explicar històries en cançons que cantarà una altra persona a ser tu qui la canta? Ho escrius i ho composes des d'una altra manera, des d'un altre lloc?
2: Sí. És molt diferent. Sí que és veritat que la meva manera d'entendre la música ha fet que jo sempre que hagi escrit una cançó que canta un altre artista, mai l'he escrit jo sol a casa. És a dir, no sóc aquell tipus de compositor i la dona un artista i aquell artista la canta, sinó que jo sempre he creat amb els artistes. És a dir, els cantants que cantaran les cançons estan a l'estudi amb mi i ells són els que porten la idea inicial i jo simplement sóc una mena d'acompanyant, no?, d'ajudant que ajuda a arribar a aquella cançó a bon port. No? Aleshores, quan fas aquest paper és molt còmode perquè d'alguna manera jo em trec tot aquest pes de saber que aquella cançó jo no l'he de defensar. No? I això em permet crear des d'una no pressió on jo crec que arrisco una mica més. No? I amb mi, amb el meu projecte, no ha sigut fins aquest últim disc que publicaré ara d'aquí molt pocs dies, que no he sigut capaç de desempallegar-me d'aquesta pressió. No? És la primera vegada que he escrit les cançons com he volgut, però sí que és veritat fins que el dia d'avui les veuetes del meu cap parlaven molt quan escrivia per mi, no? I entraven les pors, les inseguretats, i per sort cada vegada menys.
1: De fet, ara ens acabes de fer una pinzellada de la pregunta que t'anàvem a fer a continuació, perquè, Àlex, t'hem de dir que més d'una vegada acomiadem el programa amb la cançó Adeu, una col·laboració preciosa que vas treure el 26 de gener amb Eva Sola. Ja van 2 senzills en el que portem d'any i sabem que ens tens preparat un nou àlbum i ara ens ho comentaves. Què ens pots explicar d'aquest? Com sonarà? Haurem d'esperar gaire?
2: No, mira, el disc surt ara el dia 19, el dia 19 de març, i serà un disc d'11 cançons, de les quals algunes ja les heu pogut escoltar, com per exemple Veu, no?, com comentaves, o Què passaria amb Ginestà, o aquest últim senzill, Dies Millors, però venen 7-8 cançons noves, i bueno, jo crec que és el... podríem dir que és el meu disc fet amb més consciència, un disc que he estat fent en un any i mig de feina constant. Fins i tot vaig deixar de treballar com a productor i compositor per centrar-me en el meu disc, i aleshores jo crec que bueno, podreu descobrir probablement... de fet, he descobert jo mateix la meva veu com a artista, he descobert el que m'agrada i m'he trobat molt còmode. I és un disc que es diu Ara, i jo crec que el seu nom porta implícit moltes coses, i jo crec que és molt més interessant que el pugueu escoltar que no pas que us expliqui de què va, perquè al final el que estan passant amb les cançons d'aquest disc, i jo crec que és lo interessant, és que cadascú se les fa seves, no? Que cadascú impregna la seva vida a les meves cançons, i això crec que és el que és més poderós de la música, no? Per exemple, aquesta cançó que dius de Déu, no? Tanta gent m'ha escrit explicant-me històries tan diferents, no? Per algú ha estat una cançó molt dura, per altres una cançó que l'ha ajudat molt. Aleshores, aquest és el poder de la música i aquest disc busca ser això, no?
1: I a part de que estarem ben pendents de quan treguis aquest àlbum, a part d'això, et podrem veure en algun concert?
2: Sí, i tant. El 25 d'abril començarem la gira d'aquest disc Ara, de presentació. Farem el concert de presentació al Festival Recòndit, a Esponellà. Serà un concert gratuït, evidentment amb la banda, com tots els concerts que faig, amb la meva banda que m'acompanya de músics increïbles. I a partir d'aleshores anirem fent concerts que anunciarem ben aviat, que encara no puc dir, però bueno, entre maig i juny em podré veure a 4 o 5 llocs diferents, o sigui que ben pendents de les xarxes, aquest primer concert del 25 d'abril, però en vindran molts més, i tant de bo pugui acostar-me.
1: Ui, Àlex.
2: Molta il·lusió, la veritat.
1: Àlex, que se t'ha tallat, però bé, ens estaves explicant que et podrem veure, tindrem l'ocasió de veure't en més d'una ocasió. Per tant, ara sí, estem a punt de sentir Dies Millors, que és l'última cançó que vas treure el darrer 5 de març. Explica'ns una mica què vols explicar amb aquest tema.
2: Aquest tema és una miqueta el que explica l'origen del procés d'aquest disc. Aquest disc neix en un moment de jo sentir-me una mica perdut en molts aspectes. I de sobte les meves mànagers, l'Alba i l'Olivia, que a més són les meves amigues, que això és una cosa molt, molt bonica i que tinc molta sort de poder dir, em van dir, ostres, Àlex, tanta gent ens dona la sensació que quan tu escrius les teves cançons no acabes de trobar-te tu mateix i estàs com desdibuixat, no? Per lo que et deia d'aquestes inseguretats i les veus del meu cap, no? I vam tenir una conversa així profunda i complicada, on em vaig adonar que és veritat, no? Que havia de ser més sincer a mi mateix a l'hora de fer música i que havia de fer allò que volia fer, no? Llavors, evidentment, se'm va venir el món a sobre i va ser complicat, no? I aquesta cançó parla d'això, d'aquells moments a la vida on el cel s'ennuvola i les coses són complicades, però tu, en el fons, fins i tot en aquell moment de dificultat, saps que vindran dies millors, no? Que saps que aquells núvols són temporals i fa falta que hi siguin, però que els podrem anar apartant, no? I aquesta cançó és l'inici de desbloquejar tota aquesta cosa que tenia i és l'origen d'aquest disc. Per això és una cançó tan important per mi, però bueno, jo crec que la gent se la pot fer seva i cadascú amb les seves històries, perquè a tots ens passa, no? Això que sentim que tot es complica, però en el fons sabem que podem anar millor.
1: Oh, i tant. Doncs, Àlex, gràcies per estar avui amb nosaltres a Calafell Ràdio. Una abraçada i que vagi molt bé. Estarem molt pendents del teu nou àlbum.
2: Perfecte, moltes gràcies. Tant de bo poder venir aviat a cantar-vos al vostre poble.
1: Molt bé. Aquí, a veure si es pot muntar i es fa realitat això. Que vagi molt bé. Una abraçada. Perfecte.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Doncs segons arribem al punt de 3 quarts d'una del migdia.
1: Obert per vacances.
0: I com sempre en el tram final del programa, arriba el nostre semàfor, és el semàfor de l'estiu. Ja sabeu que sempre a través d'aquest semàfor valorem amb els tres colors l'actualitat de les últimes hores. Doncs, com sempre, tenim la notícia de color vermell, seria la notícia negativa del dia, la de color groc que tenim doncs allà situada entre el bé i el mal, i la de color verd, la notícia positiva del dia. O una de les positives. A vegades ens costa, de trobar aquestes notícies bones del dia, i de vermelles en tenim moltíssimes. I la de color vermell del semàfor de l'estiu d'aquest dimarts parla de l'onada de calor que continua passant factura a Catalunya. Només aquest dilluns es van arribar a declarar fins a 65 incendis arreu del país, una xifra que evidencia fins quin punt el territori viu dies del risc. La majoria van poder-se controlar ràpidament, però alguns van obligar a alguns d'aquests focs a mobilitzar un gran nombre d'efectius dels bombers, especialment en punts com Sant Manat, Artesa de Segre o l'Anoia. Paral·lelament, els equips també continuaven treballant en altres focs que encara requerien de vigilància i d'aquests cossos dels bombers, d'aquests efectius dels bombers. Les altes temperatures, la baixa humitat i el vent converteixen qualsevol descuit en un possible incendi forestal. Per això, Protecció Civil i els bombers insisteixen a extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar una guspira, no llençar borilles ni deixar residus al bosc i respectar totes les restriccions vigents mentre duri aquest episodi d'alta temperatures. Doncs aquesta és la notícia del color vermell del nostre semàfor, aquesta campanya forestal que només acaba de començar i que els pròxims dies continuaran sent especialment delicats pel conjunt del país. Anem per altres notícies, en aquesta ocasió la del color groc del nostre semàfor. I és que una escena tan inesperada com poc habitual ha sorprès aquest dilluns els treballadors de la residència Sant Domènec de Balaguer. Cap a 8:15 del matí, un senglar, va entrar a l'edifici després d'accedir pel gimnàs. L'animal, que segons els responsables del centre estava completament desorientat, va topar amb una treballadora i li va provocar una ferida lleu a la cama abans que es pogués controlar la situació. Els bombers van aconseguir retenir el senglar fins l'arribada dels agents rurals, que el van sedar i el van retirar sense que hi hagués més incidències. El sistema d'emergències mèdiques, el SEM, va atendre la treballadora del centre, el mateix centre mateix, i posteriorment la va traslladar al CAP del municipi. L'episodi torna a posar damunt la taula la presència cada vegada més habitual dels senglars dins dels nuclis urbans, especialment durant l'estiu, quan la manca d'aigua i dels aliments empenyen aquests senglars a acostar-se cap a les poblacions. Doncs semàfor groc perquè tot ha acabat en un ensurt, però és un recordatori que la convivència amb la fauna salvatge continua generant situacions inesperades. I encara ens queda la notícia de color verd del nostre semàfor. Una notícia que combina patrimoni, emoció i solidaritat en el color verd del semàfor. I és que PortAventura ha decidit donar una nova vida a una part de la història del Dragon Can, una de les atraccions més emblemàtiques del parc. Després de substituir-ne els rails originals, la Fundació PortAventura ha seleccionat 500 fragments d'aquestes peces i els ha convertit, doncs això, en peces col·leccionables numerades que ja s'han posat a la venda. Els diners que es recaptin es destinaran íntegrament a Dreams Village, el projecte de la Fundació que ofereix estades gratuïdes a famílies amb infants que pateixen malalties greus perquè puguin gaudir d'uns dies de descans. Això, doncs, ha fet un tros d'aquesta muntanya russa que ha fet cridar doncs, milions de visitants, ens transforma ara en una eina per ajudar altres famílies. Doncs és el color verd del nostre semàfor perquè és una iniciativa que demostra que també es pot transformar un símbol de diversió en una acció solidària amb un impacte molt positiu. Són les tres notícies dels nostres tres colors del semàfor de l'estiu, cada dia aquí a l'Obert per Vacances.

Així sona la nova cançó de Mama Duixa. Una cançó que parla de l'amistat. És la millor gent del planeta. Nou minuts, ja arribem a la una del migdia. Anem tancant edició. A Calafell.

I cada dia, en els últims minuts del programa, donem un cop d'ull al portal web de l'Ajuntament de Calafell, calafell.cat, i concretament a la seva agenda per repassar, per explicar-vos l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. I la primera de les activitats programades a la vista és la d'aquesta tarda. Avui dimarts, dia 7 de juliol, a partir de les 5 de la tarda, taller de cinema en el Centre Cívic Montse Civil. El que es troba en el Port de Segur de Calafell és una introducció al llenguatge audiovisual amb creació de peces pròpies. Un tastet familiar per nens i nenes de 4 a 12 anys, pensades també per gaudir en família, places limitades, però no cal fer inscripció prèvia. Els infants i joves han d'anar acompanyats d'una persona adulta. Recordeu, aquesta tarda, a partir de les 5, aquest tastet familiar, un taller de cinema, en el Centre Cívic Montse Civit del Port de Segur de Calafell. I aquesta nit, a partir de les 10, terror a la fresca, amb la projecció de Longless. Seran al Parc de la Sínia, cinema de terror a la fresca, que torna com cada estiu, amb aquestes projeccions recomanades per majors de 16 anys. Un agent de l'FBI segueix la pista d'un assassí en sèrie, amb un patró inquietant i gairebé sobrenatural. Doncs a partir de les 10 de la nit, en el Parc de la Sínia, projecció de Longless, terror a la fresca, aquesta nit, al nostre municipi a Calafell, en el Parc de la Sínia, no us ho perdeu. I demà, dia 8, demà dimecres, atenció, perquè a partir de 6:45 de la tarda, visita guiada al Castell de la Santa Creu de Calafell. L'entrada al preu és l'habitual. Recordeu que els calafellencs i calafellenques tenim entrada gratuïta en el nostre patrimoni. Només haureu de pagar 2 euros de suplement pel guiatge. Demà a la tarda, visita guiada al Castell de la Santa Creu de Calafell. És la visita a l'edifici més emblemàtic de tot el municipi de Calafell. El nostre castell. Es recomana fer reserva prèvia al 977-69-46-83, 977-69-46-83, o al correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Ja que parlem de visites guiades, també hi haurà una visita guiada a la Casa Barral, al Museu Casa Barral. Serà en aquest cas el dijous, dia 9, a partir de les 11 del matí. El preu, 2 euros. Visita la casa del poeta més reconegut de la història de Calafell, Carlos Barral, amb places limitades. Serà aquest dijous, a partir de les 11 del matí. Visita guiada a la Casa Barral, no us ho perdeu. Totes aquestes recomanacions, totes aquestes activitats que estan programades, les podeu consultar al web municipal calafell.cat a la seva agenda. Doncs vinga, anem acabant. Anem tancant edició de l'Obert per Vacances, que engegàvem a les 11 del matí i al llarg de 2 hores. Doncs sempre cada dia, de dilluns a dissabte, amb molts continguts per fer-vos passar el millor estiu possible. Totes les matinals, tots els matinals, aquí ens tindreu. Tot aquest mes de juliol. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. I per marxar i per apropar-nos a la 1 del migdia, anem fins a Sant Vicenç dels Horts. El grup Les Montses, al costat de la Sandra Tangerina, acaben de publicar una nova cançó. Es titula Premium, i amb això us deixem. Anem a les 11, ens hi tornem a posar, que la sintonia de Calafell Ràdio. Gràcies, com sempre, per la confiança i fins demà.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.